0: Cada dia amb la cultura.
1: Jo, cultura.
2: Cultura.
3: Molta cultura.
4: Cultura.
5: Cultura.
6: Tenim una cita con la cultura.
7: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
8: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
9: Sempre al costat de la cultura.
10: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
0: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.
11: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

et perdis la novel·la del moment, El descontento, de Beatriz Serrano. Si creus que la vida és més que fer el tàper, treballar o veure una sèrie, El descontento és la teva novel·la. Temes de hoy.

0: Obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
4: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
5: Apuja el volum.
6: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun fric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM.
7: Canvies de casa? Fas reformes? Vols guardar els arxius o mobles per un temps? Vine a Tot i Cap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Tot i Cap i Cap Tot. Fem trasllats i lloguem espais per particulars i empreses a 10 minuts de Girona, amb màxima seguretat i accés 24 hores. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Tens sort. Tens Ràdio Vila-sacra.
2: Fas un sopar amb nosaltres?
3: Sí!
2: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: La nit.
1: Ràdio Vila-Sacra. Tenim el que d'altres no tenen.
2: Oi, jote.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'embaladits. Si us agrada la platja, heu d'escoltar aquest poema. Quan l'escoltem, sembla que estem a la vora del mar.
5: Hola, em dic Camila Pesaque. El poema que he escollit es diu Dia de platja, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'ha semblat interessant, ja que m'agrada molt la platja i l'estiu. A continuació us recitaré el meu poema. Tovallola de les grosses, parasol de molt color. Ulleres, topiaretes, anem a la cala major. El mar es gronxa d'onades. Les roques brillen al sol. Les gavines cridaneres, aixequem tot el vol. La sorra està molt calenta. El cel blau de tinter. Tots corrents fins a ran d'aigua, ja m'hi cambús el primer.
4: Gràcies, Camila, per escollir aquest poema i recitar-lo amb tanta alegria. I és que un dia de platja i una poesia ens dona molta felicitat. Fins al proper embaladits. Adeu!

Després d'un matí de platja, res de sofà. Chaotic World. Totes les tardes tardeo a Croquits. El primer i únic per la mainada. A partir de 7 anys. Amb jocs, acrobàcies, sempre amb l'atenta mirada dels monitors i els pares prenent alguna cosa sota l'aire condicionat. El trampolí park més gran d'Europa us espera a tots. A la sortida Girona oest de l'AP7. chaoticworldgirona.com. També Instagram.

0: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Estimat Xavier, jo crec que el teu secret d'èxit és que saps escoltar. Una proposta, per què no t'dediques a donar classe de saber escoltar, que fa molta falta?
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
7: Què vols dir?
8: Ràdio Vila-sacra.
7: Això sí.
9: És així i ja està.
7: Ui, quina joia que ve ara.
9: Tant que Déu-n'hi-do.
8: Sí.
10: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: Segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, més de 350 milions de persones al món tenen ansietat i a Catalunya afecta prop del 17% de la població. La majoria són dones. Respira, amb guió d'Àurea Muñoz i dibuixos de Judit Creuet, publicat per Planeta Còmic, visibilitza aquest trastorn posant-li cara. Valèria Obareda.
1: L'Alice és la protagonista de la història i ja la primera pàgina es diu Respira, una paraula que Àurea Muñoz, que ha viscut episodis d'ansietat, s'ha repetit molt.
2: Jo sempre he dit que Respira ha sigut un mantra per mi, de sempre, que involuntàriament, sempre que hi ha hagut algun moment que m'ha posat nerviosa, no?, que dius, m'estic enfrontant a una situació que no sé què és el que hauré de fer exactament, respira. I sempre ha estat aquesta paraula com rondant-me el cap. I quan vaig començar a escriure respira, comença dient literalment respira, perquè és aquest mantra inconscient de ara un moment, respira. I així va sortir com sol. No va haver-hi discussió del títol, és que és això.
1: Quan l'autora passava per una situació d'ansietat, va canalitzar els seus sentiments escrivint. I d'aquí va sortir la idea. Plasmar-ho en un personatge que expliqui el que sent ajudarà que la gent ho entengui. Sentim Judit Creuet.
2: Teníem dos objectius principals amb aquest còmic. El primer és si alguna persona està passant per un procés així, pugui veure que no està sol, perquè moltes vegades aquests sentiments són molt aïllants. I l'altre objectiu era al revés, per gent que no pateix ansietat, poder ajudar-li a entendre què és patir ansietat, entendre què està passant, entendre com ajudar i poder estendre la mà.
1: Tot passa en una illa, que fan servir com a metàfora visual. Converteixen el mar en un símbol de l'ansietat, perquè tot el que l'Alice no vol afrontar l'ofega.
2: Era fàcil fer-ho entendre, ella ofegant-se, ella rodejada d'aigua, ella li té por al mar, el qual representa que li té por a la seva ansietat. No vol afrontar la seva ansietat, no vol afrontar el que li crea temor, però no pot fugir d'ell. El mar no desapareix perquè no t'agradi veure'l, segueix allà.
1: Àurea Muñoz i Judit Creuet es coneixen de fa anys i han treballat amb molta complicitat. De fet, el procés ha estat una mica la inversa del que és habitual.
2: Ella va escriure una petita novel·la i me la va enviar. I jo a partir d'això vaig començar a fer els primers esbossos de com m'estava imaginant aquesta història que ella m'explicava en pàgines de còmic. I a partir d'aquí dèiem, doncs crec que la història no flueix tan bé com ho imaginava quan canvies d'escrita a dibuix. Anem a canviar-ho. I m'ho canviava i m'ho tornava a enviar i jo tornava a fer dibuixos. Fins que les dues no dèiem, vale, estem contentes, ara ho podem passar net. I amb aquest mètode de treball al final el que passava és que el guió venia després dels dibuixos, un ordre poc usual.
1: I la recomanació és clara pels que tenen ansietat i els que els poden ajudar.
3: El més important és la comunicació, fer el primer pas, que és difícil, no? Agafar una persona de confiança i dir-li m'està passant això, perquè moltes vegades també tenim la por a explicar-ho, però jo crec que ens hem de treure una mica aquestes pors i tothom sempre està disposat a ajudar. I la persona que ajuda algú que té ansietat, escoltar, preguntar què necessites, perquè cada persona que té ansietat és un món. Potser una persona necessita estar sola i posar-se la música i una altra persona necessita una abraçada. Per tant, comunicar-se moltíssim, escoltar moltíssim.
1: I com ens diu constantment el còmic, aturem-nos un moment i respirem.
4: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
5: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
4: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
0: Bona nit.
6: És l'hora del pati.

0: una mica de memòria.
1: El Mordoco, un passatemps que fusiona el Sudoku i el Cluedo, està arrasant. L'edició en castellà encapçala la llista dels més venuts de no ficció amb més de 240.000 exemplars. En català, que s'acaba de publicar, també és top vendes. Ens ho explica la Valeria Obereda.
2: Editors com lectors atribueixen l'èxit al fet que és un llibre addictiu en què en cada pàgina s'investiga un crim fent servir l'enginy i la lògica dels sudokus, però sobretot perquè en temps d'hiperconnexió ajuda a desconnectar mentalment. És el que explica Glòria Gasch, editora de Columna, que el publica en català.
3: El mòbil i les pantalles són una font de distracció i sobretot és un grandíssim impediment per concentrar-se. Aleshores, quan tu agafes un llibre que té un component lúdic i aleshores el que fa és ajudar-te a concentrar i t'ordena la ment, això ens allibera.
2: I està d'acord Clara Jorquera, que va guanyar el torneig de Mordocus que es va fer a principis de mes a Barcelona.
4: Tots els jocs de lògica i de puzzle ens ajuden molt a les persones quan estem deprimides o necessitem un moment de no pensar tant. Doncs aquest tipus de jocs ens ajuden molt a poder tenir tota aquesta conversa del cap que no para en un segon lloc i poder posar una altra cosa en un primer lloc. I això és fantàstic. Ens va molt bé a la gent per la nostra salut mental.
2: I destaca que com un dels fets diferenciadors d'altres passatemps, el Mordoku requereix molta paciència.
4: El Mordoku a vegades suposa un repte d'haver de parar i assumir que no el pots acabar de mateix i deixar-lo per més endavant o dedicar-hi més estona del que normalment estem acostumats amb aquest tipus de jocs, perquè quan acabes un Sudoku trigues una estona però l'acabes prou ràpid. En canvi, un Mordoku t'hi pots estar tranquil·lament 15 minuts, mitja hora, si és necessari. Llavors, és més repte.
2: En català s'ha publicat un Mordoku amb 80 assassinats per resoldre i un segon volum que viatja en el temps per resoldre enigmes a l'edat mitjana o a l'antic Egipte. A nivell internacional, el Mordoku es ven en una trentena de països. Als Estats Units i al Regne Unit apareix també a les llistes dels més venuts.
5: Música, entreteniment.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els agents rurals fan controls nocturns per vigilar que els pescadors de canya deixin les platges netes quan han acabat l'activitat. A l'estiu, cada vegada és més habitual veure com els que practiquen aquest tipus de pesca instal·len aquestes canyes en horari nocturn, aprofitant que no hi ha banyistes. Ens ho explica la Laia Claret des de Girona.
2: Els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent i, segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas el de la pesca amb embarcació o subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. César Calabré, subinspector i cap de l'àrea de la fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals, en declaracions a Ràdio Palamós.
3: I ens trobem això, no? També que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no?, envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
2: Els ajuntaments de municipis de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges. El grau de compliment és més elevat que no pas el de la pesca amb embarcació o subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: llums del món.
1: Mira, com el meu avi.
2: Sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! Edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.

0: Aquestes darreres setmanes, ja saps, ja sabeu, hem entrevistat en profunditat ambientòlegs, filòsofes, escriptors de natura, climatòlegs, per intentar aprendre de les lliçons que ens dona la pandèmia de la Covid-19. Avui volem fer una mirada a pagès, però la farem des de la visió d'aquella gent jove que decideix deixar els seus inicis urbans per tornar un altre cop a la terra. Moltes d'elles han crescut com a pastores, com a ramaderes, com a pageses que treballen un cultiu gens intensiu, molt local, seguint tot el cicle natural. Com els està sent aquest retorn? Què viuen ara? Anem a analitzar-ho amb Nil Barceló. Ell està molt vinculat familiarment al món de pagès i és autor d'un llibre que, d'una manera així com diferent però molt introduïda, parla precisament d'això. El títol ja ho diu tot: Tornar a pagès, manual pràctic d'horticultura. L'ha editat Edicions Sidillà i el Nil el tenim a l'altra banda del telèfon. Gràcies per atendre la nostra trucada, Nil, en un temps un tant difícil i especial, i jo no sé tant per la pagesia, perquè la pagesia és un dels sectors que s'ha mantingut més activament durant tots aquests mesos, ja temps que portem de confinament, oi?
1: Sí, bueno, bàsicament perquè la gent ha de seguir menjant i bueno, s'ha de tenir cura dels animals, s'ha de tenir cura del conreu, i bueno, doncs és un dels sectors que per sort no s'ha vist afectat com moltes altres empreses que han hagut d'estar tancades o han hagut d'acomiadar gent.
0: Exacte, i això significa també, tu creus que ens dona peu a valorar la feina que està fent la pagesia, que sovint per també el seu ruralisme queda com arraconada, no se l'escolta i no s'escolta la seva vida fora dels grans nuclis urbans?
1: Sí, la pagesia és un dels sectors o gremis que està, diguéssim, entre cometes, menyspreat. No es valora suficient tot l'esforç, totes les hores de treball que hi ha a darrere del producte que al final ens acaba arribant a les mans. Ja siguin verdures, hortalisses, o els ous, o els derivats de la llet, a darrere hi ha molt esforç, moltes hores de feina, i ja et dic, moltes vegades no es valora suficient aquest sector, que és un dels més importants perquè tothom necessita menjar, i és molt fàcil anar al supermercat o anar al mercat i comprar el producte, però realment no pensem en totes les famílies o totes les persones que viuen d'aquest sector i que es dediquen a això. Sí. I es valora molt més coses a poder d'electrònica o d'altres sectors, i realment no veiem que és un sector que aquí a casa nostra és bastant majoritari, sobretot en les zones rurals, i que sempre queda, com has dit, una mica apartat, o si vols dir-ho, com una mica, entre cometes, marginat.
0: Suposo que perquè no sigui així, tu en concret formes part d'Agropress, que és una associació de periodistes i escriptors agraris de Catalunya. Dieu que el vostre objectiu és parlar i visibilitzar aquests professionals que viviu de la terra i per la terra.
1: Exacte, sí. L'únic que, clar, és molt complicat donar veu o visibilitzar sectors o amb petites empreses. Sempre s'ha de combatre amb els gegants o amb empreses i sectors que tenen molta més veu o molts més mitjans de difusió, però bueno, tot és començar, tot és posar-hi el teu granet de sorra, doncs, per intentar revertir la situació, o si més no, que històries o petites empreses que es dediquen al camp, a la ramaderia, doncs tinguin una mica de visibilitat i que la gent es doni compte, doncs, que hi ha moltes coses importants, però que el que és realment important és tota aquesta feina que es fa darrere, que queda tapada i que no es veu, però que realment hi és, i doncs la gent que realment hi està interessada, que tingui articles, que pugui llegir opinions, que pugui llegir històries sobre tot el que es fa o el que hi ha darrere dels productes o darrere dels animals.
0: Ara tu expliques, sovint els pagesos són gent que utilitza fluxos d'informació tècnica, comercial, empresarial, de mercat, que està permanentment connectada a la xarxa, disposada a viatjar, a negociar. És positiu això o no? Com ho veus?
1: Bueno, sí que és positiu, però Clar, és un, el sector pagesia, que ja inclou tot el que és ramaderia i agricultura, ja hi ha prou feina en què surtin els, bueno, s'aconsegueixin els productes i es puguin vendre, com per a més haver-te de donar veu a través de les xarxes o això. Per això també hi ha Agropress, per poder-ho facilitar. I clar, a més el que és la pagesia ja engloba, doncs, des de la gent que està al peu del canó llaurant els camps, sembrant, donant de menjar als animals, fins als encarregats de portar el pinso perquè els animals puguin menjar. És un món molt extens, però que realment té molt poca visibilitat, i és una mica una paradoxa, perquè com deia abans, és el que realment ens manté vius, perquè ens dona de menjar. És un món que engloba moltíssima gent, però que realment, doncs, està molt, molt amagat, i que la gran majoria de la gent, i jo també m'incloc, perquè per fer el llibre he hagut de parlar amb molta gent i fer moltes entrevistes i buscar molta informació, i realment jo vivia o visc en una família on hi ha molta gent que es dedica a aquest sector, i moltes coses que desconeixia. Jo penso, si jo que ja estic vinculat ho desconeixia, doncs no em vull imaginar molta gent que no hi està ni vinculat, realment tot el desconeixement que hi ha i la poca informació que se'ns dona, o la poca informació que es pot trobar a la xarxa, o que queda tapada per altres empreses o altres sectors. No sé, és una cosa que m'ha fet pensar bastant i reflexionar si realment s'hauria de visibilitzar més, doncs, tota aquesta feinada i tot aquest sector, ja que a Catalunya és una de les feines que dona més llocs de treball, i que al final, doncs, a moltes zones rurals, quan surts de l'àrea metropolitana de Barcelona, és del que viu la gent.
0: Mira, dius una cosa que la veritat és que ho defineix tot. Dius, la vida pagès és tan extraordinària com difícil, i potser és això el que la fa interessant.
1: Sí, ja et dic, moltes vegades només ens fixem en el producte final, però a darrere hi ha moltíssima feinada. I si tu agafes i et dediques a plantar qualsevol hortalissa, doncs te n'adones que és complicat que l'hortalissa neixi, que no t'agafi qualsevol malaltia, però al mateix temps és fascinant, doncs, veure que tu has plantat una llavor o una planta que no feia ni 10 centímetres de longitud, i que d'aquella planta o d'aquella llavor acabes aconseguint un fruit o una hortalissa o el que sigui que t'ho acabes menjant. I per això és una tasca que, si no ho has fet mai, és molt difícil, però que quan acabes obtenint els resultats és fascinant. Per això que et dic, perquè havies ficat una petita llavor sota terra, i d'aquella llavor tens un plat a taula d'una cosa que has hagut de tenir cura, de regar-la, de vigilar que no t'agafi malalties. Per això és una tasca molt difícil, però alhora d'una satisfacció personal i d'una fascinació que, fins que no ho has provat o ho has viscut en primera persona, costa de comprendre-ho.
0: Nil, has posat el títol, un títol al llibre que ja ho diu tot, ho dèiem al principi, però dono que pensar i ens hauràs d'explicar. Tornar a pagès, això què vol dir?
1: Bueno, una mica és el que t'estava comentant, doncs, que molta gent que estem vinculats al món de la pagesia desconeixem moltes de les pràctiques que es fan, o com es planten o s'ajuda a créixer molts conreus, i no em volien imaginar, doncs, això, molta gent que no té cap vinculació, doncs, tot el que arriben a desconèixer. És un llibre que vol apropar a la gent, doncs, tots els secrets, per dir-ho d'una manera, que s'amaguen a darrere de l'agricultura, de la ramaderia. A més, en els darrers anys hi ha hagut un boom bastant increïble de molta gent que estava vivint a la ciutat i ho ha agafat tot, ho ha deixat tot i s'ha anat a viure en una masia. O molta gent que està cansada de viure en una ciutat i que està estressada i que se'n va en un poble i que de cop i volta ha passat d'estar en un pis on pràcticament no tenia ni una finestra a tenir un trosset de jardí o un camp per poder-hi cultivar qualsevol cosa. I clar, s'ha trobat que tenia l'extensió de terreny, que és la base per tenir un hort, però clar, no té els coneixements o les instruccions de què ha de fer amb aquest terreny per acabar podent recollir els seus fruits. I és una mica el llibre enfocat a això, a com qualsevol persona que tingui l'extensió de terreny i les ganes pugui cultivar-se els seus propis aliments.
0: El teu llibre és realment com començar de zero, no? En un entorn que havíem oblidat, el camp, la zona, el llindar salvatge també del bosc, no ens l'han ensenyat a l'escola. Tu estàs visquent aquest nou moviment de gent, sobretot molt jove, que decideix tornar de nou a pagès sense aquest aprenentatge del que parlem?
1: Sí, jo tinc molts amics i coneguts que han estat vivint en un poble o en una ciutat i que ara volien un canvi, buscaven un canvi i se n'han anat a una masia o se n'han canviat de poble i se n'han anat a un poble amb molts pocs habitants i que ara disposen del terreny, però és això, ningú els hi ha explicat o els hi ha ensenyat a l'escola com s'havien de plantar una tomaquera, els enciams, com es podia tenir carbassons. Un cop tenies la llet, com podies fer formatge, com podies fer iogurt, com fer marmelades. I clar, és el que et comentava, si tu tens el terreny, tens les ganes, però no tens aquest coneixement, que per altra banda, si pares a pensar, doncs seria bastant lògic i coherent que des de les escoles es fomentés més aquest aprenentatge, perquè al final t'ensenyen moltes coses, però aquesta, que seria una eina de subsistència o de salut, perquè aviam, al final si tu plantes les teves hortalisses i les consumeixes, estàs afavorint a tenir una dieta molt saludable, perquè passes d'anar a comprar productes podem un supermercat que estan adulcorats o amb data de caducitat i que vés a saber quines mans els han tocat i quins productes els hi han posat perquè durin més, a tenir les teves pròpies verdures que les has plantat tu, que tu saps que no els hi has posat res, com les has cuidat, com les has mimat, i és de la terra al plat. No sé, a mi em fa pensar molt i em fa reflexionar el tema aquest de que s'ensenya moltes coses a les escoles i temes així que ja haurien de ser pràcticament obligats que s'ensenyessin a tot arreu, doncs hi ha un desconeixement molt gros. I clar, doncs això, si hi ha gent que opta per escollir aquest camí, aquesta via d'anar-se'n a pagès o d'aprofitar el seu jardí o un trosset de camp que tingui per plantar, doncs clar, també ha de tenir les instruccions. I en el llibre, doncs, el que hem buscat era que d'una manera molt clara i entenedora, sense fer servir tecnicismes ni res, una persona que no hagi plantat mai res pugui agafar el llibre i digui, vale, vull plantar tomaqueres, vale, doncs aquest és el temps de sembra, aquest és la collita, i mentrestant haig de regar-la tants cops al dia, haig de tenir aquests cuidados, i si faig tot això ho podré aconseguir. Llavors és com tot, necessita temps, dedicació, paciència, però bueno, l'objectiu era aquest, que una persona que no li han ensenyat i que no ho sap pugui agafar el llibre, llegir, mirar-s'ho, i si té el que et deia, el temps, la paciència i les ganes, doncs pugui acabar recol·lectant les seves hortalisses.
0: Un llibre, doncs, gens tècnic, no professional i destinat, que ens apropa un cop cada vegada més cap a una certa autosuficiència, Nil?
1: Sí, de fet també el llibre, si tu vius en un pis a la ciutat i també tens un pati interior, un trosset de terrassa i ho vols posar, també es pot fer, vull dir, està enfocat a això, a que tu puguis tenir els teus propis productes, a que tu puguis plantar la teva llavor o qualsevol cosa i puguis obtenir el fruit. Aviam, evidentment, hauràs de seguir anant a comprar coses perquè no pots plantar tots els aliments que necessites, però poder tots els vegetals que la teva dieta ha de tenir, doncs els pots aconseguir de manera autosuficient, i a més doncs aprens moltes coses. I el que et comentava abans, doncs que és una tasca difícil, però que té una recompensa molt gran. El fruit que obtens i la satisfacció personal de quan estàs assentat a taula, mires el plat i dius, ostres, això que tinc a davant era una petita llavor, i que amb tot el meu esforç i tota la meva dedicació ara és un tomàquet que m'estic menjant, una amanida que m'estic menjant, un carbassó que després, no sé, l'he fregit i ara m'estic menjant, o una patata que l'he tallat a rodanxes, qualsevol cosa, però que vegis el plat i diguis, ostres, això ho he fet jo, i gran part de la meva dieta és completament autosuficient.
0: Mm. Saps que m'ha recordat molt un llibre que era molt era com també un best-seller als anys 80 per a les persones que volien començar a ruralitzar-se ja aleshores, un llibre de John Seymour que es deia La vida en el campo. En realitat eren dos, La vida en el campo i L'horticultor autosuficiente. Tu els coneixes, aquests llibres?
1: Sí, de fet els tinc a casa, els he fullejat, els he llegit, i bueno, en part també amb tota aquesta tasca de buscar informació, d'aprendre coses doncs que potser, com dèiem abans, ja les hauria de saber i no les sé. I la veritat és que estan superbé tots dos. O sigui, mentre he fet el llibre he après moltíssim, però és que mentre llegia aquests llibres em fascinava com ja 40 anys abans ja la gent tenia aquestes ganes de ser autosuficient o de plantar les seves hortalisses i d'obtenir els seus fruits. Però sí, realment els llibres els he tingut a les mans, els tinc a casa i estan superbé. I el que hem fet amb Edicions Sidillà no deixa de ser com una petita actualització d'aquest llibre, i molt enfocada a casa nostra, a Catalunya.
0: Nil, aquests dies de pandèmia, aquests temps de confinament, hem après moltes coses, veient com estem mancats de natura, quelcom que ho hem viscut molt, no poder sortir, potser perquè ha coincidit, i ho dèiem, molt amb la primavera. Darrere la finestra estem veient com tot floreix, com tot creix, com els aliments tornen a ser, com les tomaqueres pugen, no plantem, tenim una necessitat molt bàsica. Una de les lliçons seria, doncs, tornar a pagès, ruralitzar-nos. Tu creus que aquesta pandèmia provocarà que hi hagi persones que decideixin fer aquell pas que no havien pogut fer?
1: Doncs és una reflexió molt interessant. Jo també he pensat, i suposo que molta gent que ha hagut de viure el confinament a ciutats molt grans, en pisos molt petits, que pràcticament no, només podien sortir de casa per anar a fer la compra i tornar-se a tancar entre quatre parets, si poder ja tenien aquell neguit o aquell pensament que a vegades et ronda de ho deixaria tot i m'aniria a una masia, doncs poder aquest temps d'estar tancats els ha fet reflexionar i dir-ho, doncs jo crec que és el moment, perquè si torna a passar una cosa així, o perquè realment he vist que jo tancat aquí no hi pinto res, i el que realment em motiva i em mou i m'agrada és estar en una masia en contacte amb la terra, amb l'aire net que et dona el camp, fent les meves feinetes, tenint els meus quatre animals o tenint les meves hortalisses, el meu hortet. Jo crec que hi haurà un moviment bastant gran de molta gent que deixarà les ciutats i buscarà masies, o si no pot ser una masia, doncs alguna caseta amb un trosset de jardí per fer-hi un hortet en pobles més petits. Sobretot el moviment serà de les grans ciutats, és una opinió personal, però jo crec que ho viurem de grans ciutats cap a pobles més petits amb casetes amb jardí, o si es pot, amb masies. L'únic que, clar, moltes d'aquestes decisions van condicionades per la feina que tinguis, o a la distància que estiguis de la feina, o si tu pots permetre doncs canviar-te de feina i buscar una feina més que estigui més a prop. Però jo crec que sí, que hi haurà molta gent que aquest confinament li haurà servit per fer com una espècie de clic, i que farà el canvi de la ciutat per pobles petits o per masies.
0: Diuen que això facilitarà també que els boscos tornin a revifar una mica, estiguin més cuidats, que el món rural torni un altre cop a aixecar-se molt més i que sobretot sigui molt més escoltat del que està ara. És a dir, que serà positiu, no? Ja tindrem que deixar de banda aquella, allò que diuen des d'Espanya, no? L'Espanya vacia. Això no tindrà cabuda si existeix aquest moviment, Nil?
1: No, jo crec que aquest moviment doncs ajudarà això a pobles que hi han molts pocs habitants però que realment hi han cases buides i que la gent hi pot anar sense haver-se de construir res. Doncs aquest moviment pot ajudar això a que poblets pràcticament fantasma doncs tornin a estar plens de vida, perquè hi ha molta gent que buscarà això, zones aïllades, zones rurals, cases que ja estiguin construïdes i que estiguin desocupades. I realment crec que és un molt bon moment per això que deies, de que desapareixi el que denomina l'Espanya vacia. Està ple, si tu et pares a mirar-ho, està ple de pobles així, i l'únic condicionant és el que et deia, depèn de la feina que tinguis o de la feina que vulguis, com pots anar de la feina a casa, o si realment pots fer la feina des de casa, o hi ha l'opció així més de et lligues la manta al cap i dius no, jo vull això, ja aniré al poblet i a partir del meu trasllat em muntaré el meu hort on vull dedicar a fer, no ho sé, a vendre tomàquets a l'engròs, agafaré un ramat de cabres i em faré pastor, o tindré vaques i faré llet, i amb la llet, doncs, derivats de la llet ja els vendré.
0: Doncs ja veieu, i el llibre Tornar a Pagès, aquest manual pràctic d'horticultura, ho facilitarà. Nil Barceló, t'agraïm molt que ens ho hagis explicat, que ens hagis comentat com heu elaborat des d'Edicions Cidillà aquest llibre. Merci per la feina que fas i esperem que aquest Tornar a Pagès sigui sobretot amb un gran respecte a la natura que ens dona la vida. Gràcies, Nil.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: la nit.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: Si vols saber, un dia d'aquests t'ho explicaré.

una de les normes clau de l'ecologisme és la de les 3 R's: reduir, reciclar i reutilitzar. Cal tenir-les en compte perquè els nostres hàbits estan generant una quantitat de residus que el planeta és incapaç de suportar, però en realitat són coses que s'havien fet tota la vida, fins i tot amb els edificis. A Targa, una masia del segle XIV, es va convertir l'any 1896 en un monestir neogòtic, però amb l'esclat de la Guerra Civil va passar a ser un hospital militar i, després de la derrota, una caserna del bàndol vencedor. L'any 1954, la finca va tornar a servir com a explotació agrícola i avui és un espai de divulgació que podem visitar. Mas de Colom. L'antiga masia disposa ara d'un espai expositiu immersiu on aprendrem l'origen, cultiu i característiques de productes propis de l'entorn, com són l'oli, el vinagre i la fruita seca. L'experiència acaba de la millor manera possible, tastant-los. La visita és de franc i es pot fer de dilluns a dijous, de 10 del matí a 5 de la tarda i els divendres, caps de setmana i festius, de 10 a 6. Però és que a més, entre noguers, ametllers, pistatxers i oliveres. Visites al Mas de Colom de Targa. En trobareu totes les explicacions al web masdecolom.com.

0: Bona nit.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
1: Fer més fàcil el dia a dia. La Diputació de Girona ajuda a progressar els ajuntaments, les entitats, les empreses i els ciutadans amb què es relaciona i els fa més fàcil el dia a dia. Diputació de Girona.
2: A l'Empordà, la teva empresa pot fer camí tota sola. Però si aquest trajecte el fa acompanyada de la televisió de referència, avança encara més de pressa i arriba molt més lluny. La teva empresa i Empordà TV, junts som més forts.
3: No t'ho perdis.
4: What's up, my friend?
5: Welcome to the English Revolution.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: T'agrada el que fem? Com ho milloraries? Què proposes? La colla de Ràdio Vila-sacra...
2: Caiguts del cel...
1: Espera les vostres idees, propostes i suggeriments. Gràcies per estar entre nosaltres.
3: Xarxa audiovisual local.
4: A l'Alt Empordà.

converteix els teus quilòmetres en aigua a l'Oxfam Intermont Trail Walker. És tan fàcil com caminar, o si ho prefereixes, córrer. I és un repte esportiu solidari que t'omple per dins. La distància es transforma en solidaritat en recorreguts de 155 quilòmetres i fins i tot 10 quilòmetres per gaudir en família. Informa't a trailwalker.oxfamintermont.org.

0: informació, música, entreteniment.
1: La nit.
2: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
3: Brots de ciència, amb Anna Oliver.
4: Per què comunicar la ciència? Com s'hauria de comunicar? On resideix la importància de transmetre el coneixement científic? És una bona opció fer-ho a través dels mitjans de comunicació i a través de la ràdio? Potser ho podríem respondre tot simplement plantejant-nos la següent qüestió: de què serviria investigar si no en compartíssim els resultats? Si no expliquéssim els descobriments científics i les seves aplicacions pràctiques a la societat, no podríem contribuir a promoure el desenvolupament industrial ni els avenços socials, de manera que la recerca científica perdria la seva raó de ser. Creus que tindries un telèfon mòbil a les mans o una televisió davant del sofà si no fos per la ciència? Que tindries una nevera a la cuina, un simple calendari o un ordinador, una aixeta, medicaments, la mateixa ràdio que estàs escoltant? Explicar i compartir l'aplicació pràctica de la ciència és la que ha fet possible tots aquests invents que ens fan la vida més fàcil. Perquè només compartint és possible col·laborar i només col·laborant sumem els esforços necessaris per trobar solucions als problemes que tenim i que tindrem. L'impacte del món científic a la vida quotidiana dels ciutadans és innegable. La recerca, la innovació i les noves tecnologies influeixen enormement en els àmbits econòmics, socials, polítics i fins i tot ètics de les societats modernes. Els governs hi han de prestar atenció a l'hora de prendre decisions, però no ho poden fer si no els hi comuniquem. La ciutadania no ho pot reclamar si no ho coneix. Qualsevol canal comunicatiu, doncs, qualsevol mitjà de comunicació, si s'utilitza bé, és bo i adequat per parlar de ciència. És imprescindible acostar-la a tothom, ja que ens convida a conèixer, ens convida a dubtar. És la base de qualsevol pensament crític i escèptic, i gràcies a ella és molt més difícil que ens enganyin. Estem en una nova era, una era de moltes dades amb veritats molt manipulables, que donen peu a tot tipus d'interpretacions i orientacions segons els interessos de qui les exposi. Per això és tan important conèixer i entendre la realitat de forma racional i a través del coneixement verídic, és a dir, res de fake news. Tot el que s'afirma des del món científic ha estat estudiat, discutit i comprovat pels experts, i tot el que es confirma des de la ciència està recolzat per proves. Són veritats objectives. Per això és vital que comuniquem, que divulguem, i fer-ho amb un llenguatge amè, potser a través d'experiències, històries, espectacles. Aquí és on entra la feina d'un divulgador científic i dels mitjans de comunicació. La ràdio ens permet explicar històries que amaguen molta ciència i donar llum a temes difícils d'entendre per la majoria. Temes que sovint són imprescindibles si volem afrontar els reptes de futur que tenim com a societat. Estem parlant del canvi climàtic, la contaminació de l'atmosfera, les noves energies, la invasió dels plàstics, la desaparició de les platges, el transport, la falta d'aliment, les sequeres i la manca d'aigua potable, les extincions massives, la desaparició d'ecosistemes sencers, la insostenibilitat del nostre món modern. Malauradament, la necessitat de la comunicació científica moltes vegades segueix sent una qüestió d'opinions, però per nosaltres és la clau que demostra el compromís social dels investigadors cap a la ciutadania, un requisit que no s'hauria de complir només en ocasions, sinó sempre. Contents i orgullosos de poder-vos acostar a la ciència que fem, desitgem que la nostra divagació d'avui us doni peu a reflexions ben interessants.

0: el Quimet a dinar?
1: Quatre revolts i ja hi som.
0: Ei, compte que venen cotxes de front, eh?
1: No passa res. Per aquí no baixa mai ningú a aquestes hores.
2: Conduir una moto és un acte de responsabilitat i anticipar-te el risc et pot salvar la vida. El seny i la prudència són els teus millors companys de viatge. Recorda, els accidents són per a tota la vida. A la moto, risc zero.

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: parlar té una part que no es pot explicar de forma racional. La inspiració, el to o les sensacions a transmetre provenen de la mateixa essència de l'autor, deixen la seva petjada. Una aportació que després complementa el lector amb les seves pròpies vivències, perquè la seva manera de sentir i d'entendre el món és la mateixa, perquè no els costa cap esforç entendre's i plegats poden reforçar el seu missatge. Ens acompanyeu en aquest viatge a la Lluna?
1: Oi.
2: Una persona amb 65 anys, segons quin ofici, no es ve que tingui que treballar una mica més. Clar, si ell vol, pot treballar, però això és per cotitzar i aguantar les pensions. Això és un cuento, perquè si aquesta persona plega i agafen una del paro, també està cotitzant. És que això és una mentida com una catedral. A veure, ara, si plega la gent i no agafen a ningú, llavors, clar, cada vegada hi haurà menys gent que cotitza. Igual que el consum no es pot fer més perquè no ens arriben els diners. És que si s'ha pujat tot, a veure, un carro que et costava 50 euros, ara, o 60, ara et costa 80 o 90 o 100. És que és així. I la gent ho ha de mirar molt, el que compra. A veure, moltes tonteries que abans es compraven, doncs ara no es poden comprar. A veure, jo no he comprat mai tonteries, però sí que alguna vegada doncs em ve de gust una taula de xocolata per tenir-ne una miqueta o alguna galeta i ara doncs tu mires, penses, ah, no, val això, deixo, és igual. I ho deixes a la botiga. Doncs això com ho faig jo, doncs us deu fer 40 persones o 1.000 persones. No, perquè és que costa molt més i la gent li entra el mateix diner. És que és molt trist això. Adeu.
3: És una producció, associació, Ramplam Flimfla i Déu-n'hi-do.
4: Molts voluntaris anònims, que és com es fan les coses en aquest país.
5: Oh, que bé!

Passarella celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarella.com.

Sabies que hi ha un fenomen natural anomenat llum de terratrèmol? Es tracta d'un centelleig o resplendors del cel que apareixen abans, durant o després d'un sisme. Aquests albiraments han estat reportats des de l'antiguitat, com el terratrèmol de Lisboa al 1755, però només recentment s'han estudiat de debò. Els colors varien: blanc, blau, vermell o fins i tot l'arc de Sant Martí, i poden durar des de segons fins a minuts. Una teoria suggereix que les roques sota pressió a les falles geològiques alliberen càrregues elèctriques que ionitzen l'aire, creant aquestes llums. Una altra hipòtesi apunta als gasos subterranis que s'escapen i reaccionen amb l'atmosfera. Al 2011, durant el terratrèmol de Japó, les càmeres van captar aquest centelleig, avivant l'interès científic. Tot i que no tots els sismes produeixen aquest fenomen, la seva impredictibilitat el fa encara més intrigant. Alguns creuen que podria servir com una senyal d'alerta, però encara no hi ha consens.

0: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
1: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
2: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanche, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
1: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Les comarques de Girona registren gairebé 2 robatoris de vehicles al dia. Els robatoris pugen un 10% al primer trimestre i la província supera la mitjana estatal per cada 100.000 habitants. L'Alt Empordà és la segona comarca gironina on es registren més furts a l'interior de cotxes el 2025. El rànquing estatal per volum l'encapçala en Madrid, amb 1.834 vehicles sostrets, Barcelona, amb 1.540, Sevilla, amb 534, Màlaga, amb 479 i Balears, amb 391. Figueres amplia a tot l'any les projeccions de linianes sobre façanes. La iniciativa deixa de limitar-se a campanyes puntuals, com la temporada turística d'estiu, i consolida l'ús de la llum i la imatge com un nou atractiu nocturn de la ciutat. Cada cop més catalans demanen un crèdit per poder anar de vacances. La mitja que es demana supera els 5.000 euros i, generalment, tornar el crèdit dura tot un any.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo Andodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: Parlem de la ràdio, un mitjà en plena forma i amb molts reptes com la lluita contra els fake news. Ho explica Enric Marín, degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
2: Circula moltíssima informació no contrastada i això s'ha convertit en un veritable brou de cultiu de plantejaments autoritaris. I aquí la ràdio ha de jugar un paper molt important per falcar la cultura democràtica.
1: Ho comparteix Neus Bonet, presidenta de la també gairebé centenària Ràdio Associació de Catalunya. Fent balanç, té clar que la ràdio en català arriba a l'actualitat en un estat de salut excel·lent.
3: També perquè hi ha una xarxa gairebé única al món i això li aporta vitalitat. Les ràdios municipals, les locals, les nacionals, continua sent el mitjà indispensable amb una utilitat, em sembla, indiscutible, no?
4: Tanca els ulls.
5: És l'hora del pati.
6: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
7: Mercè Valero canta Cançó de la Mica Mica, acompanyada al piano per Daniel Blanc. La música és de Mercè Torrents.

0: Memòria de Josep Carner.
1: Però tu, quin bany tenen aquesta casa?
2: El mateix que tindrem nosaltres quan anem a buscar-lo al Rei de la Rajola.
3: Digues que sí, canvia el bany aquest any. Al Rei de la Rajola tens moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Posa un bany del Rei de la Rajola. Medinyà, amb preus extraordinaris. També a Viure d'Empordà i Palafolls. Al Rei de la Rajola.com.

0: Bé, entrem ja en l'espai de fogons i davantal i, com sempre, en aquest espai ens acompanya, ens porta el programa el cuiner, Ventura Cantó.
1: Molt bé.
0: Com estàs?
1: Bon dia, Ventura. Bon dia, oients.
0: Avui ens portaràs una cosa sucosa.
1: Sí, bueno, una cosa més, una escalopa de llom de, amb formatge i pernil. O sigui, com si fos un víquing. Fos un biquini, però abans de ser amb pa serà amb llum.
0: S'utilitza molt, oi? El rebossat.
1: Sí, el rebossat amb pernil. Jo a vegades el faig molt amb pollastre i formatge, que m'agrada molt. O amb pernil, que és boníssim.
0: O sigui, aquest rebossat es pot fer servir per diferents carns.
1: El rebossat pots fer de totes maneres. El rebossat, mira, aquest dia aquí, en un restaurant de... vam fer cabrit rebossat boníssim, home.
0: És que el cabrit rebossat és molt bo, eh? El ser la carn tendra...
1: Però a vegades també faig, que també el compro amb una empresa, bueno, amb una carnisseria, compro el conill, allò, aletes petites de conill tallat, i després jo el faig rebossat, és boníssim. Bueno, és que pots fer-ho com a plat o com a aperitiu. Tu fots aperitiu i tu menges estupendament.
0: Això dels aperitius el fas venir a la memòria, un tema que no he entès mai, que aquí no hi havia cultura, però que veig que ara s'ha fet molt famós, que és això de, bueno, t'ho diré en castellà, perquè com ho diuen, alites de poll o...
1: Sí, coses aquestes.
0: Què és això?
1: Alites de pollastre que ho fan així, que ho fan amassanat, ho fan així amb espècies i coses així, amb pebre. No, són bones, són molt, molt bones, eh?
0: I això d'on t'ha vingut, això? D'Amèrica o...?
1: Ah, no ho sé. Ara fan el d'allò arrebossat, diguéssim, ve molt de la part d'Itàlia, per mi.
0: Ah, val.
1: A la milanesa, allò, l'escalopa milanesa, aquí. Que, de fet, abans ja, no sé, tu te'n recordaràs, jo me'n recordo el temps que anàvem a ballar i anàvem al cinema, anaves a fer el vermut,
0: sí.
1: I et feien aquest combinat.
0: Sí,
1: no te'n recordes aquests comies que feien?
0: Sí,
1: Que feien una almeja.
0: Però allà hi havia almejes, barbareixos...
1: Barbareixos, un tall d'escarxofa, en d'allò, en vinagre, una anxova,
0: sí.
1: Oliva...
0: Sí.
1: Allò un convidat, era boníssim.
0: Uh-huh.
1: Una vegada els hi vaig fer amb una colla que van venir a casa a dinar, i per recordar-los el que fèiem abans,
0: sí.
1: Els hi vaig fer.
0: El vermut d'abans, el famós vermut
1: d'abans.
0: S'estirarà el temps a sobre, com
1: vinga,
0: sempre, Ventura, que...
1: Anem per feina.
0: Anem per feina.
1: Vinga, avui farem, ja ho dic, l'escalopa de llom de formatge i pernil, o sigui, dos talls de llom fins, tallat fi, sal, pebre, una làmina de pernil, de pernil dolç, una làmina de formatge per fer el arrebossat, llet, farina, pa torrat, pèsols, que és farem l'acompanyament, amb ceba, tomaca, oli i un ou. Tot el que es fa, diguéssim, de...
0: El formatge és laminat, dius?
1: Sí, una làmina. Sí,
0: ah, jo pensava que era formatge...
1: No, fots aquestes làmines. I també el pots fer amb un tall de formatge normal.
0: Val.
1: El tall un tall de formatge, li poses, és el mateix.
0: Val.
1: A veure, farem. Farem el... es fan les escalopes, o sigui, el llom, el que t'agradi, si vols no hi posis pebre, no hi posis gaire, eh? Més aviat sal.
0: Una pregunta, perdó que t'interrompeixi. És adient, és bo, millora, si ho fas el dia abans?
1: No, en aquest cas és igual, perquè no és cosa que s'hagi de demassarar per fer un estofat, per fer qualsevol cosa, no.
0: Això
1: és normal, això pots fer el dia normal. Dos talls de llom tallats ben fi, i poses a la sal és una mica, no gaire, i poses el tall de pernil dolç i el tall de formatge. El tapes i el fas amb l'ou batut, el blat és l'ou, bueno, enfarinat amb l'ou batut i amb el pa ratllat. Uh-huh. Ja tens l'escalopa feta.
0: O sigui, el pa està per sobre de tot i tapa el formatge, el pernil...
1: Sí, és per fer com si fes una escalopa. És una escalopa. I després, per acompanyar, hi farem... Bullirem el pèsols, que hagis fet allò 300 o 400 grams de pèsols per acompanyar, segons la quantitat de gent que siguis, o mig quilo ja és per gent. fas el, bulles el fèsol i fas un sofregit de ceba i tomaca, molt poca tomaca, un sofregit només, i després li tires el pèsol bullit, com ja està el sofregit fet, per acompanyar l'escalopa. És un acompanyament.
0: Val. Que també és... Ara que parles del pèsol, que ja saps que hi ha el pèsol...
1: Jo dic el pèsol perquè, perdona...
0: M'aixifla el pèsol.
1: Sí.
0: Com a professional, quan treballaves, estaves a la cuina...
1: Sí.
0: Com ho podíeu... Devíeu passar molta estona, no? Per treure... Per obrir els pèsols i
1: tant,
0: tot.
1: Perquè abans...
0: Ah, és molt pesat, eh?
1: Abans no hi havia això.
0: I com ho fèieu, això?
1: Abans no es congelava, no, es agafava el pèsol, lo faves...
0: Perquè, esclar, un restaurant ha de fer molta quantitat de pèsol.
1: I tant.
0: Això ha de portar molta feina, no?
1: Pelar patates... Jo, quan vaig començar de cuiner, la primera cosa era, ja t'ho dic, fregar cassoles, fregar plats, pelar patates... pèsols, faves...
0: Això ho feia a l'aprenent, diguéssim.
1: Sí, l'aprenent. Érem el xixo. Allà a Barcelona dèiem el xixo.
0: Es devia passar tot el matí pelant, bueno, pèsols, ai, patates i...
1: Encendre el foc, netejar, treure la cendra, bueno, tot. Calentar la llet, fer el cafè, diguéssim, allò amb d'allòs que es feia abans pels esmorzants.
0: I perdona, i ara com es fa aquests grans restaurants que tenen que servir tant de pèsols? Com ho fan, jo?
1: A veure, no, ara hi ha tot això congelat, home. Ara hi ha tot aquest pèsol congelat.
0: No, home, un restaurant que s'apreci una mica, voldrà pèsol d'aquí del Maresme.
1: Ah, mira, una cosa aquí al Maresme mateix, a Llavaners, els pèsols de Llavaners, el pèsol del Maresme, diguéssim.
0: Sí.
1: Aquest és pèsol...
0: Per tant, s'ha d'obrir, s'ha de treure la majota.
1: Sí, s'ha de fer la quantitat.
0: I això s'ha de fer mà.
1: I tant. Mira, el meu avi tenia tenia un hort i feia pèsols. I a mi no m'hi deixava anar. Saps per què?
0: No.
1: Perquè li menjava el pèsol...
0: Ah, en cru.
1: Era boníssim.
0: En cru.
1: Tu aquest pèsol més dolç, boníssim.
0: A la planta, dic.
1: Aquest pèsol del Maresme, per mi, és l'hòstia, per dir alguna
0: cosa. Sí. Dura, va, que s'estira el temps de sobre. Anem tancant.
1: Vinga, anem. Els ingredients, dos talls de llom fins, ben fi, el pebre, la sal, la làmina de pernil dolç, la làmina del formatge, el pèsols, llet, farina, pa torrat, ceba, tomaca, oli i un ou. És tot el que va per fer aquesta.
0: I si vols recordar la manera de cuinar-ho...
1: Ah, sí, cuinar-ho ja els és a fer l'escalopa, o sigui, posar-hi el d'allòs, el llom, sobre el llom posar-hi el formatge i el pernil rebossat, o sigui, amb la farina, amb l'ou, o sigui, primer amb farina, amb l'ou i el pa torrat.
0: I sempre fregit.
1: I després fregit.
0: Sempre fregit.
1: Sempre fregit. En una escalopa normal i corrent.
0: Això no es fa ni al forn, ni... A...
1: No,
0: només
1: sempre fregit. Per això et dic, no cal fer-ho, per fer-ho de seguida. O sigui, arribo a casa i puc fer-ho, posem a dir el...
0: Bueno,
1: si ho tens, el llom, ho tens tot. Vull dir que és una cosa ràpida, bé. L'escalopa milanesa és normal i corrent. El que passa que aquí la pots fer... a vegades també pots fer amb d'allòs, amb pollastre, amb làmines aquelles de pollastres, allò...
0: Llavors què fas? Làmina de...
1: També fas làmina
0: de... Treus l'os del pollastre?
1: No, làmines que ja venen aquestes làmines.
0: Ah,
1: làmines, I, tu, i si tens una petxuga, també desossada, també la talles, i pots fer el tall normal, diguéssim, de dalt i de baix, per fer l'escalopa.
0: Val.
1: I a l'escalopa, el llom, que sempre... Ara, aquesta t'he dit en llom, però pots fer en cap de llom, que és més justo, és més gustosa.
0: Sí, la carn és més bona.
1: Sobretot jo, no dic cap mal contra el llom, però el llom ho pots fer 40.000 vegades i és boníssim. Ah, jo, més gustós, el dos colors o el cap de llom.
0: Ho deixarem aquí, doncs, Ventura. Però ha sigut un plat d'aquests fàcils, m'imagino,
1: sí,
0: i ràpid,
1: fàcil,
0: oi?
1: Fàcil i fa de fer, i no, vull dir, és fàcil de fer i gustós, perquè, mira, fas això que dic amb els pèsols acompanyats, i si no vols acompanyar, amb patates, amb carxofes, en qualsevol cosa, en cosa per acompanyar. Pots acompanyar el que vulguis. Acompanyat en pèsols per dir, per fer una mica...
0: Sí, no, no, ho entenc. Ho deixarem aquí i la setmana que ve ja portaràs un altre plat,
1: la setmana que en farem un altre, si
0: molt bé, doncs
1: molt bé, estimats oients, que... fins la setmana que ve, si tot vol.
0: Ha sigut un plaer.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Si vols preparar plats brutals, maleta de romer o en un pim-pam, devora el llibre de cuines. A la venda als punts habituals.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El nombre de dones que són mares més enllà dels 50 anys s'ha multiplicat per 4 a Catalunya en els últims 15 anys. El 2025 en van ser 68. La gran majoria ho aconsegueixen amb tècniques de reproducció assistida, sobretot amb òvuls de donants joves. Tot i això, la doctora Sílvia Graupiera, coordinadora de Deixeus Dona, adverteix que aquests embarassos tenen riscos importants, sobretot per a les mares.
2: A aquesta edat, amb una ovodonació, aconseguim tasses d'embaràs molt altes, fantàstic, hem resolt el tema de la qualitat ovocitària, però ojo, que a aquesta edat tenim una alta tassa de complicació, perquè a l'edat de l'úter no som capaços de millorar-lo amb la tècnica de reproducció assistida. En aquest perfil de pacient de més de 45-50, et podria dir que més del 80% té patologia.
1: I entre aquestes complicacions hi ha problemes vasculars, més possibilitats de tenir preeclàmpsia, pressió alta, diabetis o trombosi. De motius per endarrerir la maternitat n'hi ha molts. La Montse va tenir la seva filla als 52 anys perquè va decidir prioritzar la seva carrera professional. La Pilar, en canvi, va ser mare als 50 després de molts anys de tractaments. Totes dues asseguren a aquesta emissora que va ser una decisió molt meditada i llancen algunes reflexions.
3: A vegades faig càlculs i aquests càlculs et porten a dir ai, quant de temps tindrà mare aquesta nena, no? O seré molt gran o m'hagués agradat que ella tingués mare més anys. És el que hi ha, saps? I no em vull torturar tampoc. Pots dir egoista, pots dir bona o dolenta, però va ser una decisió nostra.
4: Em plantejava molts dubtes i em feia molt respecte. Ara la meva filla té 6 anys i estic molt tranquil·la perquè segueixo el ritme de les mamis de 30. El que sí que m'he trobat sovint i m'ha sorprès molt és els prejudicis que té molta gent. O sigui, si veuen un home que és per als 50, ningú ho qüestiona. En canvi, si tu ets una dona gran i ets mare d'una nena petita, la gent et jutja.
1: Segons l'IDESCAT, l'any passat a Catalunya, uns 1.600 homes de més de 50 anys van ser pares d'una criatura.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.
2: Com sabeu, sense música la vida seria un error. Nosaltres no ho cometrem i donarem pas a la música.

La llei 5/2003 de prevenció d'incendis forestals té com a objectiu protegir les persones i els béns ubicats dins de terrenys forestals o a menys de 500 metres, sense cap excepció. La manca de gestió forestal i l'abandonament de les zones rurals ha comportat una modificació del paisatge en pràcticament només una generació, de manera que ha augmentat considerablement la superfície forestal i, per tant, el combustible per cremar. Aquest fet, juntament amb el canvi climàtic, fa que existeixi un alt risc d'incendi forestal i que les cases i altres edificacions siguin molt vulnerables al foc. Avui en dia, els incendis forestals poden arribar a tenir intensitats extraordinàries, cosa que dificulta enormement les tasques d'extinció, sobretot en zones habitades. Per això, la llei obliga a assegurar una franja de protecció d'almenys 25 metres al voltant de les edificacions, nuclis de població i urbanitzacions. També s'han de mantenir les parcel·les interiors i les zones verdes en les mateixes condicions de les franges, ja que una guspira pot saltar fins a centenars de metres de distància i cremar tanques vegetals o qualsevol altre material inflamable. S'ha de tenir en compte que un incendi forestal també es pot iniciar dins d'una zona habitada i propagar-se cap al bosc. Les condicions d'aquestes franges d'almenys 25 metres són: evitar la continuïtat del combustible, mantenir els arbres podats i espaiats, amb un mínim de 6 metres entre ells i el sotabosc desbrossat. S'ha comprovat que mantenir aquestes franges de protecció redueix molt l'alçària de les flames, disminueix la radiació, la intensitat del foc i el llançament de focus secundaris. Per tant, si protegeixes casa teva, en cas d'incendi forestal, estaràs segur dins la teva llar i evitaràs una possible evacuació. L'obligació de fer i mantenir la franja és sempre del propietari de l'edificació. I l'obligació del propietari dels terrenys contigus és permetre que es faci i es mantingui aquesta franja. Els propietaris de les parcel·les interiors i zones verdes han de mantenir-les netes.

0: ens van dir, això és impossible.
1: Impossible?
0: Impossible com llançar-se des de l'estratosfera amb paracaigudes trencant la barrera del so?
1: Impossible com que et caigui un llamp 7 vegades i encara siguis viu?
2: Impossible, eh?
3: Perquè tot sembla impossible.
1: Fins que algú ho fa possible.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: A l'Alt Empordà.
6: Gràcies a tu.
7: Increïble.

0: viatgen al temps.
1: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
2: Vine a sentir.
3: Per suturar una ferida es necessiten fil quirúrgic, agulla, pinces, alcohol i per suturar una ferida en zona de guerra, a més, calen ideals. Independència, compromís, humanitat, no hi renunciïs. Els teus ideals també curen. Entra a idealesquecuren.com. 1, 2, 1, 2, 3...

0: L'enginyer francès Gustave Eiffel va ser l'home dels ponts de ferro a Catalunya del segle XIX, just abans d'aixecar la famosa Torre Eiffel a París. La historiadora de l'art Lluïsa Menós repassa i documenta els més de 80 ponts que va fer des de la línia de tren Girona-Portbou el 1876 fins al pont portàtil sobre el llarg del Parc de la Ciutadella durant l'exposició universal del 1888. Ho fan al llibre L'enginy d'Eiffel a Catalunya.
1: Documentació d'Eiffel, molts plànols, fotografies, perquè es conserven fotografies dels ponts quan estaven in situ. És un llibre que el seu objectiu

0: que l'autora posa en dubte. Eiffel podria haver ofert instal·lar-la l'any anterior.
1: Sí, sí, la poso en dubte, clar. Si resulta que hi ha un document que certifica això, doncs magnífic, aleshores treballem-ho, no? Però jo com a mínim treballant aquest tema dels ponts, jo no m'he trobat documentat això de la torre que l'oferís.
0: L'enginy d'Eiffel a Catalunya forma part d'un projecte de recerca i divulgació del patrimoni metàl·lic del país.

0: Ministrius de llars.
1: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
0: Ministrius de llars.
1: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.
2: És Ràdio Vila Sacra.
3: Et sentiràs com si t'haguessin donat un premi.
4: Bé, la veritat és que no sé què dir. M'agradaria donar les gràcies al repartidor per portar-me el paquet tan de pressa i a la resta de clients d'Amazon Prime.
3: Algú se sent com una estrella. La festa d'ofertes d'Amazon Prime només per a clients d'Amazon Prime. Uneix-te avui a Prime.
5: Vine a Empúria Brava. Bars, restaurants, discoteques, comerços, amics, amigues i concerts al costat del mar, gratuïts. A l'estiu tot és millor a Empúria Brava. Comissió de Festes d'Empúria Brava. Ajuntament de Castelló d'Empúries i Empúria Brava.
6: Ara t'explicaré una història.
7: De Ràdio Vila-sacra. Només Ràdio Vila-sacra.

0: I parlant d'emocions.
1: 73.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: On eres tu el dia de l'eclipsi?
4: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Jo també.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?

0: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
1: Grans poetes musicats per grans cantants, de poemes i cançons.
2: Parlem de Rafael Alberti. Alberti va néixer el 1902 al Puerto de Santa Maria. El 1917 es traslladà amb la seva família a Madrid per dedicar-se a copiar pintures al Museu del Prado. Després de la mort del seu pare, va deixar la pintura en un segon pla i es va dedicar a l'escriptura. A partir d'aquest moment, es comença a relacionar amb els pares de la qual s'anomenaria Generació del 27, Lorca, Gerardo Diego, Vicente Alexandre, entre d'altres. Molts han musicat la seva obra poètica. La Paloma.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: En ciutats com Barcelona, aquesta ja és la 54a nit tòrrida que registra aquest estiu. Són nits en què el termòmetre no baixa en cap moment dels 25 graus. Els experts avisen que aquesta calor desmesurada no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les que estan sanes. Segons el metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, la calor interromp les funcions de regeneració necessàries per als nostres òrgans durant la nit.
5: Però a més aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar a tenir patologia cardiovascular.
4: Una situació a la qual ens haurem d'adaptar, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, que alerta que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai i que no serà l'últim. Les altes temperatures també sacsejaran aquest dimecres al País Valencià, on es podria arribar als 44 graus en algun punt. Davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai i que no serà l'últim. Davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai i que no serà l'últim. Davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai i...
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Davant un futur tan canviant com incert.

0: Descobreixen cèl·lula smart.
1: L'any de 1997.
2: Arriba la intel·ligència artificial.
3: La societat avança i la publicitat amb ella. Per això Autocontrol. Anunciants, agències i mitjans. Portem més de 30 anys evolucionant per continuar tenint cura que la publicitat que rep sigui lleial, legal, honesta i veraç. Autocontrol. Per una publicitat responsable.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les vendes de la grossa de cap d'any han caigut pràcticament a la meitat en els últims 7 anys. El punt àlgid va ser el 2018, l'any després del referèndum, amb 30 milions d'euros recaptats. Des d'aleshores han anat a la baixa, constaten amb la tendència a l'alça del sorteig extraordinari de Nadal de la Loteria Espanyola. Sílvia Solanes.
2: El 2025 va ser l'any amb menys vendes de la història d'un sorteig que va començar el 2013. Segons les xifres del Departament d'Economia, es van vendre 16 milions d'euros, lluny dels 25 milions de la primera rifa o dels 30 milions i mig del 2018. En canvi, el sorteig extraordinari de Nadal passa just al contrari. Fa 7 anys, en època just post-procés, les vendes a Catalunya es van ensorrar un 14% en un sol any, però des d'aleshores han anat remuntant. Les últimes dades apunten que des del 2018 han crescut un 18%, amb 428 milions d'euros de vendes en butlletes l'any passat.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
3: La millor oferta musical, les novetats, els millors suggeriments, el número 1 de la radiofórmula informativa.
4: Radiofórmula informativa.
0: Només a Ràdio Vila-sacra.

0: planta. Corrent. Esmorzant. Comprant. Passejant. Quedant. Treballant. Celebrant. Sortint. Conduint.
1: Sensacions K26.
0: Vius connectat.
2: El govern de Catalunya informa. Els catalans i les catalanes tenim la llibertat d'expressió, d'opinió i de participació. Drets fonamentals garantits per la Declaració Universal dels Drets Humans. Recorda, tu decideixes.
3: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
4: Ai.
5: Ai.
4: I ara?
6: Ràdio Vila-sacra. On l'amor per la ràdio es toca.
7: El secret de l'amor. Salvador, 31 anys. Elisabet, 29 anys. 11 anys festejant i 2 vivint junts.
8: Érem veïns, però diu així. Vivíem més o més un carrer molt petit. De fet, de petits havíem jugat junts al carrer.
9: Estudiants universitaris, començament de carrera, era el meu segon any, parella era el primer, i coincidia que vivíem en el mateix carrer i ho vàrem saber a partir d'anar a Girona, pujar i baixar cada dia des de Figueres a Girona. Ens vàrem conèixer allà, vèiem que fèiem el mateix camí i semblava que ens fèiem la viu-viu.
8: Sí, geografia, hem estudiat tots dos. Un dia fèiem campana, jugàvem a cartes al bar. I recordo que sí que ens vam mirar i va ser una d'aquelles mirades que dius, mira, aquest.
9: Sí, sí, la recordo aquest dia.
8: Sí, sí, recordo que ens vam mirar. I aquell dia vam tornar junts amb el tren i no sé si...
9: Cap d'una setmana ja estàvem a la muntanya caminant junts. Alguna cosa una mica sèria sí que havia tingut abans. Vaig veure que allò no anava per bon camí, ho vàrem deixar estar i vaig continuar amb la meva vida fins que vaig trobar amb l'Elisabet.
8: Em vaig passar jo.

0: no escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: I parlant d'emocions.
1: Ràdio Vila 4.
0: Parlem de música.
2: Parlant de música amb Margarida Arbàs.
3: Les parts de la guitarra. Avui anem de ruta per un instrument. Com ja vam fer amb el violí, recorrem les diferents parts de la guitarra, en aquest cas, des de la pala, al capdamunt del mànec, fins al pont, a la caixa. El cap o pala, que també s'anomena claviller, conté el claviller pròpiament dit, on 6 clavilles permeten afinar les cordes. Les 3 cordes més agudes solen ser llises i les 3 més greus, entorxades. On s'acaba la pala, hi ha una petita franja blanca que la separa del diapasó o batedor. És la selleta. I també se'n diu os perquè es feia d'aquest material. A sobre s'hi repengen les cordes, que venen del claviller, recorren el batedor, sobrevolen la boca i acaben a la selleta del pont. Per darrere, el mànec s'introdueix a la caixa harmònica pel taló i de la part que sobresurt se'n diu soquet. A la banda de sobre del mànec hi ha el diapasó, que arriba fins a la boca. Cada una de les 19 varetes metàl·liques incrustades al diapasó és un trast, i també s'anomenen trastos els espais entre vareta i vareta. La caixa harmònica, o cos de la guitarra, està formada per 2 tapes en forma de buit i uns costats ondulants que les uneixen. La part de sobre de la caixa és la tapa harmònica, taula harmònica o taula d'harmonia, la de sota, el fons, i als costats, els cèrcols o riscles. Allà on els riscles s'ajunten amb les tapes hi pot haver una tireta de fusta. És el filet o la sanefa. Al centre de la caixa, l'obertura rodona és la boca. També se'n diu roseta, encara que pròpiament la roseta és la sanefa decorativa que envolta la boca. A part de tenir una funció estètica, la roseta també fixa les 2 meitats que formen la tapa. La nostra ruta s'acaba al pont, on les cordes queden fixades després de passar per la selleta del pont. D'aquí, la vibració es transmet a la caixa de ressonància i així podem sentir la música d'un instrument de llarga tradició i popularíssim entre nosaltres, la guitarra.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles XIII, XIV o XV. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
2: Tanca els ulls. Un any més.
3: T'expliquem cada dia l'aventura del món.
2: Som la ràdio.
4: Ai, madre! ¿Y dónde voy yo?

0: Un espai per passar-ho bé, per escoltar mentre vas en el cotxe, fas les feines de casa, o fins i tot dones un passeig o surts una estona a fer exercici, sense masses pretensions i sense encotillar. T'hi animes? Si et sembla bé, a poc l'anirem construint plegats.
1: Des de l'Alt Empordà al món, avui Sant Pere Pescador.
2: A Sant Pere Pescador han fet ple les pomeres. Al maig, núvols i festeres, totes llum i totes flor, despleguen les cabelleres, i així que ve la tardor. El fruit corulla les branques arrodonit, en saó, en un esclat temptador que enrama filats i tanques. Si no tenen la claror de quan eren totes blanques, condensen la vermellor primerenca que il·lumina la galta encerada i fina de l'infant sa i vividor, mentre el pes de la branca inclina a les mans del collidor. En un pla desert de comes, pomeres en abundor i petit món en munió, amb la pell plena d'aromes i un cor sense passió, arreu pomes, pomes, pomes. Qui en vulgui captar el color que de sota el sol fulgura, fer-ne bona la confitura o sobre el caliu en flor, tastar-ne la carn dura, cal que vagi a l'aventura per Sant Pere Pescador.
3: Volem saber com et lleves.
4: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
5: Aquesta és la diferència.
6: Pues no me n'entero.
7: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
4: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
5: Aquesta és la diferència.
8: Oh!
9: Ole!
8: Oh!
9: Ole!
8: Oh!
10: La teva ràdio de proximitat.
11: I ara parlem de cultura.

0: La cultura catalana és des d'avui fins diumenge a Estocolm per celebrar-hi l'aplec de Difolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular i tradicional catalana. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. Des de fa gairebé 4 dècades, la Difolk contribueix a difondre el patrimoni cultural català més enllà de les seves fronteres. L'aplec internacional és el seu projecte més emblemàtic i des de la primera edició celebrada a Amsterdam l'any 1988 ha recorregut nombroses ciutats europees. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, destaca la importància del programa que es presenta enguany a Estocolm.
1: Genera trobades i intercanvis amb altres societats, amb altres cultures del món. Aquest any l'oportunitat a més és especialment extraordinària perquè, com sabeu, la Plec s'integra al Cultur Festival, un dels grans festivals urbans d'Europa.
0: Sardanes, castells, gegants, bestiari, dansa, música i altres expressions de la cultura popular catalana ocuparan durant tot el cap de setmana alguns dels espais més emblemàtics d'Estocolm.

0: Descobreix l'alegria en cada pas del teu camí. Ràdio Vila-sacra, al teu costat.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
2: Informació, música, entreteniment.

Mots, motets i motius. Un motet és una forma de la música polifònica apareguda al principi del segle XIII, una composició vocal de caràcter gairebé sempre religiós sobre text llatí amb acompanyament d'instruments o sense. Motet és un diminutiu de mot, però el terme musical no ve de la paraula catalana mot, sinó de la francesa corresponent, que és igual que en català i també vol dir paraula. O sigui que un motet seria literalment un mot petit. I sabeu d'on ve mot, la paraula que hi ha al darrere de motet? Doncs aquesta paraula que compartim amb el francès i l'occità ve del llatí vulgar mutum, que vol dir xiu-xiueig. Un altre derivat de mot és motiu. Si algú l'anomenem, per exemple, el paret de l'orella grossa, això és un motiu. Un motiu és el mateix que un malnom. I també és un motiu allò que fa que l'anomenem així, el fet que el paret tingui una orella de pàmpol. En aquest cas, un motiu és el que ens porta a fer una acció i té relació amb moure's

0: I no pas amb xiu-xiuejar. Ve del llatí motivus, que prové del verb movere, moure's. També provenen de motivus els motius musicals, motiu com a frase o fragment que serveix de nucli inicial del desenvolupament musical, i motiu conductor o leitmotiv, el tema central repetit al llarg d'una obra. Així doncs, els mots, elements essencials de la llengua, estan al darrere d'un terme musical com és el motet, i també d'alguns motius, encara que no precisament els més musicals.
1: Sigues intel·ligent.
2: Fes volar la imaginació.
3: Sí.
4: Eternament.
1: Ai.
3: L'opció dels que en saben.

0: La Generalitat de Catalunya ha convocat 1.587 noves places per accedir als Mossos d'Esquadra. Si vols una professió en futur, compromesa amb les persones i amb projecció per créixer, aprofita l'oportunitat. Els Mossos i Mosses fan molt més que protegir. Formen part d'una policia moderna, preparada i propera. Treballen per la ciutadania des del compromís, la professionalitat i la responsabilitat. Pots presentar la sol·licitud telemàticament. Tota la informació a mossos.gencat.cat.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu que existeixen uns llibres que no existeixen dos d'iguals? L'Ainhoa Martínez ens recita un poema que parla d'ells. Els sentim i els descobrim?
3: Hola, em dic Ainhoa de Quarta. El meu poema es diu El meu diari. L'autora és Núria Albertí. L'he triat perquè quan el vaig llegir vaig pensar que podria fer un diari. El meu diari. Tinc un llibre a casa que és molt especial. En llocs més del món no hi ha un altre igual. Sol, núvol o pluja, avui quin temps fa. Un dibuix al marge ho reflectirà. També noto l'hora, que em llevo al matí. I al final del dia, quan vaig a dormir? M'agrada aturar-me i poder contestar. Què s'ha après avui i què faràs demà?
2: Moltíssimes gràcies, Ainhoa. Ens ha agradat molt que hagis triat un poema que parli d'aquests llibres tan importants, i és que són els llibres de la nostra vida, els diaris. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
4: Deixa'ns un missatge al contestador.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La calor marca un nou rècord a Catalunya. Aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país, una xifra inèdita. En tot l'any passat hi va haver 16 dies a 40 graus i el 2024 en van ser 9. Els termòmetres van tocar sostre a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central. Més enllà del rècord concret d'aquest any, les dades dibuixen una tendència clara. Els dies amb 40 graus són cada vegada més freqüents a Catalunya. Un llindar que fa unes dècades s'assolia de manera excepcional, ara repeteix diversos dies a l'estiu. El rècord d'aquest any, per tant, és una fotografia excepcional, però s'inscriu en una tendència que va molt més enllà d'un sol estiu. El rècord d'aquest any, per tant, és una fotografia excepcional, però s'inscriu en una tendència que va molt més enllà d'un sol estiu. En una tendència que va molt més enllà d'un sol estiu.

0: Les 24 hores del dia. Ràdio Vilasacra. Disfruta-la.
1: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Bec, bec.
3: Què veus?
2: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu. Sí, sí, una sangria estiu drinks.
3: I on la tenen?
2: Segueix-nos a Instagram, @estiudrinks, i sabràs el punt de venda més proper. Demana la teva estiu drinks també al teu bar de confiança. Bec, bec, estiu drinks.
4: I quan arriba la faràndula i el barri ballant, pica que te pica la taràntula i el barri baixant, i el barri ballant.
5: A l'agost, les festes majors de Catalunya viuen el seu moment més àlgid. Però, si ens hi fixem, darrere les taules de so encara hi ha poques dones. Segons l'Anuari de la Música, només un de cada 3 projectes musicals amb dones al capdavant arriba als escenaris, ens ho explica Clàudia Roses.
6: La presència femenina als grans escenaris catalans va tancar el 2025 amb una xifra rècord, el 46%. Les dades les publica el grup Enderrock i l'ARC, l'Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya. Tot i això, els projectes amb lideratge femení baixen del 34 al 29%. Per les DJs, la bretxa és encara més gran, tot i que algunes noies ja fa anys que obren camí, com la DJ Trapella.
7: Recordo que els primers cartells... Jo...

0: estiu. Sí que és veritat que al principi em trobava molt sola, però a poc a poc sí que he anat veient un canvi. Jo puc entendre que sigui una miqueta desafiant, que no sabràs com et tractaran, no sabràs si saps suficient. Potser salta el síndrome de la impostora aquest.
1: Alguns ajuntaments treballen per revertir la tendència en la programació local, com és el cas de Maçanet de la Selva. Ho explica la regidora de Festes i Joventut, Júlia Barceló.
2: Fa un parell d'anys el Punt Lila ens va fer un retorn de com havia vist la situació. Jo, sincerament, mai m'ho havia plantejat. Arrel d'aquest retorn vam veure que realment només hi havia hagut una noia sobre l'escenari i era perquè formava part d'un grup majoritàriament de nois. Llavors, ja l'any passat i aquest, doncs ho hem tingut una mica més en compte. Tot i així, no hi ha una equitat, però sí que estem una mica més pendents d'això per donar cabuda a tots dos gèneres.
1: Més enllà de la representació, pujar a l'escenari encara té un pes que les dades no expliquen. Així ho afirma la DJ Anna Gisbert.
3: Si tu veus un cartell Anna Gisbert i no saps què fa, pensaràs, buah, ara vindrà aquesta a ficar-me qualsevol cançó. En canvi, si veus un tio, és veritat que la gent ja s'espera com més maleanteo, saps? No sé si l'explico. Cada vegada, per sort, el prejudici es trenca molt més i jo intento que també sigui així. I també és veritat que les generacions joves creixen amb la ment més oberta.
1: Les professionals coincideixen que les xifres reflecteixen les barreres de gènere que viuen a la seva feina i asseguren que encara queda molt camí per recórrer.
4: Tot el contrari, en les cartes de l'amor, ara juga al solitari.
5: I parlant d'emocions.
6: 60.
7: Rebudes més de 5.000 trucades entre contestador i WhatsApp dels addictes a Ràdio Vilasacra.
8: És molt divertit, s'ho passen molt bé.
9: Escolta.
10: I aquí, pues, hace la memòria. Pues estoy sola y tengo 90 años. Me gusta, es que me gusta mucho.
11: Te donen una pau, te donen una tranquil·litat.
12: Jo crec que és molt important tindre'ls. Aquí ens han ensenyat moltes coses més, moltes teràpies, i ells han ajudat en tot.
13: Ràdio Vilasacra.
14: Ràdio Vilasacra.
15: Ràdio Vilasacra.
16: Ràdio Vilasacra.
17: Tu pots ser part del canvi.
18: Som aquí.
19: Ràdio Vilasacra.
18: Obrint esperances. Som aquí. Buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí. I ets tu qui ens hi ha portat. El teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
7: Gràcies.
6: Gràcies.
7: Gràcies.
6: Gràcies.
9: Moltes gràcies.
7: Gràcies.
13: Gràcies.
10: Gràcies.
6: Gràcies.
13: Moltes gràcies. Gràcies.
6: Gràcies.
13: Gràcies.
6: Gràcies.
13: Gràcies.
7: Gràcies.
6: Moltes gràcies.
18: Ràdio Vilasacra, senzillament.
8: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
18: El programa dels dijous a la una de la matinada.
0: De oca a oca i tiro per què em toca.
18: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Això és la caixa de sorpreses.

0: Penya Figueres, o què?
1: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
2: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Cada setmana és un nou repte. I si intentem ser positius, els divendres ens provoquen certa lleugeresa al pensar que ja en tenim una altra de passada. Que potser estem una mica més a prop de veure aquella llumeta al final del túnel i amb el cap de setmana arriba el confinament perimetral. Els concerts em permeten moure'm pel nostre país petit i sovint és fàcil de detectar el meu accent gironí i empordanès. El millor arriba quan em pregunten d'on sóc. I jo m'omplo d'orgull quan dic que sóc de l'Empordà. Sé perfectament la reacció que provoca les meves paraules. Sovint se'ls posen els ulls com taronges i les dents llargues. Algú li pot semblar un xic exagerat, però el casal català de Luxemburg em van dir: «Vius al millor lloc del món. Pot ser la millor excusa per descobrir nous racons, nous camins, noves cales, nous paisatges». Sense quasi ni moure'ns a casa, ens podem passejar pel nostre Empordà ple de pobles únics, autèntics, encisadors. I després podrem tornar a dir, més alt i clar que mai, i amb el nostre accent tan únic, sóc de l'Empordà.
6: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 FM, ara i sempre, la teva veu.

0: Els caps de setmana se passen coses bones.
1: Hola a tots i totes.

0: Hola.
1: ¿Qué tal?
2: La ràdio de Vilasacra és...
3: És.
4: És com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
5: Veniu!
6: Són de confiança. Són d'aquí.
7: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
8: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada llegir, recitar i escoltar poesia, ara sentirem un poema que de ben segur ens agradarà des del principi fins al final.
9: Hola, em dic Pau Tor. El poema que he escollit es diu Un cor de més de mil sirenes i és de la Elisabet Adami. He escollit aquest poema perquè és d'un llibre que em va agradar molt. A continuació us recitaré el meu poema. És antic com la vida, aquest mar sense mida. D'antiga seducció, aquesta meva cançó. Obeeix la teva senyora si no vols pagar penyora. La meva veu escolta només que sigui una volta. Mai més no marxaràs, per sempre et quedaràs. Aquí, amb mi, aquí, amb mi.
8: Moltíssimes gràcies, Pau, per recitar aquest poema tan bonic amb tot el cor. Ens ha encantat. Fins al proper Embaladits. Adeu.

0: col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així.
1: Yes!
0: Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha. Entens?
2: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
3: És Ràdio Vila-sacra.
2: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
3: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
4: En el 107 de la FM.
5: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
6: Hi ha qui creu que registrant una paraula pot atrapar el nostre sentiment. Que es pot comprar un paisatge. Posar preu al mar. Registrar una manera de viure.
7: Ràdio Vila-sacra.
6: Això és impagable. No som estrelles, no ens cal. Ni necessitem cap etiqueta per saber d'on surt la força de la nostra costa. No ens cal comprar la nostra llibertat amb diners. Potser un dia algú vol registrar Costa Brava. No serem nosaltres. Aquesta terra no ens pertany, ens inspira.
7: Ràdio Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Atenció, perquè en un termini de 15 o 20 anys totes les gasolineres de Catalunya hauran tancat. Són diversos els factors que ho indiquen, segons els responsables del sector, que també descarten reconvertir les estacions de servei en electrolineres. L'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum i de la demanda, així com l'encariment del combustible, fan preveure la fi d'aquest negoci. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, pronostica en declaracions a aquesta emissora aquest termini.
2: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya eren més de 7 milions de litres a l'any. Ara estem amb 1 milió i pico. Què vol dir? Que hi ha benzineres que estan amb 3 milions, amb 4 milions de litres any, en la qual tenen rendibilitat, per sobre de 2 milions de litres ja més o menys funcionen, però clar, quan comences a baixar per sota del milió de litres any, i n'hi ha, en funcionament, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
1: Campabadal descarta que el sector es reconverteixi i passi a oferir energia elèctrica. Considera que tampoc els és rendible competir amb totes les opcions que s'ofereixen en aquest segment.
3: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
4: Si ets una persona amb respostes, aquí tens el teu mitjà. Contestador. 972 51 12 68. WhatsApp. 656 19 70 62. Nosaltres sí et volem escoltar. Sumat a les més de 5.000 trucades rebudes des de 2019 i escolta't per antena.
5: Sona bé.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

portem cada dia des de Puigcerdà un trosset de Cerdanya al plat, trinxat, parafetge, xarcuteria, amb les receptes de tota la vida, a la teva botiga o súper. I si vols que t'ho portem a casa, entra a botiga.carlí.cat.

0: Detingudes 6 persones a Barcelona en un dispositiu dels Mossos per detectar autors de furts i robatoris amb violència i intimidació. Les detencions es van fer el 26 de juny a la tarda als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sarrià. Els 6 arrestats acumulen 77 antecedents policials. A 2 se'ls va detenir per un delicte de furt i els altres 4 tenien ordres de detenció per delictes similars. En la mateixa operació es van denunciar 19 persones més per delictes lleus de furt que tenien 125 antecedents policials. Els 6 arrestats acumulen 77 antecedents policials. 19 persones més per delictes lleus de furt que tenien 125 antecedents policials.
1: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.

0: I tu què faràs aquest estiu?
1: Jo Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil·la.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
4: No sentiràs res com a Ràdio Vila-sacra, perquè ens preocupem de fer-ho molt difícil.
5: Sector audiovisual.
6: Vols una emissora de ràdio normal i corrent? Busca bé que el dial n'està ple.
7: Doncs no.
6: Vols un arxiu de les millors sensacions organitzades en blocs?
7: Doncs sí.
6: Doncs aquí és el teu lloc.
8: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.

0: viatge en el temps.
1: Exacte.
2: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
3: Això és la caixa de sorpreses.

0: I parlant d'emocions.
1: 15. Comprem el seu cotxe.cat us ofereix aquest espai.

0: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!
2: Com? Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Sigues l'autor de la teva felicitat amb Rafael Sant Andreu. Més d'un milió de lectors ja ho han aconseguit. Descobreix l'autor de No hi ha res tan terrible i l'art de no amargar-se la vida a la teva llibreria i comença a ser feliç. Publicat per Rosa dels Vents.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Hola!
3: Què tal?
4: La ràdio de Vila-sacra és...
5: És...
6: És com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
7: Veniu!
8: Són de confiança. Són d'aquí.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Encara cuegen els efectes de l'eclipsi. Dies després d'aquest eclipsi, el Departament de Salut ha detectat un increment de consultes per dolor als ulls o problemes de visió, presumptament per haver vist el fenomen sense la protecció de les ulleres necessàries. El repunt de les urgències ha estat del 4,5% en les últimes 24 hores. Per això, el Departament de Salut considera que les assistències relacionades amb l'eclipsi ja van a la baixa, tot i que en continuarà fent seguiment. Segons l'últim balanç del SEM, s'han atès prop de 450 urgències oftalmològiques, 239 als hospitals i 165 als CAPs. Malgrat l'increment, aquestes atencions han representat només entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. Salut considera, per tant, que l'augment no ha afectat la capacitat de resposta del sistema sanitari.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Davant un futur tan canviant com incert.
4: Persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
5: Gent Ràdio Vila-sacra.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
0: Vine i veuràs.
3: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
3: Ai, ai.
4: I ara?

0: Un 16% de les persones més grans de 60 anys pateixen algun tipus de maltractament, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, i a Catalunya es calcula que l'any passat més de 338.000 persones grans van ser víctimes d'algun tipus d'abús. Les dones són les principals afectades, en un 80%, i només es denuncien un 4% dels casos per por i dependència, perquè en la majoria dels casos els maltractadors són els fills, la parella o els cuidadors. Jordi Muñoz, advocat de l'associació EIMA, que treballa amb persones grans maltractades, demana que tots els casos de violència i maltractament es tractin igual i que no es menystinguin les persones grans.
1: No és que els maltractaments a les persones grans tinguin més importància o més rellevància, però tampoc la tenen menys. El que demanem és que siguin tractats amb igualtat amb la resta de la població. Vull dir, només això, la igualtat, que moltes vegades utilitzem la igualtat en molts temes, però en persones grans no s'aplica. O sigui, patim una constant discriminació en tema de persones grans, i especialment en persones grans maltractades.
0: En més d'un 50% dels casos, els fills són els maltractadors, en moltes ocasions per problemes de salut mental i addiccions. El fet que sigui una persona tan propera fa que aquests casos pràcticament no es denunciïn. La Glòria Fita és psicòloga de l'EAVA.
2: És el meu fill, què he d'anar a denunciar al meu fill? Com he de permetre que el meu fill dormi al carrer? Llavors, precisament per això es necessita disposar d'un temps per poder gestionar i emocionalment què suposa que el teu fill no és el fill que tu haguessis volgut, no?
3: Has escoltat aquesta notícia a altres llocs? Doncs continua escoltant a altres llocs i no et queixis.

0: el temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Bon dia, una zona inestable procedent del sud i un sol procedent de l'Atlàntic confluiran a partir d'aquesta segona meitat a casa nostra i això provocarà un canvi de temps amb baixada de la temperatura i ruixats i tempestes. A més, entre diumenge i dilluns un nou sol s'acostarà per l'oest de la península Ibèrica. De moment, aquest divendres acabaran de creuar els ruixats i tempestes localment amb fenòmens de temps violent i s'aniran desplaçant cap a l'est del país i ja a mig matí una nova línia de convergència provocarà xàfecs a l'interior del quadrant nord-est. Durant la tarda aquests xàfecs s'aniran desplaçant en altres punts de l'est del país, així com del Pirineu i del prelitoral. Però serà sobretot a partir del vespre quan aquesta línia de convergència se situarà entorn de la Costa Daurada i allà hi haurà el plat fort de l'episodi amb pluja molt intensa de cara a la nit de divendres a dissabte. És per això que hem emès diferents avisos d'intensitat que afecta de tarda a la meitat est, però sobretot el més important és aquest que afecta el litoral sud i especialment la Costa Daurada a partir del vespre de dissabte. I és que dissabte encara parlarem d'una situació de pluja, sobretot a l'oest de Catalunya, amb baixada la temperatura. De cara a diumenge i dilluns els termòmetres es recuperen i encara parlarem d'inestabilitat, sobretot de cara a dilluns al quadrant nord-occidental de Catalunya. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de

comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: informació, música, entreteniment.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: L'autora Bàrbara Baraldi, considerada la renovadora i una de les figures contemporànies més influents del noir italià, presenta aquest estiu la seva darrera novel·la, Los asesinatos del tarot, publicada per Malpaso, Montsesoto.
1: Fan de les pel·lícules de terror de Jaume Balagueró amb les que va aprendre a entendre l'espanyol, Baraldi ha venut més ja de 200.000 exemplars de la seva tetralogia anterior a Itàlia, de la que podeu llegir també al castellà la primera part d'aquesta titulada Aurora en la oscuridad. Tenir quatre llibres protagonitzats per una policia que gràcies al seu trastorn bipolar resol els casos ha insulfat molta esperança i molta estima cap a ella de part de lectors que viuen realitats semblants.
2: Que tantissime persone, tante madri, tanti padri mi hanno detto grazie per aver scritto Aurora perché mio figlio è bipolare o mio figlio ha, mia figlia, un'altra condizione mentale.
1: Bàrbara Baraldi acaba de publicar però a l'espanyol el seu primer thriller de la seva nova sèrie ambientada a Trieste, protagonitzada per una racional i metòdica Emma Bellini i en aquest cas la seva germana Maya, Los asesinatos del tarot, una pràctica, la del tarot, a la que l'autora italiana va entrar en contacte de jove per comprendre's millor a causa de la seva extremada timidesa i fòbia social diagnosticades i que veu molt semblant a com certes investigacions de policia s'acaben resolvent.
3: En el 107 de la FM

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Aprofita els avantatges de l'administració electrònica i fes els teus tràmits a través d'internet de manera còmoda i segura. Cita mèdica, matriculació en centres d'ensenyament, sol·licitud de dades cadastrals, creació d'empreses i molts més. Centenars de serveis per als ciutadans i les empreses t'esperen.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.
3: És molt més viu.
4: Bar Venècia de Figueres, amb una gran varietat de cerveses i, com no, acompanyat sempre amb les millors tapes.
5: Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.

0: aquest estiu, refresca't com mai.
1: Aquabrava.
0: Tens emocions fortes a la zona Aqua Exam. I aventures molt divertides a l'Anaconda, la Cobra, el riu Amazones, pels més petits Tropic Island i Pirate Island. Descobreix el nou riu tranquil, totalment renovat, que ara ja no serà sempre tan tranquil.
1: Vine a Roses i viu l'estiu més emocionant.
0: A Aquabrava.
2: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
3: Aquest estiu descobreix el Teatre Museu Dalí de Nit, on podràs gaudir d'una nova experiència visual i sonora a l'aire lliure. Visita el de nits envoltat d'una atmosfera relaxant i inspiradora. De l'1 al 23 d'agost, entre 2:15 i les 12, i deixa't sorprendre per la màgia dels seus espais. Reserva la teva entrada a salvador-dalí.org i brinda amb nosaltres amb una copa de cava per un estiu de somni.
4: La ràdio acompanya...

La vida és plena de sensacions. Ràdio Vilasacra les tria, selecciona i les posa totes dins una gran caixa màgica, perquè tothom pugui sentir una altra forma de viure.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Saps qui són? Potser els has vist pel barri. D'esquena costa de reconèixer algú, clar. Segueixes sense saber qui són, oi? Només hi ha una manera de saber-ho. Conèixer-los només depèn de tu. Treu les etiquetes. Descobreix les persones.
2: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
3: I parlant d'emocions...
4: 80.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Les comarques de Girona registren gairebé 2 robatoris de vehicles al dia. Els robatoris pugen un 10% el primer trimestre i la província supera la mitjana estatal per cada 100.000 habitants. L'Alt Empordà és la segona comarca gironina on es registren més furts a l'interior de cotxes el 2025. El rànquing estatal per volum l'encapçala en Madrid, amb 1.834 vehicles sostrets, Barcelona, amb 1.540, Sevilla, amb 534, Màlaga, amb 479 i Balears, amb 391. Figueres amplia a tot l'any les projeccions delinianes sobre façanes. La iniciativa deixa de limitar-se a campanyes puntuals, com la temporada turística d'estiu, i consolida l'ús de la llum i la imatge com un nou atractiu nocturn de la ciutat. Cada cop més catalans demanen un crèdit per poder anar de vacances. La mitja que es demana supera els 5.000 euros i, generalment, tornar el crèdit dura tot un any.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Oli. Oli. Oli.
1: T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
2: Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: La veritat que Ràdio Vila-sacra sou els millors. La veritat és que sou l'hòstia. O sigui que gràcies, gràcies per tot. I gràcies un altre cop.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
1: Repetiràs.

0: De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
1: Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
0: Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
1: Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats amb un ric patrimoni cultural i monumental.
0: Apropa't a Lleida. Viu el moment.
1: Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
2: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
3: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
2: El sol de la ràdio.
4: Tanca els ulls.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El temps.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
4: Bon dia. Una zona inestable procedent del sud i un solc procedent de l'Atlàntic confluiran a partir d'aquesta segona meitat a casa nostra i això provocarà un canvi de temps amb baixada de la temperatura i ruixats i tempestes. A més, entre diumenge i dilluns un nou solc s'acostarà per l'oest de la península Ibèrica. De moment, aquest divendres acabaran de creuar els ruixats i tempestes localment amb fenòmens de temps violent i s'aniran desplaçant cap a l'est del país i ja a mig matí una nova línia de convergència provocarà xàfecs a l'interior del quadrant nord-est. Durant la tarda aquests xàfecs s'aniran desplaçant en altres punts de l'est del país, així com del Pirineu i del prelitoral. Però serà sobretot a partir del vespre quan aquesta línia de convergència se situarà entorn de la Costa Daurada i allà hi haurà el plat fort de l'episodi amb pluja molt intensa de cara a la nit de divendres a dissabte. És per això que hem emès diferents avisos d'intensitat que afecta de tarda a la meitat est, però sobretot el més important és aquest que afecta el litoral sud i especialment la Costa Daurada a partir del vespre de dissabte. I és que dissabte encara parlarem d'una situació de pluja, sobretot a l'oest de Catalunya, amb baixada la temperatura. De cara a diumenge i dilluns els termòmetres es recuperen i encara parlarem d'inestabilitat, sobretot de cara a dilluns, al quadrant nord-occidental de Catalunya. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
6: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
7: Bon preu i esclat.
8: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo Andodo Sau, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
2: Sí.
3: Bé!
4: És la cara afable de l'estiu, descansar, conèixer noves ciutats, tastar també noves gastronomies, impregnar-se d'altres cultures o, com diuen els italians, il dolce far niente, és a dir, el plaer de no fer res. Però tot s'acaba i cal recuperar rutines. Per això ens preguntem, Laura Zurriaga, si la síndrome postvacacional existeix.
5: Un de cada tres espanyols té vacances a l'agost.
6: Sí, perfecto, de vacaciones siempre se está bien.
7: Bueno, he disfrutado las vacaciones, así que lo importante es eso, volver con la energía arriba. Siempre cuesta un poquito, pero bueno, siempre mentalidad a las próximas.
5: Reprendre la rutina requereix un període d'adaptació i cal anticipar-se, explica la psicòloga Meritxell Pacheco, que matisa que el temps de lleure juga un paper fonamental.
8: A vegades, a les salàries que té un horari fixe, no pot triar aquest tornar a poc, però sí que pot anar... doncs poc a poc anar-se preparant les coses a casa, anar entrant en contacte amb algun missatge de feina, no? Anar-se mentalitzant poquet a poquet. Llavors és molt important cuidar els inicis, és a dir, la primera setmana, doncs intentar dormir bé, alimentar-se bé i deixar alguns espais d'oci per trobar-se amb persones estimades o per allò que amb un li faci sentir bé, sigui el que sigui.
5: Símptomes com l'ansietat o la irritabilitat posen de manifest la distància entre el jo de vacances i el jo diari.
8: Si la teva vida no t'agrada, quan fas un parón i estàs un temps distanciat d'això, doncs tornes a agafar un catagrac. Aquí el que et diria doncs és que una miqueta que es faci un plan, no? Si de vacances m'he donat compte fent balanç que la meva vida no m'agrada en algunes d'aquelles àrees, començo a prendre decisions abans de tornar a la roda. M'he donat compte que això no em satisfà, quin plan em faig per anar fent un canvi en aquesta àrea.
5: En aquests casos cal accionar un pla de canvi, assenyala Pacheco. Ara bé, la psicòloga argumenta que trobar a faltar la llibertat que tenim durant les vacances és absolutament normal.
9: Coses que passen.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Soc innovadora perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica perquè necessitem persones compromeses amb la millora de la societat. Soc plural perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món.
3: És Ràdio Vila-sacra.

0: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
1: Una germana pot ser la cosa més incomprensible del món. La gran família d'Antònia Carré Pons parla d'aquest vincle. És el Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any. No te la perdis. A Club Editor.
2: L.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Paradores és per als clàssics i per als clàssics moderns. Per als molt romàntics i els molt familiars. Per als amants de la història i de les històries. És per aventurers, foodies, esportistes, dormilegues. Paradores. Per a tots. Hotels i restaurants des de 1928.
2: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. Info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.

0: I parlant d'emocions.
1: 40.
2: Anem a temes a Disney. Vinga, que és l'hora del pa amb xocolata. Atenció, atenció, atenció, atenció.
3: Aquí i amb tu. Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
4: Hola, som la Laia, la Maria,
5: l'Aura
6: i jo, la Joana.
7: I ara us explicarem un àlbum il·lustrat que es titula T'estimaré sempre.
8: El coeta estava trist i de mal humor.
9: Va jugar a llançar, tirar i esclafar, a cridar, xisclar, a rebentar, a destrossar, a trencar, a desenganxar, a picar, a aixafar.
10: I ara va dir la guineu, però què et passa?
11: El coeta va contestar, sóc un coeta petit, dolent i malcarat, i ningú no m'estima gens. Oh, coeta, va dir la guineu, malcarat o no, jo sempre t'estimaré igualment.
12: El coeta va preguntar, i si fos un os gris, també m'estimaries i em cuidaries?
13: Esclar, va dir la guineu, encara que fossis un os, jo sempre t'estimaria igualment.
14: El coeta va insistir, i si em convertís en insecte, encara m'estimaries i em voldries abraçar?
15: Esclar, va dir la guineu, encara que fossis un insecte, jo sempre t'estimaria igualment.
16: Sempre, igualment, va repetir el coeta i va somriure, encara que fos un cocodril.
17: La guineu va dir, t'abraçaria ben fort i et portaria cada dia a dormir.
18: L'amor es gasta? Va preguntar el coeta. Es pot trencar o fer malbé? El pots arreglar o enganxar? Es pot refer?
19: Ai, prou, va dir la guineu. No sóc tan llesta. L'únic que sé és que t'estimaré sempre.
20: El coeta va insistir, però què passarà quan et moris i te'n vagis? M'estimaràs llavors? L'amor continuarà?
21: La guineu va agafar el coeta a coll i va mirar fora. Era de nit i la lluna i les estrelles brillaven en la foscor. Coeta, veus aquestes estrelles tan brillants i lluminoses? Doncs n'hi ha algunes que es van morir fa molt de temps.
22: I encara brillen cada nit al cel. Doncs l'amor, com les estrelles, no es mor mai.
23: Espero que us hagi agradat aquest àlbum il·lustrat. Tan bonic.

0: WhatsApp de Radio Vila Sacra, C5, C19, 70, 62. I am Frank Sinatra, and from heaven we always listen to you.
1: O sigui, que Frank Sinatra no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé!

0: viatge en el temps.
1: Explica'm història.
2: 972-51-1268.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola, bon dia. Què et anava a dir? Vaig a fer feina i vaig escoltar la ràdio. Fins a la mort. Un bon dia a tothom.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
0: Repetiràs.

0: si lo teu és la tele a totes hores? Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs, res, xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-Sacra.
9: Ràdio Vila-Sacra.
10: Ràdio
9: Vila-Sacra. Ràdio Vila-Sacra. Ràdio Vila-Sacra.
11: I parlant d'emocions...
12: 95.
13: Tiki Viki!
14: K25.
15: Doncs aquí ens trobem a K25, l'emissora que s'esforça dia a dia, minut a minut, doncs per aconseguir, d'alguna manera, fer de la ràdio un mitjà molt més proper a vosaltres, no? La ràdio des de l'Empordà, i que d'alguna manera el que fem diàriament és esforçar-nos per fer d'aquest mitjà un mitjà proper a vosaltres. Quina opinió teniu d'aquesta ràdio que teniu a casa vostra?
16: Jo la tinc fantàstica, perquè em distreu molt i ho feu molt bé, la veritat, eh? M'encanta sentir la ràdio.
17: Doncs jo diré el mateix, i a més, és una ràdio que jo considero que sí, que està ben feta. És la meva modesta opinió, tampoc hi entenc massa jo amb aquests mitjans, però jo crec que està molt bé, ens distreu molt. Jo a la botiga la tinc posada gairebé cada dia o tot el dia, doncs m'agrada molt la música, m'agrada sentir les notícies, m'agrada sentir-vos a riure com feu vegades, vull dir, del que digueu, que jo també m'estic rient tota sola a vegades, que penso entrar algú a la botiga i dirà, bueno, aquesta de què està rient, no? I estic rient del que esteu explicant vosaltres, que no vull dir que sigui riure catenàs de... que sigui burro. Però no, al contrari, és divertit, no? El que esteu explicant és distret, que ens agrada molt, o almenys a mi. Suposo que la gran majoria de gent també.
16: Jo també, la veritat, m'encanta.
17: Això és el que suposo que ens distingeixen els empordanesos, no?
15: Estan fent un programa maco, eh?

Una curiositat molt interessant és que Saturn podria flotar sobre l'aigua, almenys en teoria. El planeta Saturn és el segon més gran del sistema solar, però té una característica sorprenent. La seva densitat mitjana és menor que la de l'aigua. La densitat de Saturn és d'uns 0,69 grams per centímetre cúbic, mentre que la de l'aigua és d'aproximadament 1 gram per centímetre cúbic. En física, això vol dir que si existís un oceà prou gran, Saturn podria surar-hi, igual que ho fa una pilota en una piscina. Això passa perquè Saturn està format principalment per gasos molt lleugers, sobretot hidrogen i heli. No té una superfície sòlida com la Terra, sinó una enorme atmosfera que es va tornant cada vegada més densa cap a l'interior del planeta. Evidentment, aquesta situació és només teòrica, ja que no existeix cap oceà prou gran per contenir un planeta sencer. Però aquesta curiositat ajuda a entendre millor com funcionen conceptes físics com la densitat i la flotabilitat. Tot plegat mostra que, malgrat la seva mida colossal i els seus famosos anells, Saturn és en realitat un planeta sorprenentment lleuger si el comparem amb molts altres cossos del sistema solar. Radio Vilassar.

0: gent que és feliç fent feliços els altres.
1: Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.
2: Quin plaer arribar a casa i no a una sauna, perquè l'aire condicionat no pensa.
3: Airtone és un sistema que s'afegeix a la climatització de casa o de la feina i que es pot, per exemple, encendre des del mòbil abans d'arribar-hi. Algú havia de repensar la climatització? Airtone.
4: Ditinet, neteges professionals, apartaments, despatxos, cases, restaurants, comunitats a veïns, vidres. La neteja més efectiva requereix d'experts. I els experts, ara per ara, són Ditinet. Telèfon 610-93-64-65. 610-93-64-65. Truqui i veurà els resultats.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: Hi havia una vegada un taller on sabien des de canviar una roda fins a arreglar un motor. Ho feien tot i en deien el taller de les coses ben fetes.
4: A Bosch Car Service pensem que fer les coses bé és saber-ho tot sobre el teu cotxe, sigui de la marca que sigui. Bosch Car Service, 90 anys fent les coses bé. Troba el taller que tens més a prop a boschcarservice.es.
5: A Figueres i Comarca, Autotaller Pulido. Tot allò que el teu automòbil necessita.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Bon dia. Una zona inestable procedent del sud i un sol procedent de l'Atlàntic confluiran a partir d'aquesta segona meitat a casa nostra i això provocarà un canvi de temps amb baixada de la temperatura i ruixats i tempestes. A més, entre diumenge i dilluns un nou sol s'acostarà per l'oest de la península Ibèrica. De moment, aquest divendres acabaran de creuar els ruixats i tempestes localment amb fenòmens de temps violent i s'aniran desplaçant cap a l'est del país i ja a mig matí una nova línia de convergència provocarà xàfecs a l'interior del quadrant nord-est. Durant la tarda aquests xàfecs s'aniran desplaçant en altres punts de l'est del país, així com del Pirineu i del prelitoral. Però serà sobretot a partir del vespre quan aquesta línia de convergència se situarà entorn de la Costa Daurada i allà hi haurà el plat fort de l'episodi amb pluja molt intensa de cara a la nit de divendres a dissabte. És per això que hem emès diferents avisos d'intensitat que afecta de tarda a la meitat est, però sobretot el més important és aquest que afecta el litoral sud i especialment la Costa Daurada a partir del vespre de dissabte. I és que dissabte encara parlarem d'una situació de pluja, sobretot a l'oest de Catalunya, amb baixada de la temperatura. De cara a diumenge i dilluns els termòmetres es recuperen i encara parlarem d'inestabilitat, sobretot de cara a dilluns, al quadrant nord-occidental de Catalunya. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
6: Bon preu i esclat.
7: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: penya Figueres o què?
1: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella d'Am.

0: els caps de setmana passen coses bones.
1: Quines sensacions et queden al sentir això?
2: Volia felicitar-los i donar-los moltes gràcies de part meva i de tota la meva família per haver-nos fet passar tan bé l'estona. Jo he de dir que us escolto des de casa a primera hora, però després camí d'una feina que faig als matins, i si no sóc a casa, doncs llavors amb l'iPod procuro anar escoltant tot al màxim. Vaig amb l'iPod i vaig escoltant.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: En un moment com aquest, quan cal protegir el medi ambient, conversem amb Humberto Arnés, president de SIGRE. Humberto, què podem fer per ajudar a protegir-lo?
3: Hi ha petites actuacions de les persones que tenen un gran impacte sobre la nostra salut i la del planeta. I una és utilitzar els punts SIGRE de la farmàcia per reciclar les restes dels medicaments i els seus envasos.
2: És a dir, que no podem desfer-nos dels medicaments mesclant-los amb altres residus.
3: Efectivament, després de finalitzar el tractament que el nostre metge ens hagi acceptat, o després de revisar la nostra farmaciola, hem de separar i portar els medicaments que ja no necessitem o que han caducat al punt SIGRE, sempre amb la seva caixa i el seu prospecte, i també els envasos buits.
2: I qui hi ha al darrere del reciclatge dels medicaments?
3: Ja fa més de 22 anys que la indústria farmacèutica, en col·laboració amb les farmàcies i la distribució, va decidir crear SIGRE, que és una iniciativa que s'ha convertit en l'aliança més gran del sector farmacèutic per avançar cap a una economia circular.
2: Moltes gràcies.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del Circ Internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: L'empresa pública d'energies renovables, l'Energètica, comença la instal·lació massiva de plaques solars als instituts catalans. D'aquí un mes, els alumnes tornaran a les aules en un context, com veieu, de temperatures cada vegada més elevades, i l'energia solar podria ajudar a afrontar l'assignatura pendent de la climatització a les escoles. En els pròxims mesos afegiran panells en 234 centres que se sumaran al centenar que ja disposen d'instal·lacions d'aquest tipus a les cobertes, de manera que s'arribarà gairebé 350 instituts. L'objectiu, segons el responsable d'autoconsum solar de l'Energètica, Lluís Caselles, és que el 2028 tots els centres amb la coberta apta tècnicament disposin d'aquests panells solars.
3: Per, d'una banda, abastir el propi centre, però alhora aprofitem l'energia que generen per compartir-la amb altres equipaments públics de la Generalitat que estiguin en un radi de 5 quilòmetres, com per exemple centres d'atenció primària, comissaries o parcs de bombers.
2: L'Energètica va engegar fa 2 anys un pla estratègic per aconseguir de cara al 2040 que tota l'electricitat que consumeixen els serveis públics de la Generalitat provingui d'energia neta, assequible i de proximitat.
4: Ràdio Vila-sacra Empordà.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
2: El comerç de la teva ciutat, sempre al teu costat.
3: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
4: Però si aquesta hora la platja està buida.
3: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
4: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
3: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
4: Val més que en busquem un altre.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Pensa en un producte.
8: Amb la brisa del mar i degustant la gastronomia mediterrània i de mercat, restaurant Marisqueria La Clova. Descobreix els variats menús diaris, els menús degustació gastronòmics o la nostra carta. Restaurant Marisqueria La Clova. Per menjar al migdia o sopar a les nits, gaudeix d'un racó únic davant del mar.
9: Gent que és feliç fent feliços els altres.
10: Volar en helicòpter és una sensació única. Coptering t'ofereix un servei complet de trasllat de passatgers en helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava, la segona residència a la Cerdanya, un hotel a Mallorca, un restaurant especial. Aparca el cotxe, oblida't de cues i aglomeracions i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.

Saps què? Ràdio Vila-sacra és l'única emissora de ràdio del món que proposa un arxiu audiovisual de sensacions. Saps què? Mai no s'ha creat una cosa semblant en ràdio i mai més es repetirà res com el que actualment emetem. Per què? Preguntes. Perquè cal aixecar-se cada dia a les 4 del matí i tots els dies de l'any per aconseguir una selecció igual i haver estat des del 1986 seleccionant i guardant contingut. Ah, i el més important, sense ànim de lucre i per pur amor a la ràdio. Entens? Doncs gràcies per entendre-ho.

0: escolteu La història secreta.
1: Doncs imagina.
0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
2: Aquest estiu, pels que preferim la tranquil·litat al rebombori, és el més semblant a l'infern a la Terra. La calor no deixa respirar, i ara, per postres, hi ha un eclipsi. De l'embogiment col·lectiu que ha provocat la preparació per veure com el sol s'oculta, m'ha cridat especialment l'atenció el mercadeig que ha sorgit al voltant de les ulleres homologades. Tothom ha esmolat la creativitat per aconseguir-ne unes, i davant d'un bé tan preuat, no us estranyi que hi hagi gàngsters que n'hagin fet negoci, com va passar amb les mascaretes. Però això ja ens ho anirem trobant. De moment gaudim del dia. Qui s'hagi quedat sense ulleres sempre pot demanar a algú que en tingui que s'avingui a compartir-les. Si bé es poden anar tornant durant el fenomen astronòmic, també se'n poden fer dues lupes tallant les ulleres pel pont. És clar que potser és esgotador passar-se mitja hora amb un ull obert i l'altre tancat. I ara, per postres, hi ha un eclipsi.
3: Un eclipsi? On? Aquí? Quan? Demà? Ah, carai, que interessant, doncs no en sabia res, no. Però no ho entenc, si hi ha un eclipsi, no sé per què els mitjans no en parleu, trobo que no us costaria res, encara que fos, no sé, un minutet. Ah, calla, sí, l'eclipsi, sí, home, l'eclipsi. És allò que entrevisteu al regidor de Cultura de l'Ajuntament del Nord-est del Sacarral i explica que han organitzat un espectacle de dansa contemporània de salutació a la foscor i que pels nens faran uns tallers de plastilina negra com a símbol de la desaparició momentània de la llum, una cosa molt, molt bonica. És el mateix regidor que després diu que prohibiran els accessos al poble per evitar aglomeracions. És l'eclipsi, sí, l'eclipsi. I què, el transmetreu, oi? Que, escolta, aquest ja no, perquè fem tard, però el pròxim, a veure si n'informeu. Encara que sigui una miqueta. Si és que de veritat... Ai...
0: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència. Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
0: Repetiràs.
5: Informació, música, entreteniment.

0: obrint esperances. Som aquí, buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí, i ets tu qui ens hi ha portat, el teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies. Moltes gràcies.
1: Gràcies.
3: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Moltes gràcies. Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
3: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
4: Radio Vilasacra, senzillament. Radio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.

És el moment de cuidar la nostra terra. És el moment de cuidar-te. Terrall, l'oli d'oliva verge extra que no pot faltar a la teva taula. L'Arbequa, per als més premium. L'oli orgànic, per als més eco. I Terrall, l'imprescindible. Compra'ls ara a terrall.es. T'ho portem a casa.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A les andanes dels metros i a les estacions de trens la calor continua sent insuportable i això, segons les associacions en defensa del transport públic, aboca a fer ús del transport privat. Els detalls, Clara Untañón.
2: A l'andana fa moltíssima calor. Es podia posar aire condicionat, no? Jo no sé. Perquè, o ventiladors o el que fos.
3: En el andén és insoportable. Ja uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
4: La veritat és que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se.
5: És la queixa habitual dels usuaris del transport públic aquest estiu. Les associacions de promoció del transport públic critiquen que les condicions climàtiques de les andanes, sumat a la desinformació, sobretot a Rodalies, posa en risc la salut dels usuaris. Ana Gómez, de Dignitat a les Vies.
6: Les estacions saturades per tot el problema de gestió. Damunt li sumes estacions com Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, que s'acumula moltíssima gent, l'estació de Sants, com a estació de França, que tot i ser molt àmplia, s'acumula moltíssima calor. Si això li sumes a la manca d'informació, on converteixen les esperes en una angoixa perquè no saps quan passarà el tren, això acaba amb un esgotament i fins i tot amb un risc per la salut.
5: El vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, Adrià Ramírez, remarca que el xoc tèrmic és molt desagradable, però també expressa que el transport públic és una de les millors eines per combatre l'emergència climàtica.
7: Precisament per seguir-la potenciant l'hem d'anar adaptant a aquell canvi climàtic que ja tenim aquí i que ja no podem fer enrere i que ens hi hem d'adaptar.
5: I demostrat que a partir de determinats llindars de temperatures hi ha risc per la salut. Es confirma que ja no és només una qüestió de confortabilitat, també ho és d'accessibilitat.
8: A Ràdio Vila-sacra cerquem i ens preocupem de la notícia que ens cal saber.
0: Ràdio Vila-sacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
9: La teva imaginació és lliure quan escoltes.
10: I gratis, gratis.
11: Recordi bé aquesta combinació.
12: Bueno. No podré. No podràs. Sí. Pa, pa, pa, pa.

0: o platja, tranquil·litat o urbanització, mar o natura.
1: La vida està plena de moments en què has de triar.
2: Ràdio Vila-sacra. Gaudeix-ne.
3: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
4: Sempre troben un motiu per recordar els bons moments viscuts, perquè han jugat net i són bons amics.
5: Quin dia que hem escollit per trobar-nos, no?
6: Però és un bon motiu per estar junts.
5: I tant.
7: La José Mari vindrà?
5: Vindrà, vindrà segur.
8: Ei, què passa?
9: José Mari, tu què has portat?
10: Ràdio Vila-sacra.
5: Hombre.
11: I parlant d'emocions.
12: 18.
13: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
14: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
15: Pessigolles.
16: Parcs de llegenda. El Parc Natural de la Serra de Collserola s'integra a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Barcelonès. És un parc molt transitat pels visitants, ja que es troba molt a prop de grans nuclis urbans. Ja ho era des de fa segles. Ho descobrim a través de la llegenda de Sant Medir. Què hi ha de realitat i de ficció darrere d'aquesta història? Durant el domini romà de Dioclecià, allà a l'any 303, els cristians eren molt perseguits. En veure's amenaçat, el bisbe Sever de Barcelona va decidir fugir cap a Sant Cugat. De camí, a la vall de Gausac, es trobava un pagès, de nom Medir, plantant faves. El bisbe, decidit a morir per la fe cristiana, li va explicar el motiu de la seva fugida i li va demanar que, en cas que algú preguntés per ell, respongués amb la veritat. És a dir, que el religiós havia passat per aquell indret mentre ell sembrava les faves i que de ben segur el trobarien pocs metres més avall. El Roseli Padró és un enamorat dels mites i les llegendes. Queda reflectit al seu llibre Mites i llegendes de Sant Cugat. Benvingut, Roseli.
17: Hola, què tal? Com estem?
16: Explica'ns, què té de cert o de real aquesta història, aquesta llegenda?
17: Bé, és una història real. Em pregunta, doncs, sí i no. És una barreja d'història i de llegenda.
16: Clar, sens dubte, les llegendes ens ajuden a comprendre coses que van passar en el passat, posant-hi després una miqueta d'imaginació. Però què hi ha de cert, aleshores, en aquesta història?
17: Cert. Les llegendes ens ajuden a completar la història. Però també és veritat que les llegendes poques vegades arriben senceres fins a nosaltres. Sempre en queda algun tros pel camí o si n'hi afegeix un pam més per alguna banda. És l'imaginari popular que les modifica, les estira, les arronsa, de manera que quan les explica i les transmet, doncs hi afegeix o en treu coses. Sé que existeixen diverses versions d'algunes de les nostres llegendes del Vallès i també a diferents llocs de Catalunya, però estan tan arrelades i algunes ens les hem apropiat tan sàviament que ningú no diria que no fossin de casa nostra.
16: I costa acabar sabent quina part és certa i quina no, però sí que ens ajuden, si més no aquesta, a conèixer part de la història de la civilització romana. Com van influenciar els romans al parc?
17: En temps de l'Imperi Romà, el territori de Sant Cugat del Vallès es trobava a prop de la Via Augusta, que, procedent de Roma, passava per Tarraco i s'endinsava cap al sud de la península. Però hi havia també un pas, una via secundària, que unia Egara, l'actual Terrassa, amb Arsino, Barcelona, passant per la Serra de Collserola, per on els romans passaven per la fortalesa coneguda com a Castrum Octavianum, ara dit al monestir de Sant Cugat, i això va passar i era en temps de l'emperador César August, o sigui que estem parlant l'any 27 abans de Crist. Per tant, el parc va ser lloc de pas, i pel que fa a Sant Cugat, la vila va evolucionar entorn del centre econòmic del monestir.
7: I tornant a la llegenda, Rogeli, tenim a dos herois, que són el bisbe i el pagès, però no sé si hi ha un dels dos que sigui el veritable heroi de la llegenda, perquè al cap i a la fi representen a dos antagonistes. D'una banda, el poder, seria el bisbe, i de l'altra, el poble, que ha encarnat pel pagès.
17: Efectivament, d'una banda, el bisbe Sabé, que s'escapava de Barcelona perseguit per Dacià segons ordres rebudes per l'emperador Dioclecià, és un dels protagonistes. La llegenda explica que el camí, a l'indret on hi ha l'actual ermita, hi trobà Medí, que plantava faves. El veritable heroi i protagonista, per mi, i jo crec que la història ho ha demostrat i fins al dia d'avui, és Medí, que és qui va contactar amb el bisbe i després amb els perseguidors. I fou la víctima més innocent, però la que més ha transcendit al llarg de la història.
7: Quan el bisbe va marxar, les faves van començar a créixer i florir de manera miraculosa. Els romans es van pensar que el pagès se'n mofava i que protegia el bisbe. No van trigar a capturar en Sever, i més tard en Medí com a còmplice, i els martiritzaren a tots dos fins a la mort. Medí acaba molt malparat en aquesta llegenda. Quin aprenentatge o quina lliçó en podem extreure?
17: Hi ha moltes coses que sí que se'n poden treure, sobretot el de Sant Medí, que era un pagès honest, que va dir la veritat, diguem-ho així, que era un home que s'estimava el poble, que després ha estat molt venerat, reconegut i celebrat. Per tant, sí, sí, en podem treure moltes vivències, perquè era un home honest, un home senzill, com han estat, en general, tots els pagesos de Catalunya. Tot i que, en molts llocs fora de Catalunya i també a Catalunya, tenen per patró un altre sant. I, per tant, què podem fer amb tot això? Doncs nosaltres, aquí a Sant Cugat, continuem tenint el patró, que és Sant Medí.
7: Deies que Sant Medí és l'heroi i representa l'honestedat, però els antagonistes, en aquest cas, són els romans. Per què són ells aquí els dolents de la història?
17: Sí, la llegenda, tal com ens ha arribat i se'ns explica, en Medí el van matar a cops d'espasa i a Sever li van clavar un clau al cap. Això ho van fer l'exèrcit romà. Per això encara avui se l'invoca com a protector del mal de cap. I no en tingueren prou els romans, que també van prendre quatre clergues coronats que allí s'estaven, en aquest cas a vora del monestir, i els varen ferir a sota greument a cops de corregues i armats de ploms. Està clar que aquesta història llegenda està escrita des d'una perspectiva i visió totalment cristiana. Per tant, té sentit i s'ha d'entendre des d'aquesta òptica.
7: Perfecte, Rogeli. I quan pensem tots nosaltres en Sant Medí, ens venen al cap les cercaviles de molts pobles, els carmels que es llencen. Què celebrem a partir d'aquesta llegenda? Quina vinculació hi ha entre això que jo ara et deia i la història que hem conegut?
17: L'any 1804, ja, segle XIX, es crea a Sant Cugat la Germandat de Sant Medí, que fou la primera colla que cada 3 de març anava a l'ermita amb la bandera i acompanyats de músics i forces santcugatencs i també veïns de la zona, de Rubí, de Cerdanyola, Montcada i Ripollet. A partir d'aquests esdeveniments, molts pagesos varen confiar en el sant i solien visitar l'ermita per demanar-li protecció. Durant l'edat mitjana, els pagesos de la zona el tingueren com a patró. I enguany, encara, quan és Sant Medí, cada 3 de març té lloc l'aplec de Sant Medí i les colles de Barcelona i Sant Cugat es troben en la celebració i ho fan, doncs, amb sardanes, aixecada de castells i també molta gent que s'hi queda a dinar.
7: Rogeli Padró, moltíssimes gràcies per haver-nos apropat una mica més a aquesta llegenda i per haver deixat clar que les llegendes estan vives i que les que duren com aquestes s'adapten als nous temps. La llegenda de Sant Medí ha perdurat al llarg dels segles i és un homenatge al nostre heroi, Sant Medí, que habitava un parc de llegenda, el Parc Natural de la Serra de Collserola. Has escoltat el podcast Parcs de Llegenda.

0: arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
2: Sí.
3: Bé.
4: Hi ha qui cerca audiència a base de notícies contínues i propaganda. Hi ha qui ho fa sense deixar d'emetre música i propaganda. Hi ha qui barreja. Al voleo. Surti el que surti mentre afegeix algun programa entre voleo i voleo més propaganda. També hi ha qui cerca audiència fent el pena. Doncs sí. Però a més de tot això, hi ha Ràdio Vilasacra, on només tenim sensacions seleccionades i organitzades al detall. Què vols fer-li? És el que hi ha. Comprens?

0: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba. Segur que vol seguir bevent la cervesa que veu tothom? La Brava. Cervesa inspirada en la Costa Brava. Amb cura, amb talent, amb els millors fruits de la vinya d'aquesta terra, l'Empordà. Així és com fem el Cava Nature Mil·lèsima, medalla d'or gastronomia segle XX. Un cava ben nostre, banyat per la tramuntana, reposat a casa. Cava Nature Mil·lèsima, fet amb rigor per ser present a les grans ocasions. Un cavaller a taula. Nature Mil·lèsima, de Freixa Rigau. Campany.
1: Bé, no?
2: Tens una addicció i no saps com superar-la? A Fòrum Salut Mental Girona podem ajudar-te. Els millors professionals i un tractament integral i personalitzat pel teu cas específic. Primera visita gratuïta per avaluar la teva situació de manera personalitzada. Fòrum Salut Mental, a Girona i a Palamós. 722 60 21 48 o a fòrumgirona.com.

0: Hi ha moltes maneres d'anar per la vida. Es pot anar per la vida a cegues, d'estrella, de perdona vides, de mira'm i no em toquis, de compte que tu no saps en qui parles, de jo sóc el fill o la filla de... S'hi pot anar també de heavy, de rocker, de pijo, de punk i d'autèntic. Ara, si vols que et diguin que ets un crac, això és tan bonic.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: la banda sonora dels ocells a una escala tan gran.
1: La Municipal. No, aquí no tenim cracs.
2: Aquí no tenim superdotats.
1: No tenim el millor de res. Ni som líders de res, ni ho pretenem.
2: Aquí, amb il·lusions, tenim suficient.
3: Amb el suport d'Inèdit Tours, empresa de serveis culturals i divulgació històrica.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: Les altes temperatures registrades aquesta setmana fan que aquest estiu sigui, de moment, el més càlid des que es tenen registres fa 86 anys. Amb el d'aquest divendres ja són 14 els dies en què s'han assolit els 40 graus, 6 dies més que el rècord registrat l'any passat. Ens ho explica Pere Joan Álvarez.
3: A hores d'ara ja estem 4 graus per sobre de la mitjana i també estem per sobre de l'estiu més càlid, el de l'any 2022. Tot plegat des que es tenen dades de la ciutat de Lleida. Sentim Armando Álvarez, cap de l'Observatori.
4: Fins avui, l'estiu està sent 4 graus per sobre de la mitjana i 1,2 graus per sobre de l'estiu més càlid, que fins ara havia sigut el de 2022, i estem parlant de 86 anys, eh? És a dir, que és gairebé segur que enguany serà l'estiu més càlid des de que n'hi ha registres a Lleida Ciutat.
3: Aquest estiu ja portem 14 dies en què la temperatura màxima arriba o supera els 40 graus. A més, aquest estiu s'ha registrat a la ciutat de Lleida per primer cop en 86 anys una nit tòrrida, el 16 de juliol, en què no es va baixar dels 25 graus.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Davant un futur tan canviant com incert.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

La primera aigua embotellada comercialitzada àmpliament va ser l'aigua mineral de Vichy, al segle XIX, concretament a la regió d'Alvèrnia, a França. Les fonts termals de Vichy eren conegudes des de l'època romana pels seus suposats beneficis per a la salut, però no va ser fins al 1850 que es va començar a embotellar de manera sistemàtica per a la venda comercial. L'empresa Vichy Catalan, fundada el 1881, va ser pionera en aquest àmbit, aprofitant l'aigua carbonatada natural de la font de Caldes de Malavella, a Girona, que ja era famosa pels seus efectes terapèutics. Aquesta aigua es comercialitzava inicialment com a remei medicinal, recomanada per metges per tractar problemes digestius i renals. Les ampolles, sovint de vidre gruixut, es venien en farmàcies i balnearis de luxe, i el seu èxit va créixer gràcies a la creença en les propietats curatives de les aigües minerals. El procés d'embotellament era artesanal, amb taps de suros i segells de cera, per garantir la qualitat. Vichy Catalan no només va establir un precedent en la indústria de l'aigua embotellada, sinó que també va inspirar altres marques com a Perrier.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: El català suma.
2: Ja està. Ara només cal guardar como.
3: Guardar como? Però si el meu ordinador hi diu anomena i desa.
1: Els sistemes operatius i programes informàtics més coneguts de tractament de textos, càlcul, navegadors, són tots en català. Els pots demanar a la botiga o descarregar-te en l'actualització per internet de franc. Posa l'ordinador en català. Així de senzill. Plataforma per la Llengua. L'ONG del català. Fes-te'n soci.
4: Un viatge en el temps.
5: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.
6: La cançó del dia.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: uns tocs de cultura.
1: Uala! Déu-n'hi-do. Hola a tothom! Respondre vale en lloc de d'acord és una errada ultra mega estesa. Tothom, o gairebé tothom, té clar que és una errada, que és castellà. Però igualment sembla impossible que erradiquem el vale de les nostres vides. Amb tot, hi ha un castellanisme més perillós que el vale i és la seva falsa catalanització. En català, un val és, per exemple, un val descompte. Per tant, val no és el mateix que vale en castellà. No vol dir ni d'acord, ni molt bé, ni...

0: Ei, com estàs?
1: Amb Ràdio Vila-sacra, sempre perfecte.
2: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
3: Paraules de nen.
4: Bon dia, gironins i gironines. Avui us parlarem d'un llibre que vam llegir el trimestre passat a la nostra classe. Es diu Soc com soc. Ens explica les peripècies que s'hi passa a uns animalets del bosc. Es senten diferents dels seus amics. El garrí li encanta ser polit. El talp no té ungles per poder fer forats a terra. El llop és vegetalià, us ho imagineu? El gall sempre està fònic. Tots aquests personatges i molts d'altres estan...

0: Jo tots els seus companys.
1: El TAP comença el seu viatge pel bosc en busca l'àvia sàvia.
2: Pel camí es van trobar altres animals que també són diferents als seus amics i es van ajuntant en la recerca.
3: Els podrà ajudar l'àvia sàvia?
1: Com s'ho faran?
2: Nosaltres, els nens i nenes de tercer, us el recomanem perquè hem gaudit molt llegint-lo. El seu autor es diu Carles Sala.
0: Amb tot això que us hem explicat, desitgem que vosaltres també sentim ganes de llegir-lo.
1: Tot seguit us farem una breu lectura d'una plana.
2: Desitgem que us agradi.
1: Que quin problema hi ha? Doncs que els nostres companys del bosc no ens ha passat per alt que nosaltres som diferents. I ens recorden cada dia. I es volen de nosaltres per ser com...
0: I doncs, amb què us podré ajudar jo?
2: Va preguntar en parsimònia.
1: Nosaltres hi demanem que ens ajudi a ser com els altres. Els nostres problemes s'acabarien si tinguéssim tot el que hem de tenir i ens agradés el que ens agrada.
0: Com tothom van dir convençut, en Ramonet. Va ser pensativa.
2: Es va fer en silenci. Tothom es preguntava si l'àvia seria prou sàvia per solucionar un problema tan gros. O més ben dit, tan problemes grossos. Perquè el Liró volia tenir son. El Garrí volia ser brut. El Pop volia menys potes. El Gall volia un raig de veu. I tot plegat no semblava gens fàcil de resoldre.
1: A la fi, l'àvia sàvia va parlar.
0: Què en penseu del meu cap?
2: Aquella pregunta va agafar tothom per sorpresa.
0: Sembla el meu cap, va insistir. És com el de les altres tortugues?
1: Tots els animals s'havien adonat que tenia un cap enorme, però cap d'ells no gosava dir-lo per por de faltar de respecte.
0: Ningú no té res a dir?
4: A nosaltres ens ha agradat molt. Esperem que us animeu a llegir-lo.
5: Pareu bé l'orella.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Atenció, fans del futbol! Arriba MD Score, la nova app per seguir tots els resultats de futbol a l'instant. Marcadors en viu, estadístiques i alertes del teu equip favorit. No et perdis res de les millors competicions del món. Descarrega-la gratis i porta la passió pel futbol a la teva butxaca. MD Score. Viu el futbol. Sent el futbol.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Què és un antibiòtic? Els antibiòtics són un tipus de medicament que s'utilitzen per al tractament i prevenció de malalties produïdes per bacteris. Hi ha diferents tipus de bacteris amb característiques específiques, d'aquí que hi hagi diferents tipus d'antibiòtics. Cal tenir en compte que els virus són un altre tipus de microorganismes diferents i que els antibiòtics no són eficaços en les malalties produïdes per aquests agents. Com funciona? Els antibiòtics actuen enfront dels bacteris destruint-les o bé impedint la seva reproducció. A les bactèries que són suspensibles de ser eliminades per acció d'un antibiòtic se'ls denomina sensibles. Ningú no obstacula això. Algunes bactèries són immunes a l'acció dels antibiòtics, fenomen que es coneix com a resistència.

0: No et preocupis per nosaltres, que qui ens vol sentir ens ho fa saber. Som la ràdio de Vila-sacra i és nota.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: No, només una cosa, que heu parlat de l'Escolanet, aquest que hi ha la figura. Aviam, hi ha una composició coral que va escriure mossèn Cinto Verdaguer i un tal Antoni... com era? Antoni Nicolau. És preciosa. I fa referència a que s'ha mort un escolà. Jo suposo que és el que es va inaugurar. Serà anar al 1900. I l'enhorabona per tot, que no sabríem com aniria i ja ho sabem. Ha anat fabulós.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: Si ets una persona amb respostes, aquí tens el teu mitjà. Contestador. 972 51 12 68. WhatsApp 656 19 70 62. Nosaltres sí et volem escoltar. Sumat a les més de 5.000 trucades rebudes des de 2019 i escolta't per antena.
6: Sona bé.

0: No permetis que humilin a companys de classe.
1: assetjamentescolar.gencat.cat amb informació i recursos per centres, famílies i alumnes.
0: Denuncia que cal canviar les coses.
2: K25.
3: A Ràdio Vilasacra estem per amor a la ràdio, no per viure de la ràdio. Aquesta és la gran diferència.

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Un fardell amb 30 quilos de cocaïna va aparèixer dimarts a la nit a la platja de Malgrat de Mar. El paquet portaveu una estampeta amb la imatge de Jesucrist, la Bíblia i una frase de record a un company desaparegut. És el mateix distintiu que tenien altres paquets de cocaïna localitzats els últims dies a les platges de Badalona, Tarragona i Sitges. Els Mossos han confirmat aquesta emissora que la investigació del cas continua oberta. El 10 de juliol, un altre paquet amb aquesta mateixa imatge va ser trobat a Castelló. Els investigadors sospiten que la mercaderia es podria haver perdut durant un trasllat entre les Balears i Catalunya.
3: Ja pots donar-te cops de cap contra la paret. Res no ressona tant com el nostre so potent.
4: Això no és una ràdio. És una mega ràdio.
5: És la mega ràdio.
6: Estem com les formiguetes. Cada dia recollim les millors cançons per portar-te-les una rere l'altra. I amb aquest resultat...
7: La Maroteca de la

0: Queda't amb el millor.
1: Seleccions Ràdio Vila-sacra. Tot és més bo.
2: Comprar els llibres de text mai havia estat tan fàcil. A Abacus tenim les llistes de la teva escola perquè puguis fer la teva reserva al nostre web ràpid i sense cues. Podràs utilitzar el teu val escolar durant la recollida a la botiga. I recorda, et garantim el millor preu. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
3: La generació de la radionovel·la, dels podcasts, de les playlists o dels hits. Siguis de la generació que siguis, tots formem part de la generació del càncer. Però investigant, junts podem ser la generació que cura el càncer. Uneix-te a la generació Cris i dona a Cris contra el càncer a criscancer.org.

diu que si ets de rock no t'agrada la clàssica? Que si ets de petits concerts a la natura, no és de ballar fins que surti el sol? I ara, per què has d'escollir si ho pots tenir tot? Viu la cultura, viu l'estiu, viu Costa Brava Girona Festivals. Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles XIII, XIV o XV. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
2: I parlant d'emocions.
3: 86.
4: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
5: Obrim així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit, i amb productes del territori.
6: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
7: Continuem a la recerca dels 10 plats estel·lars de la gastronomia universal. Un habitual del restaurant Caníbal és el Salvador García Arbós, escriptor, periodista i savi en aquestes coses del menjar. Amb ell viatgem arreu del món a la recerca dels 10 plats estel·lars de la gastronomia universal. Digues, de què parlem avui?
8: Avui de la paella, però amb molt de respecte. Perquè hi ha molta gent amb un gran sentiment paeller. Em costa entendre per què és un plat intocable, un plat de sota cavall rei, com si només es pogués dir truita quan porta ous i res més.
7: Si preguntes a un estranger per un plat de cuina espanyola, 9 de cada 10 vegades et diran paella. Pots trobar paelles arreu del món, algunes de les quals, tot s'ha de dir, són veritables aberracions. La paella és la quarta recepta més buscada a internet. I comencem amb una confessió, si et sembla. Quina és la millor paella que has tastat mai? La recordes?
8: I tant que la recordo. Però, esclar, ja no sé si era una paella. Ja no sé si era una paella.
7: Ja hi som.

0: Si et sembla bé, Salvador, fem una mica d'història ràpida de la paella. Se sap quan va aparèixer i per què es diu paella?
1: Bàsicament perquè es fan en un recipient que es diu paella. I paella ve del llatí patella, que és un recipient metàl·lic on fins i tot s'hi pot cuinar l'arròs, però hi ha gent que fa truites, hi ha gent que fa moltes altres coses. Per cert, la paella té un precursor, que és el wok. Bàsicament és perquè era un plat que és de ferro prim, que l'energia s'hi transmet molt ràpidament i s'hi fan plats molt i molt ràpids. Per la majoria de gent, per això, catalans i alacantins, sobretot paella, a banda de ser un recipient, és un arròs sec. La idea perversa de la paella, la valenciana, és clar, va néixer el 1964, l'any d'inici de la Fira Mundial de Nova York. Al pavelló espanyol s'hi oferia paella i sangria. I aquesta idea va néixer com una operació d'estat del franquisme. També el 1964, el mes d'agost, entrava en vigor el menú turístico, entrant segon i postres, per obra i gràcia de Manolo Fraga Iribarne. Probablement, i això ho tinc claríssim i cada dia més clar, la mala fama de la paella i el combat acèrrim i la posició defensiva de molta gent és davant de la perversió comercial nascuda a partir d'aquest reduccionisme franquista. O sigui, és una resposta a la manera de fer comercial i passatera del sector turístic, que té tendència a corrompre la bellesa original de les coses, i això també crec que va impedir l'evolució natural de la paella, com és aquesta evolució natural que tenen la majoria de plats que milloren, i al cap d'un temps són iguals, però s'han posat al dia. I a la paella a vegades sembla que li costa.
0: Salvador, l'arròs és un dels pilars de la dieta mediterrània i hi ha una eterna discussió que saps que avui també sortirà. De qualsevol cosa se'n pot dir paella?
1: Que si la pregunta va millor d'hores. Jo penso que pels valencians dir paella a qualsevol arròs és un sacrilegi, i ja ho entenc. Però també diré que podria ser que el primer plat d'arròs al País Valencià es fes amb una cassola de terrissa, o vés a saber, i vés a saber quan es van començar a fer les paelles com es fan, perquè la paella tal com és ara, l'instrument, l'eina, l'estri, estem parlant d'una planxa de ferro que probablement s'havia de fer d'una manera industrial i que no la podia fer qualsevol. Per tant, hauríem de preguntar-nos fins i tot en quin moment comença. Dos, a Alacant, quan van a fer un arròs també en diuen que van a fer una paella. Ningú diu, anem a fer un arròs. No, diuen, anem a fer una paella, i després diuen de què. I no, precisament no ha de ser valenciana. Entenc que paella valenciana és un plat unívoc i sense discussió, tot i que tu ja m'entens.
0: Quins ingredients ha de tenir una paella valenciana clàssica?
1: Uf, això és la discussió, és l'eterna discussió. La paella valenciana es diu que es fa amb uns ingredients concrets, però sempre hi ha peròs. Pollastre i conill, cargols quan n'hi ha, per tant, pot portar cargols o no pot portar. Ànec quan és festa, bajoques, altrament dita, mongeta verda, garrofons o mongeta seca gegant i plana, una mica de tomata de penjar o tomacó, alls i carxofes, si és època, res de peix. La paella mixta no existeix, en diu la Paula, no existeix. També diuen que alguns ho fan amb anguila i rata d'aigua, que va ser substituïda pel conill.
0: Escolta, i un tema important, que és com es menja la paella.
1: Ui, bé, vull que sapigueu que abans d'entrar m'ha trucat la Paula Molés i em diu, com es menja la paella? I m'ha enviat una foto i tot. I és bestial. La primera cosa que ella diu que s'ha de bullir és que mengen els homes, la comparteixen, o sigui, de paelló mengen els homes i les dones se servien al plat, i mengen en taules separades per gènere. Diu que això s'ha d'acabar, però és que la foto que m'ha enviat és de l'any 2018, i es veuen els homes menjant el paelló al mig de la taula, i sempre amb cullera de fusta, i les dones amb un plat al costat, s'ho mengen així. I a més, diu que ella ja menja sempre que no li diuen res, ja menja del paelló. Després, la paelleta ha de fer un ditet de gruix com a molt, perquè el socarrat és sagrat, això sí.
0: I tothom sap quina porció d'arròs li toca, més o menys.
1: Tothom sap que li toca el seu, has de fer com un triangle amb els teus dos braços, i si hi ha alguna cosa que no et ve bé, la deixes al mig, que se la menjarà el primer que hi arribi.
0: La paella és una icona gastronòmica. El dia 20 de setembre se celebra el World Paella Day a la plaça de l'Ajuntament de València. Hi ha molta litúrgia al voltant d'una paella, i si la Paula fos aquí ens diria que una paella autèntica es fa a casa amb foc de llenya i una paella de planxa de ferro. La paella s'ha banalitzat.
1: Home, la paella no és que s'hagi banalitzat. La paella s'ha, com aquell qui diu, s'ha pervertit, s'ha popularitzat, i a més, com aquell qui diu, hi ha entrat la creativitat, si és que es pot dir així.
0: I s'ha convertit en una mena de competició-obsessió que té la gent per trobar la millor paella. Fins i tot hi ha gent que fa quilòmetres i quilòmetres. Què en penses de tot plegat?
1: Home, si és veritat que vas a trobar la millor paella, s'han de fer quilòmetres i quilòmetres. Però jo crec que s'hauria de poder fer una paella a qualsevol lloc. El problema és que la idea valenciana a la paella és un fre a la creativitat. O sigui, és paradoxal que tots els plats evolucionin i la paella sembli ancorada i que algú s'entesti que quedi ancorada allà. I només pot ser de sota cavall rei, que s'ho han de fer mirar. Tots els plats han evolucionat. Per exemple, no hi ha un gazpacho, hi ha molts gazpachos. No hi ha un xuxo, hi ha molts xuxos. No passa absolutament res. I penso que hi ha una idea valenciana de la paella que està matant la creativitat en l'arròs i en l'evolució de la paella.
0: Ja tenim la polèmica servida. Salvador García Arbós, moltes gràcies.
1: Adéu-siau.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: I parlant d'emocions...
3: 94.

0: de Girona que alerten que cada cop són més les empreses legals de la demarcació involucrades en el narcotràfic. Les grans quantitats de diners que mouen les bandes criminals acaben atraient empreses que operen amb normalitat en el dia a dia. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies del cap de la Divisió d'Investigació Criminal a Girona, Carles Martínez.
1: El problema d'investigar les organitzacions criminals és que aquestes generen petjada criminal al territori. Al voltant de la marihuana hi ha moltes empreses legals que viuen de la marihuana. Per posar l'exemple més fàcil, més entenedor, si hi ha tantes empreses legals que viuen de la marihuana, ja els hi va bé que hi hagi marihuana.
0: Martínez afegeix que un dels aspectes més greus que té el narcotràfic és la seva gran capacitat corruptora, ja que pot acabar afectant els mateixos cossos policials i altres organismes públics.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
3: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?
4: Bon dia.
5: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
6: Quina il·lusió sentir-te. Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu?
7: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina. Dic, ai... Oh, això corre, corre. Amb l'ordenador, escolta, ja me n'entego de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
5: Intenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
7: Veig el lluentor que fa permet-se un dia mac. Ara vindran els ais lluïs.
5: M'ho imagino.
8: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
5: Petó!
8: M'ha alegrat tant de sentir-te que escolta.
9: Cada dia fem un pas endavant.
6: Bueno, pots comptar.
5: Molt bé, doncs.
10: És K25.
11: Hola, Sílvia.
12: Què fas aquest cap de setmana?
11: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: I parlant d'emocions.
1: 70.
2: L'experiència de shopping més refrescant t'espera a l'Espai Gironès.
3: Aquest estiu escapa't a l'Espai. Gaudeix amb la moda de Primark, Zara, Feia o Mango i amb l'oferta dels nostres

0: Telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
1: 972-51-1268.
0: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
1: 656-19-70-62.
0: Doncs sí, que truqui el més valent. Vinga!
2: A que truco! A que truco!
0: Bueno...
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Hola, bon dia. Soc de Vilatenim. M'agradaria poder contactar amb en Xavi, si és possible. Deixaré el meu número de telèfon i si me'l pot trucar, m'agradaria parlar amb ell. D'acord? El meu número és el 972...
5: Deixa un missatge.
6: Ràdio Vila-sacra.

0: con arriba la farándula y al barri vayan. Pica que te pica la tarántula y al barri vayan, y al barri vayan. Y vaya que te vaya que te...
1: A l'agost, les festes majors de Catalunya viuen el seu moment més àlgid. Però, si ens hi fixem, darrere les taules de so encara hi ha poques dones. Segons l'Anuari de la Música, només un de cada tres projectes musicals amb dones al capdavant arriba als escenaris, ens ho explica Clàudia Roses.
2: La presència femenina als grans escenaris catalans va tancar el 2025 amb una xifra rècord, el 46%. Les dades les publica el grup Enderrock i l'ARC, l'Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya. Tot i això, els projectes amb lideratge femení baixen del 34 al 29%. Per les DJs, la bretxa és encara més gran, tot i que algunes noies ja fa anys que obren camí, com la DJ Trapello.
3: Recordo que els primers

0: I sí que és veritat que al principi em trobava molt sola, però a poc a poc sí que he anat veient un canvi que puc entendre que sigui una miqueta desafiant, que no sabràs com et tractaran, no sabràs si saps suficient, potser salta el síndrome de la impostora aquest.
1: Alguns ajuntaments treballen per revertir la tendència en la programació local, com és el cas de Maçanet de la Selva. Ho explica la regidora de Festes i Joventut, Júlia Barceló.
2: Fa un parell d'anys el Punt Lila ens va fer un retorn de com havia vist la situació. Jo, sincerament, mai m'ho havia plantejat. Arrel d'aquest retorn vam veure que realment només hi havia hagut una noia sobre l'escenari i era perquè formava part d'un grup majoritàriament de nois. Llavors, ja l'any passat i aquest, doncs ho hem tingut una mica més en compte. Tot i així, no hi ha una equitat, però sí que estem una mica més pendents d'això per donar cabuda a tots dos gèneres.
1: Més enllà de la representació, pujar a l'escenari encara té un pes que les dades no expliquen. Així ho afirma la DJ Anna Gisbert.
3: Si tu veus un cartell Anna Gisbert i no saps què fa, pensaràs, ara vindrà aquesta a ficar-me qualsevol cançó. En canvi, si veus un tio, és veritat que la gent ja s'espera com més maleanteo, saps? No sé, digo. Cada vegada, per sort, el prejudici es trenca molt més i jo intento que també sigui així. I també és veritat que les generacions joves creixen amb la ment més oberta.
1: Les professionals coincideixen que les xifres reflecteixen les barreres de gènere que viuen a la seva feina i asseguren que encara queda molt camí per

0: Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.
1: I parlant d'emocions...
2: 21.

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
3: La ràdio que s'entén. Intel·ligentment.
4: Tant si es vol com si no es vol.
2: 107 FM i punt.
5: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: It's a beautiful day.
1: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo en Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
2: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
3: Sí.
4: Bé.
5: Bec, bec.
6: Què veus?
5: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu.
6: Oh, i on la tenen?
5: Ves a Bon Preu Esclat o segueix-nos a Instagram per córrer al punt de venda que tinguis més a prop. Bec, bec. Estiu Drinks.
7: Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma.
8: Ja has trobat Ràdio Vila-sacra i sentiràs la millora.

0: fet pensar, però ho havia sentit mai.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Encara cuegen els efectes de l'eclipsi. Dies després d'aquest eclipsi, el Departament de Salut ha detectat un increment de consultes per dolor als ulls o problemes de visió, presumptament per haver vist el fenomen sense la protecció de les ulleres necessàries. El repunt de les urgències ha estat del 4,5% en les últimes 24 hores. Per això, el Departament de Salut considera que les assistències relacionades amb l'eclipsi ja van a la baixa, tot i que en continuarà fent seguiment. Segons l'últim balanç del SEM, s'han atès prop de 450 urgències oftalmològiques, 239 als hospitals i 165 als CAPs. Malgrat l'increment, aquestes atencions han representat només entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. Salut considera, per tant, que l'augment no ha afectat la capacitat de resposta del sistema sanitari.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.

0: si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap, després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Bon dia. No sóc català, però sóc català de cou. Escolto des de fa 2 anys. La veritat és que de totes les emissures, jo crec que aquesta emissura, des que existeix internet, s'escolta en moltes parts i hi ha molta gent que l'escolta. No sols els catalans que visquen fora de Catalunya, sinó molta gent que vol aprendre català o que ha après català i que vol seguir aprenent escoltant aquesta emissora. A més és molt, molt interessant i per mi és el que escolto, i la veritat és que em sembla entrevistes molt bones i programes molt interessants, o sigui que jo l'escolto molt a gust. Visca Catalunya, visca el Barça i visca Logroño.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: En el 107 de la FM.
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: les dones són més susceptibles que els homes a l'embriaguesa i la sedació en episodis de consum intensiu d'alcohol, tot i beure menys quantitat que ells. Així ho recull un estudi de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol, que també conclou que barrejar alcohol amb begudes energètiques crea una falsa sensació de control que pot incitar conductes arriscades. Ens ho explica l'Anna Banyeres.
1: Durant una hora i 20 minuts, reproduint episodis de fartament o binge drinking, que popularment s'associa al botellot dels joves d'entre 14 i 18 anys, s'ha vist que les dones prenent 5,5 unitats de beguda estàndard, és a dir, de cervesa, copa de vi o mig combinat, que equival a 55 grams d'alcohol, són més susceptibles als efectes d'aquest consum ràpid que els homes prenent 7 unitats, que són 2 unitats més de beguda i fins a 70 grams d'alcohol. Doctora Clara Pérez Mañá.
2: A les dones els afecta més l'alcohol, no? Es prefereixen estar més borratxes, estan més salades, no més tendència a dormir-se, que els homes. Tot i haver pres dosis més baixes. No són les mateixes dosis. En les dones els hem donat equivalent a 2 combinats i mig i als homes 3 combinats i mig.
1: Un altre efecte que també s'ha comprovat és que barrejant l'alcohol amb begudes energètiques no disminueixen els efectes.
2: Perquè si tu veus l'alcohol sol, no? Haver begut una certa quantitat, al final acaba passant és que acabes tenint son, no? I, bueno, podries fins i tot quedar adormit. Si tu barreges amb una beguda energètica, això no passa. Segueixes consumint alcohol, no? I el resultat és que, al final, la quantitat d'alcohol que has pres és més gran, potser, que si no ho haguessis barrejat.
1: Aquest comportament s'ha confirmat que també afavoreix la presa de decisions arriscades, tant com posar-se al volant, mantenir conductes sexuals de risc o consumir altres substàncies.
3: Pensa.
4: O millor escolta altres llocs, o mira la tele, que això no t'ho explicaran.

0: Fer un vermut és fer amistat. És sentir-se a gust. És desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
1: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus. Des de 1914. Vermutmiró.com

0: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
1: Ja ho sé.
2: Ràdio Vila-sacra.

0: viatge en el temps.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: El shiitake i el maitake. Shiitake i maitake són els noms que reben dos tipus de bolets d'origen asiàtic, amb propietats nutricionals i organolèptiques molt interessants pel consum humà. Actualment, ja s'estan conreant a Catalunya i no us serà complicat d'aconseguir-los i d'introduir-los a la vostra cuina. El shiitake, Lentinula edodes, o bolet de roure, és de sabor més intens que el xampinyó i de textura tendra, gelatinosa i sucosa. Es pot consumir cuit al vapor, saltejat, guisat o estofat, però no cru. És ric en fibra prebiòtica i, per tant, interessant per a la microbiota intestinal. També conté aminoàcids, vitamines del grup B, antioxidants i minerals, com el coure, que ajudarà a reforçar el sistema immunològic. Al ser gran versatilitat, el pots afegir a sopes o cremes de verdures, en cereals integrals, llegums, arrossos i estofats. Saltejats a la planxa poca estona i afegits a algues, amanides, coques de verdura, pastissos salats com la quiche, croquetes o de guarnició de proteïna animal o vegetal. Els podeu comprar frescos o bé secs i hidratar-los unes hores prèvies a la seva cocció. El maitake, grifola frondosa o gírgola de castanyer, té forma coraloide i textura ferma i consistent que permet fer tot tipus de preparacions com saltada, marinada, al forn, a foc viu o fregida. El seu sabor exquisit ressaltarà els plats de verdura, pasta o arròs, o fins i tot per fer-ne truites, paté o canelons. La seva resistència a coccions llargues també permet preparar-la en guisats. Conté força aigua al voltant d'un 80%, rica en aminoàcids essencials, vitamines del grup B i minerals com el magnesi, el fòsfor i el potassi, interessants en el control de la pressió arterial. A més, protegeix el sistema cardiovascular i redueix els nivells de triglicèrids i equilibra el sistema immunitari. Ara que ja coneixeu aquests fongs, introduïu-los a la vostra cuina per gaudir-ne dels seus beneficis i donar sabor als vostres plats.
3: L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
4: Cervells Ràdio Vila-sacra.
3: Una finestra oberta.
5: Una ventana abierta.
3: A un futur sostenible.
6: Etorkizun jasan garribaten ardatz.
7: Una finestra oberta.
8: A un futur sostenible.
4: Sensacions Ràdio Vila-sacra.
3: Tal qual.
9: Comença a haver-hi nivell.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Cada vegada queden menys comerços tradicionals. Barcelona ha perdut una de cada quatre merceries i drogueries entre l'any 2016 i 2024, això segons els censos municipals de locals comercials. Aquest cens també indica que han tancat una de cada tres sabateries i negocis de pell. El retrocés del comerç tradicional i el detall també el pateixen negocis com les peixateries. N'han tancat 140 en 8 anys, és a dir, una quarta part. I les botigues d'ous i aviram o carnisseries, que també estan perdent pes. Des de la centenària Merceria Perelló de Sant Andreu es queixen de la normativa excessiva que els imposen les administracions i de la competència xinesa. Ramon Martínez és el propietari de la botiga.
2: Abans hi havia una merceria cada tres cantonades. Ara potser n'hi ha una merceria cada tres barris. I si arriba, el que és els nostres articles de merceria els han adaptat també a altres botigues. Sobretot, per exemple, els grans basars xinesos, doncs ens han atret molt dels productes que nosaltres també tenim amb una qualitat molt inferior a la que nosaltres podem oferir.
1: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha plantejat regular els lloguers comercials i crear un fons per comprar locals emblemàtics en risc.

0: Vilasacra.
1: Ràdio Vilasacra, 107 freqüència modulada.
2: Compartint emocions.
3: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?

0: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre ròtio i per suposar.
1: Ja té uns anys, consumeix molt. Hauries de canviar la nevera.
2: Ni m'ho plantejo.
1: I la rentadora?
2: Són caríssimes.
1: A Electrofigueres sí que ens hem plantejat un cop de mà a tothom. Tenir electrodomèstics eficients de marques líder ara és imprescindible. Amb els preus que tenim a Electrofigueres. Amb finançament si ho vols. T'ho plantejaràs segur. També hostaleria professional. Electrofigueres, a la plaça Creu de la Mà, al final del carrer Nou.
3: Apuja el volum.
4: Ai, maleïts mosquits.
5: Oh, i allà una panarola. I aquí una rata.
1: És qüestió de control i eliminació. I fora plagues en saben molt d'això. Ah, ho fan amb estratègies i mètodes sostenibles. I això és important. Hi ha plaga? Foraplagues.com. Informeu-vos. 972 44 72 20.
6: Gent que és feliç fent feliços els altres.
7: Canvies de casa? Fas reformes? Vols guardar els arxius o mobles per un temps? Vine a Tot i Cap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Tot i Cap i cap tot. Fem trasllats i lloguem espais per particulars i empreses a 10 minuts de Girona, amb màxima seguretat i accés 24 hores. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.

0: creer.
1: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
2: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la Ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.

0: suenen las bandas.
1: El programa dels dimarts a mitjanit.
0: Durante una hora el triángulo formado por las bandas de música, los autores que componen las obras y el público, que es el último vértice, serán los protagonistas.
2: Consumint productes de proximitat, t'assegures la qualitat. I amb la protecció de casa teva o el teu negoci. Canvia ara a protegim.cat, l'alarma catalana. La millor tecnologia d'Europa al servei dels catalans.
3: Seguretat, control, privacitat i confort en un sol sistema connectat les 24 hores amb avís a policia, sense permanència ni quota d'alta.
2: I 100% en català. Et protegim? A la vida.

0: corrupció d'uns i altres des de que tinc memòria. Manipulació informativa arreu, sigui el canal que sigui, sigui l'emissora que sigui. Guerres provocades per dictadors que van d'alliberadors i on sempre paga l'humil. En definitiva, caos sense remei. Bé, si hi ha un remei, Ràdio Vila-sacra, que és el que hi ha.
1: Home, sí,

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els experts insisteixen que els episodis de calor extrem com els que estem tenint aquest estiu seran cada vegada més habituals i l'acumulació de calor facilita les grans tempestes. En aquest sentit, l'Agència Catalana de l'Aigua ha adjudicat l'obra de la nova bassa de laminació del barranc de Santa Bàrbara, que ha de solucionar els problemes d'inundabilitat que pateix el poble cada cop que hi ha temporal. La previsió és que les màquines puguin començar a treballar a primers de setembre, un cop finalitzin els treballs previs. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, diu que la infraestructura arriba després de més de 10 anys de treball per part de l'Ajuntament i d'haver patit diverses inundacions. Està convençut que la nova bassa de laminació reduirà l'impacte i assegura que es continuarà treballant per adaptar la població a possibles avingudes.
2: Anem a començar en breu, ja tenim l'obra adjudicada i a partir, esperem que a primers de setembre ja poguéssim començar aquesta obra, que és una obra també per a minimitzar una mica més l'impacte dins de totes les actuacions que s'han fet durant aquests dos anys. Esperem que sigui, que baixi l'impacte. Evidentment, l'impacte zero no existirà en aquesta obra, però bueno, continuarem treballant a que poguéssim parlar de que una arribada a Santa Bàrbara pugui arribar a ser anecdòtica.
0: Notícies en xarxa.

0: de Catalunya, el govern de tothom.
1: Abans,
2: bla bla bla, bla bla bla.
1: Ara.
3: Ràdio Vila-sacra, una experiència plena de diversió i enriquiment cultural per a tota la comarca.
4: I parlant d'emocions.
3: 26.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai,
2: ai.
1: I ara? Ara escolteu l'altra ràdio.
3: Vinga.
4: Som d'aquí. Posant les coses al seu lloc, et sents molt bé. No et conformis amb qualsevol cosa i descobreix un lloc en el qual tota la qualitat, la garantia i la comoditat tenen el seu lloc.

¡Voilà! De unido. Hola a tothom. Un dels àmbits en el que ens hem dedicat a agafar paraules d'altres llengües sense cap vergonya és el dels estils musicals. Perquè en català sembla que no ens hem inventat gaires estils, més enllà de la cobla. La immensa majoria de paraules que tenim per anomenar-los venen de l'anglès. Blues, country, rock, hardcore, heavy metal, hip-hop, house, pop, swing, techno, folk, funk, gospel, reggae, rap, trap... També tenim una que és una barreja d'anglès i castellà, reggaeton. I un parell d'origen africà, tot i que no sabem exactament de quina part d'Àfrica. Jazz i bachata. Ens n'hem deixat algun?

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.

0: Propostes en xarxa.
1: Cap a l'any 1000, la fortalesa de Castellfollit de Riubregós formava part de les possessions del comtat de Cerdanya. Va ser precisament a principis del segle XI quan van consolidar la seva conquesta construint-hi un castell entre el camí del Llobregós i el que baixa des de la zona de Cardona, sobre un esperó rocós i allargat. De fet, si resseguiu les muralles, arribareu a una torre de planta circular. Nosaltres, però, de moment ens quedem a l'extrem inferior, on es conserven patis i estances. Si us agraden els secrets, cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, teniu una cita al Castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós, a l'Anoia. Fa uns 40 anys es van descobrir uns grafits gravats a les parets d'una de les estances interiors del castell, probablement on hi hauria el calabós, i van trobar dibuixos esgrafiats de castells, cavallers o màquines de sal. Tot i que l'any 1822 un enfrontament entre absolutistes i liberals va atacar i destruir el castell, la fortalesa conserva bona part del perímetre amurallat i podeu veure un gran pati interior, una zona residencial i un conjunt d'estances soterrades. I si sortiu del recinte hi trobareu tres torres albarranes, la del Ballester, a l'oest, la del Raval, al sud, i la del Cap Xic, a l'est. Cada segon diumenge de mes, visita guiada al Castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós. En trobareu més informació als webs riubregós.cat i anoiaturisme.cat.

0: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.
1: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
2: Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues a Manlleu Origen. Ep. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.
3: Molt bé, no?
4: Edifred
5: i Electrofigueres.
4: Edifred, petit i gran electrodomèstic a preus ajustadíssims.
5: Com Electrofigueres, on pots canviar els teus vells electrodomèstics per uns altres més eficients.
4: Com els que tenim a Edifred.
5: Electrofigueres, estem a la plaça Creu de la Mà, al final del carrer Nou, al costat de Telepizza.
4: I Edifred, al polígon comercial de Vilatenim, davant de Decathlon.
5: Electrofigueres.
4: I Edifred, amics per sempre.

la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
3: És la primera vegada de la meva vida que visco sola, o sigui, des del febrer que visco sola. Sempre havia viscut amb molta família, eh? Primer érem 6 a casa, després érem 7, després amb els sogres, després amb la mare i el marit, amb les filles, vull dir que he portat una vida molt acompanyada. Però és l'angúnia, perquè ara són 70 anys i dius, bueno, estic perfectament bé.
4: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.

0: Desitja-te-n'hi parella el dia del solter?
1: Parella? Jo ja tinc a Shein. Shein és moda, complements, joietes, maquillatge, decoració... Perfecte per a tothom.
2: Entra a Shein.com o descarrega't la seva app i troba els millors descomptes. Val la pena intentar-ho. Val la pena comprar-ho.
1: Shein!
3: Ràdio Vila-sacra 107 FM. La de tota la vida.
4: Llibres de ciència.
5: Avui us proposem un llibre que reivindica l'aportació de les dones en l'àmbit de la salut i la medicina a Catalunya entre els segles XV i XX.
6: L'obra Dones sàvies, herbolàries, llevadores, infermeres, metgesses, d'Elisenda Albertí, fa un recorregut històric per la vida de dones que, malgrat les restriccions socials i culturals de l'època, van exercir professions relacionades amb la cura i el benestar. I descobrirem les seves aportacions i com van poder desafiar les normes establertes per superar les limitacions que la societat els imposava a causa del seu sexe, unes limitacions que, de vegades, les conduïen fins i tot a ser acusades de bruixeria. Es tracta, en definitiva, d'un llibre que vol reflectir la contribució de les dones en l'àmbit de la salut al llarg dels segles i com van ser clau, fins i tot, a la definició del nostre actual sistema sanitari.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Ara que ja has après a fer pa.
3: Atenció, senyores i senyores, en el culo tengo flores, impresionante.
2: Ara que ja has fet totes les pizzas possibles.
3: Que no tenis mandolina? Pues compraros una.
2: Ara que l'arròs ja no té secrets a la teva cuina.
3: Vaya pinta tiene esto, estoy flipando en colores, chaval.
2: És l'hora de pujar de nivell.
3: Vamos a gozar como auténticos cocodrilos. Esto es la cocina sin chorradas.
4: Tu tens aquesta sensació, també?
5: Connecta amb Ràdio Vilasacra.
6: Què dius ara?
7: Sí, sí.
8: Una de les activitats més apassionants i delicades de la gastronomia és el maridatge.
9: Josep Maria Blasi.
8: Paraula, quasi paraulota, que indica una elecció orientada al bon comportament de dos o més elements, aquí no hi ha cap mena de restriccions, que desemboca en la satisfacció del comensal. Els maridatges clàssics i elementals, que tothom ja coneix, són el vi blanc pel peix, el vi negre per la carn o el formatge. A partir d'aquí es poden fer múltiples combinacions que necessiten d'una certa sabidoria i un punt d'agosarament. Per exemple, el Porto. D'entrada diríem que un vi dolç és un vi per acompanyar unes galetes o uns fruits secs o un pastís. Aquí estem en un maridatge elemental, dolç amb dolç. Si pugem una mica al graó següent, podem convenir que el punt dolç del Porto gratifica extraordinàriament el paladar si estem menjant un formatge de pasta florida, tipus Roquefort, o millor Stilton, que és el blau anglès. Tampoc fa mal combinar amb el foie gras. El foie es cuina sovint amb fruita, poma o cireres, i no és rar trobar que és amanit amb una reducció de vi generós.
10: Sí, sí, sí, sí, la llovi la

0: A veure si podem deixar-ho clar d'una vegada. No ens interessa lo viral. No. Ni l'eclipse. No. Ni la posa per fer la foto. Doncs no. Ni tatuar-nos un ocell al cul. No de no. Ni res que no tingui a veure amb ser feliç. Queda clar o encara costa? Som Ràdio Vila-sacra, senzillament.
1: Què?

0: Els caps de setmana passen coses bones.
1: I parlant d'emocions.
2: 20.
3: Ara temps per la cultura.
4: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de l'expressió fer forrolla. Fer forrolla és sinònim d'obrir-se pas, fer-se una posició, reeixir, triomfar en un afer. Forrolla és el ferro llarg i cilíndric usat per burxar el foc de la llar i fer que s'espavili i es revifi. És dit també contier i escontier. Forrollar, per tant, vol dir burxar el foc amb el forroll, és a dir, fer que s'espavili, desamorteixi, cremi més i prengui més vida i activitat que la que tenia. Idees representades també per la forma fer forrolla, que equival a forrollar. Actualment, fer forrolla vol dir estar en boga, fer parlar molt de si. Aquesta informació l'hem extreta del refranyer català comentat de Joan Amades.

0: vegades busquem fora el que ens falta. I sí, ja ho tenim aquí.
1: Sí, prova ara.
0: I abans i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai en plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Plats de dutxa i mampares. Vine a Caligàs, carrer del Mar, número 10, polígon industrial Empordà Internacional, Vilamalla.
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: A Gran Jonquera, l'últim dijous de cada mes, descomptes de fins al 50%. En diem superdijous perquè dir-ne el dia en què et compres 3 ulleres de sol al teu germà li cau el gelat a terra i demaneu pizzas per 4 perquè s'ha fet l'hora de sopar, era massa llarg. Vine a gaudir del superdijous, l'últim dijous de cada mes, al centre comercial Gran Jonquera. Vindràs pels descomptes i t'hi quedaràs per molt més.
5: Avancem junts.
6: Amb ganes d'una bona brasa? A Bonpreu i Esclat ho tenim tot a punt. Carn madurada pels paladars més gourmets. Xai tendre i gustós. Vedella de granges catalanes i els millors elaborats com les broquetes marinades. No et perdis les ofertes de carns de qualitat per gaudir d'una barbacoa de Déu. Foc, carn i bon rotllo a Bonpreu i Esclat.

0: Descobreix l'alegria en cada pas del teu camí. Ràdio Vila-sacra, al teu costat.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: no hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
1: Què vols dir?
2: Ràdio Vilasacra.
3: Això sí.
4: És així i ja està.
5: Ui, quina joia que ve ara.
6: Tant, que Déu-n'hi-do.
7: Es converteixen en una sola, es converteix en una experiència irrepetible. Més a prop teu, més lluny amb tu.
8: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
9: Bon dia a tothom. Doncs mira, ara que escoltava la Mercè, nosaltres quan vam anar de Washington a Buffalo vam anar amb un vol d'aquests charters, amb un avió d'aquest petit, però bueno, l'avió pot ser petit i està com Déu mana, no? Però el problema va ser que quan ens vam enlairar i va amagar el tren d'aterratge, va fer un soroll tan gros que hasta la gent de dintre vam cridar i tot, eh? I després vam estar pensant, bueno, ara a veure si a l'hora d'aterrar sortiran les rodes. Bueno, vam estar tota l'hora aquella del viatge aquest. Jo veia la gent amb unes cares, tothom. Després també vam trobar alguna turbulència que deies, ai, mare Déu, això vols dir que aguantarà? Bueno, mira, i després, sí, gràcies a Déu, al tornar a sortir les rodes, va fer soroll, però no el mateix que va fer quan les va amagar. Però vam estar tota l'hora pensant, vols dir que sortirà això? Vols dir que sortirà les rodes? Vull dir que, bueno, mira, ensurts que hi ha. I després me'n vaig assabentar, quan vaig tornar, que va haver-hi un avió d'aquests de petita distància que va caure en el Canadà. Però bueno, mira, ens en vam sortir d'aquesta. Una cançoneta comença de l'Axan Busto. Ok, vinga.
7: Deixa un missatge.
10: Ràdio Vilasacra.
11: Torna a connectar amb la vida.

0: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja?
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: Avui pot ser igual que ahir o pot ser un dia únic.
1: Exacte. Un segon.
2: La gent. La gent d'aquest país ens ha ensenyat moltes coses. Que quan ho has perdut tot, encara et queda el coratge. Que una injustícia contra algú és una injustícia contra tothom. Que no hi ha una sola identitat, sinó moltes. Que una lluita es pot guanyar o es pot perdre, però mai pots resignar-te. Que si perds el paisatge, perds la teva identitat. Que un poble fort necessita unes arrels fortes. Que per construir una societat millor, primer cal imaginar-la. Perquè la força d'un país és la seva gent. Continuarem creient en aquesta força. Sense lluita, no hi ha conquesta.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, què tal? Es trobàvem a faltar, sí, sí, com tothom ho diu, és veritat, us trobàvem a faltar molt, perquè en aquest horari estem acostumats a escoltar a la ràdio boleros, sardanes, cançons catalanes, i ei, benvinguts, vinga, molta força.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca.
3: Repetiràs.

0: piercing és una ferida que, tot i que controlada, causa lesió. Com a part del procés de curació, el sistema immunitari produeix inflamació, però si la inflamació és crònica, pot relacionar-se amb algun tipus de càncer de pell. I tenint en compte que els tatuatges impedeixen detectar-ho visualment i que el melanoma és fosc, complica la seva identificació. Doctor Jordi Mestres, vocal de la Canfic.
1: Els melanomes són lesions malignes i, a més a més, són lesions fosques. Per tant, davant d'una persona que té un tatuatge, sobretot si són tatuatges molt extensos i amb tintes molt fosques, aquestes lesions poden passar totalment desapercebudes, i quan la persona, el pacient, es dona compte, doncs potser estem en un estat molt avançat.
0: Es desaconsella fer tatuatges on hi ha berrugues, herpes, psoriasi, o seguir tractaments anticoagulants o immunosupressors. D'aquí la importància d'oferir educació sanitària a les persones tatuades.
1: Molta precaució amb l'exposició solar, perquè el tatuatge no els protegeix, per molt fosc que sigui, i que la pròpia persona, de tant en tant, vagi fent revisions per veure si ha canviat.
0: Estudis internacionals confirmen que les persones amb tatuatges presenten un increment de risc de melanoma d'un 29% comparat amb persones no tatuades. Estudis internacionals confirmen que les persones amb tatuatges presenten un increment de risc de melanoma d'un 29% comparat amb persones no tatuades.
2: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
3: A veure,

0: Més rectores, més directives, més dones caps de recerca, més dones caps de tecnologia, més directores de cinema, més dones caps d'obra, més comandantes d'avió, més presidentes, més dones, moltes més dones caps.
1: Trenquem el sostre de vidre perquè les nenes d'avui siguin les caps de demà.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio
9: Vila-sacra.
10: Ràdio
9: Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
11: I parlant d'emocions,

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Rússia imposa un càstig exemplar contra un dels líders de l'oposició pacifista. La justícia ha condemnat a 11 anys de presó el número 2 del partit Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra. A més, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions. Moscou, Cristina Solias.
2: Als seus 63 anys, Lev Losberg n'haurà de passar 11 entre reixes, acusat de desprestigiar l'exèrcit rus. El seu delicte, demanar un alto al foc en un debat i compartir una portada del diari britànic Daily Mirror acusant Vladimir Putin de tenir les mans tacades de sang. Amb ell ja són 8 els dirigents de Yabloko empresonats per criticar la guerra. La justícia també ha mantingut la decisió d'excloure el partit de les eleccions legislatives del 20 de setembre. El seu líder, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
3: Han exclòs Yabloko de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat, i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
2: La policia ha detingut una 80 de simpatitzants a les portes del tribunal. Mentre el Partit Liberal feia campanya sota el lema «Per la pau i la llibertat», el partit de Putin, Rússia Unida, ha escollit un eslògan contundent: «Tot per la victòria». El president rus ha convertit la guerra en una qüestió d'estat i qualsevol que s'hi oposi és considerat un traïdor.
1: La justícia ha condemnat a 11 anys de presó el número 2 del partit Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra. A més, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions. La justícia ha condemnat a 11 anys de presó el número 2 del partit Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra. A més, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions.
4: Ai! Dentispray.
5: Dentiqué?
4: Dentispray. Gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia hi ha premi.
1: 592 a les 5 hores i 52 minuts és la combinació en premi d'avui a la nostra web.
0: És la teva? Truca al 656 19 70 62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.
2: És el nostre secret de mi.

0: A Montblanc, Museu del Pessebre de Catalunya.
1: Viu i endinsa't en la història pels carrerons orientals amb els diorames i figures d'una gran col·lecció de pessebres d'arreu, al cor de Montblanc.
0: Més info a museudelpessebre.com.

0: Tens una addicció i no saps com superar-la? A Fòrum Salut Mental Girona podem ajudar-te. Els millors professionals i un tractament integral i personalitzat pel teu cas específic. Primera visita gratuïta per avaluar la teva situació de manera personalitzada. Fòrum Salut Mental, a Girona i a Palamós. 722 60 21 48 o a forumgirona.cat.
1: Ara toca calma.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Davant la previsió que les calorades seran un fet habitual i faci disparar el consum energètic i, en conseqüència, el preu, Sant Pere Pescador, a l'Alt Empordà, ha posat en marxa la seva primera comunitat energètica perquè comerços, però també famílies vulnerables, puguin reduir la factura de la llum. Els detalls, Gemma Esteve.
2: Les plaques fotovoltaiques s'han instal·lat a la coberta del centre cívic i poden produir més de 50.000 kWh d'electricitat cada any. L'alcalde de Sant Pere Pescador, Agustí Badosa, explica que aquesta energia anirà destinada a famílies vulnerables i als comerços del poble. Calcula que s'hi acolliran una vintena d'establiments que podran reduir la factura de la llum sense haver d'invertir en plaques solars.
3: El comerç local, que tots sabem a tots els municipis en quina situació està, si podem ajudar una miqueta en aquest sentit, que almenys a nivell de costos energètics i concretament els elèctrics, pues els hi baixi, pues escolta, és un... creiem que és una ajuda que pot beneficiar els santperencs en general.
2: Al setembre s'obrirà el procés de selecció i està previst que els beneficiaris puguin començar a utilitzar l'energia al novembre. També tindran accés a una plataforma per consultar el consum i assessorament en gestió energètica. El projecte forma part de la línia d'ajuts de la Diputació de Girona per impulsar comunitats energètiques.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.

0: Radio Villa Sacra.
1: Radio Villa Sacra.
2: Ai! Ja.
3: Ja, ja.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Bon dia, a veure, mira, primer felicitar la Dolors Graupera, que és la nostra Dolors, que passi un dia molt feliç, el dia del seu sant. Adéu-siau.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca.
7: Repetiràs. Abacus, sempre amb la cultura.

0: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo en Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
2: Sí.
3: Bé.
4: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. Mm. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
5: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!

0: El canvi climàtic intensifica les desigualtats socials a Espanya i afecta més durs a la població amb rendes baixes, que són les que menys emissions de gasos d'efecte hivernacle generen. És una de les conclusions d'un estudi d'Oxfam Internacional, segons el qual el 0,1% més ric de la població espanyola emet 55 vegades més carboni que la meitat dels més pobres, que són els que no aconsegueixen refrigerar les cases per suportar les onades de calor o que les tenen en zones amb alt risc d'inundacions. Segons l'informe d'Oxfam, més d'un terç de la població espanyola no pot mantenir la temperatura adequada dins de casa seva durant l'estiu perquè no s'ho pot pagar, no pot pagar l'aïllament ni tan sols la refrigeració. Lourdes Benavides, la responsable de Justícia Climàtica de la ONG.
1: Lo que vemos es que impacta claramente a las personas más vulnerables, las personas que menos recursos tienen y además, bueno, pues un sistema que todavía no está preparado para esto, ¿no? Porque la pobreza energética hasta ahora se medía sobre todo por la falta de calefacción, pero por estas temperaturas es una necesidad poder vivir con aire acondicionado.
0: L'estudi també constata que més d'un terç del milió de cases que hi ha construïdes en zones inundables són de famílies amb rendes per sota dels 30.000 euros. Davant d'aquesta situació, l'ONG fa aquesta reclamació.
1: Estem avançant en una reforma fiscal que los superricos paguen, que són además los que más contaminen. Estamos a eliminar los subsidios a los combustibles fósiles, a ahorrar esa factura para poder invertirlo en colectivos vulnerables afectados y en todas estas inversiones para adaptarnos y para reconstruir después de las pérdidas, ¿no? De los daños.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

0: Els caps de setmana passen coses bones.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Una oposició és com fer el Camino de Santiago, un recorregut que sense el suport adequat no es completaria. Amb més de 100.000 places a la teva disposició, Adams et prepara per aconseguir l'estabilitat laboral que tant desitges. Més de 60.000 alumnes ja han aconseguit la seva plaça amb nosaltres. Construeix el teu camí. Oposita amb Adams. Informa't a adams.es.

0: lana, a radio villa sacra tutta la settimana.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. 107 de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
3: El descans. Actualment, el ritme frenètic i esgotador de la majoria de la població, carregada de pressions socials, activitats i obligacions, tant laborals com familiars, afecta negativament el descans i a l'organisme. No assegurar un bon descans empitjora la qualitat de la son i l'estrès, dificulta el guany o la pèrdua de pes en funció de l'objectiu individual, altera l'estat anímic i la secreció de certes hormones com la grelina, augmentant la sensació de gana, debilita el sistema immunitari, dificulta la regulació de la pressió arterial i empitjora la situació en cas de patir certes malalties com la diabetis tipus 2. Per tant, mantenir un descans de qualitat serà de vital importància per a l'organisme. Per reduir el cansament i mantenir el rendiment diari, caldrà millorar el descans afrontant-lo de manera completa. Es recomana evitar el sedentarisme i practicar de forma regular alguna activitat física, mantenir una alimentació equilibrada i saludable i reduir l'estrès, que en el 57% dels casos provoca insomni. Es pot provar d'introduir petites pauses al dia a dia per llegir, fer una migdiada curta, meditar, prendre el sol amb un cafè una infusió de 10-15 minuts o qualsevol activitat que aporti sensació de benestar. També es poden realitzar exercicis de relaxació per reduir els estats ansiosos generalitzats, relaxar la tensió muscular i facilitar la conciliació del son. Una bona tècnica és la relaxació muscular progressiva de Jacobson, que consta de tres parts. La primera és la de tensió i relaxació. Es tracta de tensionar i després relaxar lentament durant uns minuts diferents grups musculars del cos, amb la finalitat de reconèixer la diferència entre els dos estats. D'aquesta manera, es propaga progressivament la relaxació muscular a tot el cos. A la segona fase, cal revisar mentalment els grups musculars comprovant que s'han relaxat al màxim. I finalment, a l'última part, es fan uns minuts de relaxació mental, pensant en una escena agradable i positiva o mantenint la ment en blanc, per tal de relaxar la ment i seguir relaxant la resta del cos. Si et notes cansat, irritat o et costa mantenir el ritme diari, procura seguir una rutina d'higiene de la son i de relaxació abans d'anar a dormir per millorar i assegurar un bon descans.
4: Si escoltes Ràdio Vilasacra habitualment, notaràs millores a la teva ment.
5: Sigues intel·ligent.
6: Fer volar la imaginació.
7: Sí. Eternament.
5: Ai.
2: L'opció dels que en saben. I search for free.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del Diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
2: Sense de la FM.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Associació de Bombers exigeix més mesures davant l'exposició a substàncies tòxiques. El cos alerta que la manca de protecció impacta directament a la salut dels treballadors. Laura Hurtado.
2: Unes millores que asseguren fa 7 anys que reclamen, en concret demanen substituir les mascaretes actuals per semimàscares que permetin filtrar gasos i, d'altra banda, traslladar furgons de rehabilitació als llocs d'intervenció per descontaminar els equips fora dels parcs. Marc Esplugues, membre de l'Assemblea de Bombers.
3: Quan acabem els incendis, els nostres equips estan contaminats de tòxics, d'agents cancerígens. I aquests tòxics es transfereixen als camions, als parcs, inclús fins a casa nostra. I aleshores l'exposició esdevé crònica. I aquesta és la que no volem assumir i que és evitable, és fàcilment evitable aquesta.
2: Fons Interior explica en aquesta emissora que quan acabi la campanya d'estiu faran proves amb semimàscares per avaluar la seva efectivitat. Asseguren també que al setembre es reuniran amb els sindicats per elaborar un pla de contaminants consensuat en el qual tractaran totes aquestes qüestions.
4: Agència Catalana de Notícies.
5: Estàs nominat.

0: Hem de treure el cap a Girona.
1: Sopars a la fresca, revetlles, concerts. És temps d'estiu.
2: I també és temps de madurar el fruit, de deixar que la terra faci la seva màgia.
3: Un cava que parla de la nostra història. Castell d'Or, escollit per segon any consecutiu com el millor celler de Catalunya als Premis Binari.
2: Perquè cada brindis d'estiu mereix l'essència del nostre territori. Castell d'Or, quan el temps és art.
4: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
5: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
1: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Music Club, el futur de la música.

0: Si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap, després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
3: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.

0: les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Dilluns a les 11 de la nit.
2: Això és Food Freedom. Que et portin el menjar que vulguis. On vulguis. Quan vulguis. Deliveroo. Food Freedom.
3: Ara toca calma.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: podríem ser crítics amb la calor i les dures condicions de la Diada de Sant Magí, però el tema mereix un debat més reposat i sobretot un clima favorable dins de les colles per buscar alternatives. Avançar la Diada, moure-la a la vigília... Un problema només és un problema si té solució, si no, per ara no és un problema. Benvinguts a La Figuereta, un programa de Castells de cap per avall. Amb allò el fas prou bona cara per portar 4 hores i... No, gairebé 4 hores en directe.
1: Sí, bé, bé, resol com sempre. Com que comença el rodatge d'agost ja m'hi estic preparant perquè té la pinta que s'aniran increixent.
0: I perquè aquí estàs una mica més fresqueta.
1: Sí, tot sigui dit.
0: Un palet més.
1: Hem baixat la temperatura corporal, que era molt alta.
0: Alba Esteve, ben tornada.
2: Moltes gràcies.
0: Aquesta setmana els castellers de Vilafranca s'han hagut d'acomiadar d'una peça, segurament d'aquelles peces claus que hi ha a la colla com si fossin un tresor, amb Manel Huguet, el Gatsby, que formava part de la tècnica actual, Alba. Guardem aquest moment del programa per recordar-lo també com esteu.
2: Sí, bueno, a veure, jo crec que encara una mica dissociats, vull dir, ha sigut un cop molt dur per la colla. Jo encara no m'ho crec gaire, però al final també te n'adones doncs, del valor que té la vida i jo crec que això, que cal tirar endavant i recordar-lo i que al final totes les aletes, no només d'aquest agost, de tot el que ve de temporada i per endavant segur que seran per ell.
0: Doncs pel Gatsby et recordarem...
1: Abraçada molt gran a tota la família dels castellers de Vilafranca, la seva en especial, perquè era una d'aquelles persones transversals, no només dels castellers de Vilafranca, sinó que totes les colles, no?, al final ens cremàvem amb ell i era molt fàcil parlar de castells amb el Manel.
0: Doncs per tot el que ens ha ensenyat el Gatsby, avui aquest programa comença parlant de la gran eufòria.

0: fa poques hores des de que comencem a gravar aquest programa fins que s'ha acabat la diada de Sant Magí, un Sant Magí on, déu-n'hi-do, hem viscut la primera clàssica de 8 dels Xiquets del Serrallo, una actuació històrica de Sant Pere i Sant Pau, la revalidació dels castells de 9 per part dels Xiquets de Tarragona, que els hi ha faltat aquest 3 de 9, però el 4 doncs, tenia molt bona actitud, i dos games extres de la Jove de Tarragona.
1: Sí, sí, un gran Sant Magí. De fet, nosaltres ens havíem proposat fer el millor i el pitjor. Vaig a narrar el millor de les colles i després em quedaré en el negatiu, que no té pràcticament res a veure amb les colles. El millor crec que són aquests objectius, no?, buscats i triats sense anar al límit, que això és una cosa que m'ha agradat molt, perquè el 5 de 8 de Sant Pere i Sant Pau era estrena, però ha semblat un 5 de 7 a nivell actitud.
0: Era un escàndol, era un escàndol.
1: Molt ben treballat, i tot i que les mides no eren perfectes, tenia coses, l'han executat a la perfecció, juntament amb un 4 de 9 amb l'agulla que fan ja, com feien el 3... Ai, 4 de 8 amb l'agulla, perdó, que fan com feien el 3 de 8, perfecte, molt, molt ben fet. Per tant, una actuació de 10. Els Xiquets del Serrallo, una autèntica festa. Ja no és el que han fet, sinó fins i tot com ho han fet. El 4 de 8 era una estampa. Lo del 2 de 7, fins i tot amb l'entrebanc de l'enxaneta, no s'ha mogut. Lo de l'èpica serrallenca ha passat a la història. I el 3 de 8 estan tancat per dalt. L'han gestionat realment molt bé. Per tant, se nota en la primera clàssica de la seva història, 38 anys per arribar aquí. Crec que és molt bonic a la gent que ha tingut la paciència, no?
0: Sí.
1: D'estar picant aquesta pedra per arribar a viure doncs, un dia històric com el d'avui. Una Jove de Tarragona molt poderosa perquè ha fet el 2 de 9 molt ben fet, però després el 5, primer 5 no ha pujat molt bé, però hem dit, escolta, baixem-ho, però han seguit insistint amb aquest gran objectiu i crec que han fet un molt bon 5 de 9 en folre. Potser el que li tinc més peros és el 3 de 9 en folre, que em sembla que encara necessita seguir-se polint si vol convertir-se en castell de 10.
0: I camises aixutes, perquè...
1: Bueno, clar. Sí, sí, aquest és el gran pero i que crec que ha condicionat moltíssim. I els Xiquets de Tarragona una mica sobre el previst, el seu castell estrelles aquest 7 de 8, el 4 de 9 en folre molt ben gestionat, el 3 per mi ha semblat que encara li faltava, però és una qüestió de 3 de 8.
0: Sí.
1: La sensació és que el 3 de 8 encara no està ben aposentat, encara té coses, perquè després l'han lluitat el 3 de 8 també.
0: A mi em va sorprendre que l'anunciessin,
1: sí.
0: No? Com, vull dir, crec que era al final l'aposta segura dels Xiquets era repetir la seva millor actuació en guany, i bueno, suposo que el bon assaig del 3 de 9 els hi va fer decantar la balança portar-lo, però crec que molt correctament han dit avall i ja hi tornarem.
1: I en negatiu és que és la calor, eh? Per mi és el gran protagonista de la diada, crec que ha coaccionat i ha complicat algun dels objectius del dia, és a dir, és com si haguessin jugat amb un rival molt dur i les colles han fet front sortint totes amb molt bona nota de plaça.
0: També és veritat que d'aquests assajos especials hem vist com moltes colles anaven molt més enllà del que avui es plantejaven, no? O sigui, tenim una Jove de Tarragona, s'és en 3 de 10 i 4 amb el Pilar. A Sant Pere i Sant Pau fent proves de 3 de 9 en folre. Fins i tot els Xiquets amb el 7 de 9 en folre. Serrallo 2 de 8, no? Clar, crec que era correcte.
1: És el que dèiem, no? Que el xulo d'avui és que han fet els seus màxims i saps que hi ha més coses al forn.
0: Sí.
1: No? Per tant, aquesta progressió pues dona moltes ganes de seguir veient les colles de Tarragona.
0: Alba, estima, com viu un de Vilafranca? Cert espectacle.
2: Mira, t'he de dir que jo m'he agafat vacances, òbviament, per venir avui. Crec que és una diada molt xula. A mi m'agrada moltíssim venir sempre per Sant Magí. I bé, és que em sumo tot el que deia l'Aina, que ha estat una diada estupenda. A veure, t'he de dir que el públic també ho hem passat una mica malament per la calor. De fet, tot el carreró, diguéssim, des de Xiquets, estàvem tots a la part de l'ombra, el típic que a la part del sol no hi havia ningú, però l'hem gaudit moltíssim. És això, totes les colles sortint amb molt bona nota i amb ganes de més, la veritat.
0: L'Alba estava al carreró dels castellers que venen a veure la...
2: Sí, exacte.
0: Sí,
2: no estic acostumada a tenir aquest paper, però
0: 100%.
2: He de dir que m'agrada.
0: Bueno, està bé.
2: De tant en tant.
0: Estàvem trobant, últimament.
2: M'hi estic trobant.
0: Anem a parlar del futur.

0: Quedan tantes hores.
1: Cuidadit per lo que ve.
2: Ara veus, això eren 3 hores i pico.
1: Jo crec que
2: aquest cap de setmana, Aina...
1: Saps, és que m'imagino el taüt aquell del Dràcula allí reposant, a mi tanqueu-me allí unes horetes, i ja m'aixeco per l'hora del callar i ja vaig empalmant, saps?
0: Fins de la tarda, plaça de la Vila, Castellers de Vilafranca, Colla Vella i Jove de Tarragona.
1: Vinga, anem a saco ja, perquè...
0: És que no.
1: Com que repetirem això 2 vegades ara, perquè...
0: Ho podeu fer tot junts, si voleu, perquè...
1: Sí?
2: Està bé, sí.
0: Fem-ho tot junts.
1: Sí. Val.
0: Perquè a l'Arbós es tornen a trobar Castellers de Vilafranca, Colla Vella, Jove de Tarragona, Minyons de l'Arbós com a extra, però...
1: Vale.
0: Parlem de les dues diades alhora, si voleu.
1: De com repartiran els cromos.
0: Pues, correcte.
1: Ja dic que si no hi cap pels planos el 3 de 10 i si no es mobilitza la gent dels Castellers de Vilafranca, el 3 de 10 dels Castellers de Vilafranca crec que anirà a l'Arbós, i a partir d'aquí les altres cartes a jugar per mi tornen a ser el Castell amb el Pilar. Aposto altra vegada més pel 4 que pel 3. Crec que veurem fins i tot si no és un i un, o què decideixen. Aquí ja li demanarà l'Alba. Altra vegada 5 de 9 en folre, perquè crec que és una estructura que els hi serveix també per mirar el futur cap al més enllà, no? I a partir d'aquí sóc més de preguntar a l'Alba si és dia de torres de 9, si pot aparèixer aquest 4 de 9 sense folre, que també s'especulava, o com estan les coses.
2: Clar, és que jo us he de dir que, clar, després de la Bisbal, només hem fet un assaig, ha estat una mica...
0: Emocionalment complicat.
2: Llavors, jo crec que encara s'ha de veure com van els assajos que queden per davant, sobretot per aquest 4 net que deies, eh?
0: Sí.
2: No, però és veritat. A veure, és que jo ara us ho estic dient a títol personal.
0: Sí, sí.
2: A mi m'agradaria que hi haguessin 6 gamma extras entre dissabte i diumenge. Llavors, sobre la carta, i ja ho sabem, hi ha els dos castells amb agulla, els 5 de 9, la torre de 9, el pilar de 8 i el 3 de 10. Llavors, el 9 de 8 també jo crec que és una altra de les cartes, perquè només n'hem fet una aquesta temporada. Llavors, entre aquestes cartes s'anirà jugant. És això, nosaltres sempre som molta més gent a l'Arbós, a nivell de proximitat i a nivell d'afició tenim moltes més persones que estan a l'Arbós, per tant, el 3 de 10 jo crec que anirà el diumenge. Si no, anem tard ja per fer la campanya, com a cap de comunicació. Jo els hi vaig dir, sisplau, si hem de fer el 3 de 10 al Catllà, aviseu-me amb temps. Perquè,
1: bueno,
2: clar,
1: escolta, jo vaig estar revisant un PDF.
2: Sí. No, ja, per això. Ja
1: parlarem d'això.
2: Veia tots els moviments aquests estratègics que s'estaven fent i vaig dir, bueno, a veure. Però jo crec que aniran per aquí els tiros.
0: Val?
1: Doncs
0: és fantàstic.
1: Castellers de Vilafranca fet.
0: Anem a ordenar la Colla Vella, perquè després d'aquella caiguda de 5 de 9 en folre a la Bisbal, s'ha de...
1: Sí, és a dir, crec que hi ha un hàndicap, que és que si recuperen l'enxaneta del Pilar, 4 de 9 amb folre i agulla i Pilar de 8, són dos castells pels qui apostaria, fins i tot els dos dies. Tinc dubtes en l'altre. Crec que és el dia per refer-se. Per tant, s'hauria de tornar a fer el 5 de 9. Sembla
0: sí,
1: una...
0: perquè si no l'encaixes en una cosa, sí, que no
2: ho saps
0: fer.
2: Aquest... Canviar i
1: aquest xip mental, que crec que té més cosa de una maledicció de la plaça, no? I la seva pròpia sensació, que no pas de la realitat del castell. I després jo no descartaria, en el sentit de si volen competir, que torni a aparèixer el 4 de 9 sense folre. Crec que és el seu castell, crec que és la seva carta.
2: Avui ja m'ho deien, el Catllà us anem a guanyar. Dic, bueno...
1: Llavors,
2: ens guanyareu a la
1: Rebus. Em semblaria la carta amb què poden guanyar. També crec que si hi ha aquest canvi ara de joc cap al 4 de 10, han de fer bastants 4 de 9 en folre també per rodar aquesta estructura. Per tant, hi afegiria aquest 4 de 9 en folre potser a l'Arbós, si no hi cap al Catllà, o per complementar les dues actuacions.
0: Perquè el 2 de 8 de la Vella és una cosa que sobrevolava per aquí, però...
1: No. Jo crec que encara no.
0: Va. Jo el veig més a Santa Tecla, saps?
1: Bueno,
0: no ho sé. Bueno. A Jove de Tarragona, que venen d'un subidon espectacular, i hauran d'aterrar coses al Catllà i a l'Arbós.
1: Clar, venen de subidon, no sé si és actuació de repetir fins i tot el que hi han fet.
0: Sí.
1: Com a mínim, 2 de 9 segur, fins i tot et diria els dos dies.
2: La torre ja de sortida, o sigui...
1: Sí. Però és dia d'estrena, també. Bueno, ho ha anunciat avui la Gina a l'acabar. 4 de 9 amb l'agulla. Per tant...
0: A més, el Catllà és una plaça tan bona per fer un vila.
1: Sí.
0: És com...
1: Per tant, jo auguro que serà dia d'estrena. Apostaria en segona ronda, per tant, hem de veure què passa després, no? Si és per fer el 5 o a veure com decideixen.
0: Sí, anar fent 3-us, no?
1: Sí, al final també s'han anat fent 3-us.
0: I a l'Arbós, què li hi veus a la jove?
1: Clar, jo no descartaria altra vegada la Torre si mobilitzen a la gent, o Pilar d'Avui també, que em semblen dues estructures per treballar les manilles i que també serveixen, i sobretot aquesta lectura de 3 i 4 de 9, que són útils per les altres coses.
0: Minyons a l'Arbós?
1: Jo apunto Castell de Set. Sempre estan allí buscant-lo i treballant-lo, per tant, pendents de que puguin ensenyar.
0: Porra pluja?
1: Sí, porra pluja.
0: S'hauria de fer, l'Arbós.
1: No. A mi m'han dit que hi ha més números a l'Arbós que al Catllà.
0: Ah, sí?
1: Ara mateix. Apa. Que el Catllà ha millorat una mica i que és més de matinada la pluja, que el del diumenge pinta pitjor.
0: Ai, sempre patint, aquests dies. És que sí. No hi ha any que no patim.
2: Jo no vull haver d'entrar a l'església,
0: No, a l'església ja no
1: s'hi cap. Ja se sap que no s'hi cap. El mossèn ho va deixar clar fa 2 anys, que en aquella
0: església... Us en recordeu, allà tots enxuals.
1: Sí, sí. Allà, les coses al lateral, va ser surrealista.
0: Sí, en fi. I també hi haurà Castells a Igualada, no ens n'oblidem d'això, perquè allà hi ha les joves que venen bastant encigalats després de guanyar la Bisbal.
1: Clar, és que jo estava plantejant una mica i dic, és que clar, potser diuen... 4 net perquè ens surt més fàcil que el 2 de 9 amb folre i manilles, saps? Llavors...
2: I bueno, més fàcil que el 4 de 9 amb folre.
1: Clar, és que... no sé, si tenen tots els efectius ja no descartaria res.
0: Al final és un tema de si passes llista i arribes al final i no et falta ningú...
1: Pues som-hi.
0: Per què no?
1: Som-hi.
0: A més...
1: Bueno, jo havia apuntat això, 2 de 9, 4 de 9 sense folre, i a veure...
0: Sí, no crec que tampoc, massa més. Xiquets de Reus, el Joel ens ha comunicat 5 de 8, 3 de 8, 4 de 8, i literalment festa punta pala. A mi m'agrada que les previsions de la tècnica ja incloguin això.
1: Sí. Bueno, jo crec que és l'al·licient per poder ser
2: clar,
1: gent.
2: I així seran més.
0: És 5 de 8 i festa punta pala van junts.
1: Sí.
0: No pot separar una cosa de l'altra. I, bueno, doncs no. Bé perquè arribes a plaça sabent a quina hora...
1: Com acabarà.
0: No, com acabarà, no sé.
1: Bueno, ja. I els moixis, que tenen el seu gran dia, on el 5 de 8 segur que hi és, estan treballant els dos castells de nou. Veurem si arriba un, dos o cap, si no tenen el 2 de 8 en folre també per substituir alguna d'aquestes peces.
0: Fantàstic. Doncs Catllà, Igualada, Arbós, 3 bones cites on veure bones coses. Seguim amb la nostra especialitat i per això fem aquest programa.

0: setmana remenat.
1: Ui, ui. Remenat. Del tot.
0: Anem a endreçar això perquè Dori 1, Dori 2 van sortir de festa amb la incorporació estel·lar d'Alba Esteve i ens van quedar moltes coses a comentar. Primera de tot, vam fer l'anunci de la gran cita i vam recollir les primeres reaccions en directe.
1: Sí, és a dir, el formulari està a punt de sortir del forn. Funciona?
0: Jo l'he provat ja.
1: És que estic com sorpresa de mi perquè he programat com si fos un informàtic de la NASA. Sentim-te
2: hacker de cop i volta.
1: Em sento, és a dir, a mi que em surti un e-mail i el color de resultat de la persona que ha fet el test em sembla una fantasia, cosa que he aconseguit.
0: Molt llavors, bé. No ho dubtàvem, eh?
1: Hi ha gent que té dubtes i pàlpitos i problemes que jo resolc aquí en un segon. Un, no sigueu tímids. Dos, no cal ser casteller, que hi ha gent que m'ho ha preguntat. Tres, hi ha una hora a la Palma que és igual si ets casteller, també t'ho dic. Tres, no cal estar solter, també hi ha gent que m'ho ha preguntat. Quatre, la IA pot fallar, la AI menys, però tot i així, si teniu por de que la vostra parella, liu, rotllo, crash, no tingui el mateix color que vosaltres, no patiu. Dieu que ha estat un error, si no, però feu-lo. Ja està, això són els dubtes que tenien.
0: Perfecte.
1: La gent de peu de carrer.
0: Seguim construint.
1: Vinga,
0: parelles. I ara sí, arriba el moment més esperat d'aquest programa, que és la crònica d'una nit a la plaça del Rei i al cos del bou.
1: Els nostres bessonets han estat pur tirant amunt i avall. Us he de dir, reines, que no sé ni per on començar, perquè nosaltres post-sopar vam iniciar la nostra entrada a la festa per la plaça del Rei, una plaça abarrotada de gent, i després de trobar un comiat de solter i gent de la jove que preferia la rumba de vergüenza ajena que la seva pròpia festa, també va comentar.
0: Pollit aquí, que
1: sí. Va venir el primer gran hit de la nit, que venia donat una mica pel fet que jo, com a senyora gran que sóc d'aquest programa, no estava entre els close friends d'Insta d'alguns de la camisa ratllada. El que no esperava era trobar la resposta tan contundent que vaig trobar a la meva pregunta de en quina de les tres, que sou vosaltres, tenia interès, bàsicament, aquella persona, no?, per saber. No esperava gens la resposta.
0: Perquè pel que sigui, el Joel tampoc estava al club.
1: No, crec que no està als close friends, tampoc. És a dir, la cosa és que és absolutament certa el que em va dir, però la cosa és que sou les hot de la Figuereta, vale? Que ho trobo normal, eh? Resol aquest apartat d'entrar als close friends per pena, no per la meva
0: condició de hot.
1: Exacte, per la meva condició de hot.
0: Per mi, Aina, ho ets, eh?
1: Gràcies. T'agraeixo aquest moment d'escalf. Vaig continuar amb el meu anàlisi sentimental dels xiquets, que té més línies de triangulació que ni el Barça de Guardiola, també et diré. I una pluja meravellosa va decidir humir els nostres pensaments i com l'aigua fer-nos tirar avall cap al cos del bou. Amb estil ens vam refugiar entre les parets i un cop vam tornar a obrir les portes del local de la jove, el pertinent segurata, amb un vano controlant la situació, de que a casa seva, controlant la situació de casa seva, ens va deixar entrar a fer un pipi, molt amable, que és un dels llocs, que no sé si ho sabeu, on més gent que ha vestit la camisa lila ha fet l'amor. Això és estadística pura.
0: El lavabo, eh?
1: Sí, bueno, els vestidors, crec que
0: li diuen.
1: I crec que competeix amb bastanta força amb el gimnàs.
0: Bueno,
1: però
0: està
1: allí, eh? Està allí l'estadística.
0: Tu li diuen gimnàs, també.
1: Sí. A punts fets, i després de revisar un PDF sobre les mides de la plaça del Catllà, va arribar el moment de divisar la quantitat de colles i creuament que podíem veure el cos del bou. Lleida venia amb força, la vella ni la caiguda i algun lisiat van fer de fallir està el cos del bou. Els de la jove, que fan una cosa molt curiosa, que és que separen els nois a una banda del carreró i les noies al mig d'un altre carreró, em va semblar molt curiós. Jo crec que pot ser per dos factors. Un, els 10 metres del Joel, perquè hi pot haver algun ex i llavors 10 metres de distància, o allò de les parelles obertes i que no vegin el que fan uns i altres. Bueno.
0: Sí, perquè
2: les dues
0: quan sortien del lavabo se separaven amb un petó i
1: sí,
2: cadascú
1: sí,
2: a la seva.
1: Està
2: no em sembla malament, eh?
0: Bueno, doncs que ho indiquin. mujeres,
1: és que,
0: hombres...
1: És com el lavabo, no? UVC, cap a la dreta i cap a l'esquerra.
0: El lavabo el tenen mixt, la festa no.
1: Hi havia algú amb pistola, ruixant a tots els enemics, servidora de jo, mirant de divisar si calia tirar alguna fletxa, rotllo Cupido. Vaig tenir més sensació de fer de farola que de Cupido, però bueno, també estava preparada per tot. L'aliança dels verds amb la jove clarament passa pel seu millor moment, tot i que, com deien, els castellers de Vilafranca són capaços d'obrir-se tot el territori. Tornem a pujar a divisar si seguia tot en ordre la passa del rei, omplia el got, i veiem alguns dels protagonistes del Culebrón de la temporada ja pendents d'altres afers.
0: Perquè el Culebrón no va més ja.
1: Sí,
0: no,
1: ja, exacte. Molta gent buscant de passar pàgina, també t'ho dic.
0: Sí.
1: Eh? Hi havia molta gent a la plaça del rei buscant de passar pàgina. Bueno, baixada altra vegada a ritme de reggaeton, va començar a fer ballar moltes parelles visibles i algunes
0: no tan visibles.
1: I després diuen que la festa fins i tot va continuar al cau. Allà s'hi van seguir trobant aquesta barreja eclèctica de colles per esperar la sortida del sol, tot i que alguns no sé si la van acabar de la millor forma, o sí, perquè hi ha gent que va acabar a la furgo, gent a casa d'altri, i altres fins i tot a l'hospital. En fi,
0: que no entrarem en detalls.
1: No, és el resum una mica molt per sobre del que va donar la nostra sortida de festa.
0: I des de la nostra expertesa i el nostre anàlisi, perquè a nosaltres sembla que estiguem allà fent una cervesa i en realitat ho estem passant tot per un...
2: La llibreta del Xinxan.
0: Portava una llibreta del Xinxan.
1: Sí.
0: No portava boli, em va fallar això. Bueno, crec que hi va haver un empat tècnic entre xiquets i la jove dissabte, però es va desempatar a favor de la jove diumenge perquè hi havia PDP Rofles, que són un fart de gent per posar cançons a l'Spotify, que es van cascar una fideuà sobre l'escenari.
1: Home,
0: si des de zero, eh?
2: Ja han guanyat.
1: Si donen xou d'aquest nivell, clar.
0: Jo aquí ja només li puc donar la victòria a la jove i ja la pròxima, doncs, que els xiquets es currin, no sé, que amb l'arròs negre o alguna
1: cosa. Un arròs. Perfecte.

0: Shakira.
1: I direu, per què aquest deixar anar de caderes de la Shakira ara?
2: Ara de cop i volta?
3: A mi sempre m'entra bé un cop de cadera de la Shakira, digues, però.
1: Doncs perquè ens hem obert a les xarxes socials i allà la gent es pensa que no ho veiem. Però ara tots som sensibles a tot.
3: Sempre hi som.
1: I el que no veiem perquè som boomers ens ho passen amb un enllaç de WhatsApp.
3: Correcte.
1: Per tant, anem a repassar els 3 millors tuits o publicacions que s'han vist en les últimes hores.
3: Perfecte.
1: Comencem per una usuària que es diu Mary a Twitter, que va fer aquesta piulada, que deia: liar-se amb tres en una nit en una festa castellera és tripleta o clàssica?
3: Molt bona pregunta, eh? T'he de dir que de les millors que he vist darrerament, eh?
1: A mi m'agradaria saber quins fets han motivat això.
3: Bueno.
1: Però he fet una mena de debat intern i penso que clàssica seria si sols freqüentar aquelles tres persones i tripleta si ha estat simplement una consecució d'objectius que tu, bueno, t'anaves liant amunt i després n'apareixia una altra.
3: Aleatori.
1: No ho has volgut i de sobte tripleta.
3: T'has trobat.
1: Hi havia gent que li posava folre.
3: A mi folre em sona...
2: Folre.
3: Ja t'ho dic ara i aquí. Clàssica em sona repetir amb els de sempre, o un polvo d'aquests que ja saps que funciona, i tripleta em semblen tres diferents d'otro rotllo, saps?
1: Molt bé.
3: Per tant, no sé.
1: Després anem a parlar de R. Castells.
3: Uh-huh.
1: Perquè el tenim ben enamorat aquest
3: noi. Sí.
1: Pel que sigui. D'algú? D'una colla que fa el 4net descarregat a la Bisbal.
3: I a més fa coses d'aquestes que conviden a tirar la canya, perquè és d'allò que tu envies un DM i ja li deixes clar.
1: I queda tan ample. I llavors treus els datos i te'n vas.
3: I a veure què passa.
1: I aquests DMs posa: ets igual de bonic o bonica que el 4 de 9 sense folre.
3: Oh.
1: Per això us deia, eh?
3: Inspira't.
1: No perquè jo sàpiga
3: personal.
1: No perquè jo sàpiga res. Jo m'he basat en les coses que ell publica.
3: Vale.
1: Parlar d'un dos o una torre i estar parlant del mateix castell. Aquesta me la vau haver d'explicar.
2: Sí, sí. Va dir, no l'he acabat d'entendre.
3: Agenda, vols dir que... Bueno, Vilafranca, Valls...
1: Sí?
3: Són idiomes diferents, però a vegades no.
1: Que la nostra nit duri tant com un 9 de 9 en forra amb una enxaneta.
3: Ja pensi, l'enxaneta
1: jo...
3: és molt ràpida, eh?
1: Ja bueno, jo el 9 de 9 en forra amb una o tres enxanetes no ho vull sentir fins que algú ho faci. És un debat que tenim massa trillat, ja.
3: Vale.
1: I l'eclipsi em va deixar igual d'impressionat que quan baixes d'un castell.
3: És que això ja...
2: Aquest ja és.
3: El nivell de sucre... És que el nivell de sucre és, vaja, per donar positiu en qualsevol control, eh?
1: Però que no sí, ho deixi sí. De
2: Diabetis de cop.
1: Estem entretingudíssim.
2: No, no, endavant.
3: Nosaltres a favor de l'amor, sempre.
2: Endavant.
1: I acabem amb un referent del món casteller com la copa d'un pi, que és Pasqui de Sant Pere i Sant Pau, per qui no el conegui, que vagi un dia a l'assaig i el conegui, jo no us el presentaré.
3: No, sense voler el coneixeràs.
1: Ell quan descarrega un castell a plaça ja se'l veu feliç. És d'aquella gent que no es pot amagar
3: l'eufòria. No, és que li surt.
1: Supura
3: felicitat.
1: Ell t'abraça.
3: Sí.
1: Però després arriba a casa, obre el Twitter, segurament amb un Windows XP,
3: i a vegades s'atreveix a agafar el mòbil i a gravar-se.
1: I posa: segueixo dient quin treball més guapo, ma mori. Punto. Res a afegir, Pasqui. Tots al vaixell de ma mori. Alba Esteve, esperem les teves ruïnes.
2: Doncs,
1: candeletes.
2: La cosa és això, que vam obrir amb les ruïnes d'Instagram, llavors aprofito per dir que tothom ens enviï coses, però està funcionant una mica poc perquè ens envieu titulars i necessitem més xitxa i més informació, i aquests dies que hem freqüentat.
3: Sí,
2: exacte. Doneu-nos contingut.
3: A l'Alba.
2: Sí. És que posaré el meu telèfon directament, sí. I a la següent.
3: No,
2: el posarem.
3: No recomano, tampoc, a veure. Ja tens la feina.
2: No, doncs això, que últimament m'he desconcentrat de cop i volta. Últimament hem freqüentat bastant Tarragona. He de dir que els de Vilafranca diem que a partir de les dues tanquen les muralles, llavors no sabem què passa. I jo he hagut de treure el mòbil i anar a xerrar amb la gent i que m'expliqui les seves ruïnes. I, de fet, parlava amb una oient del programa que ens explicava que la seva primera experiència com a crossa del folre va ser a un assaig. D'acord? Molt bé, fins aquí molt bé. Però ens deia, va ser una mica accidentada, perquè, clar, jo vaig pujar nerviosa, faltava la titular i vaig dir, jope, ara em toca fer de sparring, però bueno, ja que estem aquí, doncs...
1: Intensa agafa.
2: Som-hi. Torre de Vuit en Folre, i comentava això, no?, que estava allà com nerviosa perquè no sabia exactament com havia de posar els peus, etc. Que el castell anava bé fins que...
0: Que el castell en si anava bé. I jo estava com superconcentrada per fer-ho bé i de cop noto com una goteta. I dic, ai, no sé, vull dir, estàvem a dins de la nau. Llavors, bueno, no sé, o sigui, goteres o... total, que després d'aquesta goteta, doncs va venir un xurro directe, i era un xurret calent. Llavors, bueno, clar, la gent del voltant també es va posar a riure i tal, i bueno, que resulta que la goteta i el xurret venia de la pobra cassoleta, que pobreta també es veu que estava nerviosa i se li va escapar una miqueta el pipi. I res, així va ser la meva primera Torre de Vuit de crossa a Folca.
2: Mai l'oblidarà, gran experiència.
1: El primer cop mai s'oblida, però clar.
2: Però tots clar.
1: Tenim un primer cop així, eh?
2: Clar. Però clar. Sí.
3: És que en dies de l'aigua de Sant Magí, tot això...
2: Jo penso que aquestes ruïnes últimament estan sent bastant fastigoses, perquè entre el vòmit de la setmana passada, el pipí d'aquesta...
1: Expliqueu-nos el dia que el pare del qui us estava oliant va aparèixer mentre...
2: Exacte.
3: O el dia que estàveu al local fent allò que no es pot damunt la xarxa i la xarxa va caure...
2: Exacte.
3: El que sí.
1: Va aparèixer coses. El president.
3: No. I es va afegir a la festa.
1: Ai, sempre és millor el que imaginem que el que passa.
3: Vaja.
2: Bueno, te'n faries creus, eh? Jo crec...
3: Sí, jo crec...
2: Però que la gent no estigui vergonyosa.
3: Sí, que jo crec que n'hi ha moltes que no s'expliquen.
1: Pobra noia, eh? Jo espero que faci molts anys i ja ho hagi superat.
2: No, no en fa tants.
1: Ah.
2: No en fa tants. Però ara, és que la crossa no, encara, o sigui, segueix fent la crossa.
3: Ara deixa't de ser d'esparring i és titular.
2: Com ara ja és més titular. Sí.
3: A favor.
2: Sí. Però també us he de dir que el vent, també, déu-n'hi-do, eh?
3: Ja.
2: Vull dir, no.
1: Mal dia.
2: Sí. Mal dia.
3: Mal dia.
2: Sort que no l'assaig, canvi de camises i avall.
1: Bé, anem a parlar d'altres temes que no s'han comentat prou.

0: sabem que a les entrades del concurs tu t'havies d'inscriure un sorteig amb una adreça, en principi fer amb la teva identitat, però tampoc ningú controlava que la identitat no fos la teva i fos la de la padrina de...
1: Que a veure,
0: la gent... Posin un jersei a la residència.
1: La gent posada a trolejar ha fet coses. Doncs jo estava convençuda que això passaria, que hi hauria gent que intentaria coses... Bueno, mira, agafar el DNI de la teva mare, ja en el cupo, o... ara, hi ha coses ja una mica més xungues. Però hi ha qui dins de lo xungo s'ho ha treballat, eh? Hi ha hagut aquí inventiva.
0: Enciclopèdia castellera.
1: Jo crec que hi ha un moment que tu comences a veure tondo, comences a veure esperidió, i dius, ai, em sonen d'algú aquests cognoms. I ara ja no es posen tant, saps? No em sona que el llegat estigui ara ja tan, tan en por. Comences a revisar i dius, ostres, però sí que hi ha tota l'alineació del primer 4 de 9 sense forra amb uns DNIs tirant a inventats.
2: Però jo sé, que hi havia gent que havia preguntat al ChatGPT DNIs per poder entrar a les entrades del concurs i el ChatGPT no et podia dir DNIs, deia, no et puc dir aquesta informació perquè... Bueno, una resposta molt més desenvolupada, eh?
0: Inventa-te'l.
2: Ah, exacte.
1: Exacte. Inventa números, ara, posa creatiu amb els noms. Si vols, et dono tota l'alineació del primer 4 de 9. Jo a aquesta gent ja li regalava unes entrades.
2: Home, i tant. La gent que per la currada, ja.
1: Ha fet allò, el tongo així, barat o no, però la gent que s'ho ha treballat, ha anat a buscar-se l'alineació, ha posat el nom...
2: Endavant.
1: Allà, amb dos cognoms i tot.
0: A més, això fa pinta que està fet en horari laboralíssim, eh?
2: Segur, segur.
0: Alguna empresa ja ha perdut molts diners amb aquesta...
1: Bueno, escolta, us han pillat, però ha estat meravellós.
0: I nosaltres hi hem guanyat una alegria. Perquè més ho sabíem, però no sabíem fins a quin punt ens ho deixaven explicar.
1: Clar.
0: Però, bueno, algú va obrir la veda i vam dir...
1: Endavant, expliquem-ho.
0: I ara és el moment de recomanar-vos els plans d'aquests caps de setmana.

0: No, no, cuidado que et dato, eh? Això ja no es porta. Que t'agafin de la cadira així, et llancin la mà i et diguin, ballem.
1: Ja no es porta. Tampoc no t'asseus en una cadira. Bueno, s'ha perdut l'embalat de festa major.
0: Exacte. Mm.
1: Bueno, bueno. Total,
2: que
1: això ho dèiem perquè hi ha festa, ara us la direm, no patiu. Però també és un cap de setmana per calmar-se una mica.
0: A veure, després de... Em diu que el cap de setmana que hi ha més castells, festes majors, assajos de gamma extra, és un cap de setmana de calmar-se.
1: Sí.
0: Parles per tu.
1: Vaig a desenvolupar aquesta teoria en els pocs minuts que queden de programa.
0: D'acord.
1: I és que si tu tens una diada amb les mateixes colles,
0: sí,
1: saps? Pots estalviar-te desplaçaments.
0: Ah! Adeu. És dia de sofà i
1: fer... És dia d'omplir el cotxe i fer palomites.
0: Vale.
1: Però bueno, feu el que vulgueu perquè de festa n'hi ha tot arreu. Dissabte a la nit no hem trobat res, casualitat o no, no hem trobat res. Diumenge, després de la diada de la festa major d'Igualada, hi ha una festa que sabem quan comença, però no quan acaba, i cadascú l'acaba quan vol.
0: I els xiquets de Reus ja han dit que és el seu al·licient per fer castells, bàsicament.
3: A Vilafranca hi ha concerts dissabte, hi ha menjades estelades, hi ha tota la prèvia festa major.
1: Ah,
3: i dir, si voleu venir,
1: vinga,
3: veniu.
1: No ens han parlat mai d'aquest poble.
3: I divendres.
1: Red
0: Summer Party. Sí, a la plaça del Noi-Noi. Doncs allà es posa un DJ, que nosaltres ens va de perles perquè ens punxa tots els temazos i hits de l'estiu.
1: Podem aconseguir posar bailers pegados.
3: Es pot gestionar.
0: Ho gestionem.
1: Ho intentem. Sí. Qui fa el que pot.
0: Ja està.
1: És igual. Bueno, aquesta secció en realitat no serveix massa més per comentar
0: la festa.
1: Per no acomiadar el programa així en sec.
0: Bueno, podem saber on sortim de festa i si ens voleu treure a ballar. Ja trobarem una cadira si ens voleu treure el bailar pegados que posaran el divendres.
1: Ai, no res, xiques. Descanseu tot el que pugueu.
0: Tu també.
1: I tot el que vulgueu. Això és important. I ens veiem la setmana que ve. Alba, ens veiem al Catllà. Aina, ens veiem a tot arreu. Gràcies a Núria Cartanyà i al Gabriel García, els controls tècnics. Adéu-siau.

comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. I la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament,

0: viatge en el temps. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Banc de Sang i Teixits continua fent una crida als ciutadans perquè donin sang, perquè a l'estiu les reserves baixen un 20%, però les necessitats són les mateixes. La campanya es manté oberta fins a mitjans de setembre, quan s'espera haver rebut 40.000 donacions de sang, i per aconseguir-ho es fan campanyes a la platja i a les zones turístiques de muntanya. Marc Esparzó.
2: Des del Banc de Sang recorden que els hospitals continuen necessitant aquestes donacions perquè l'activitat assistencial no s'atura. Cristina Valverde, cap de campanyes del banc.
3: A l'estiu sempre calculem que ens baixen un 20% en les reserves, perquè el canvi d'hàbit fa que la gent s'oblidi de donar. Si els tractaments no s'aturen l'estiu, creixen una mica més els accidents de l'estiu perquè hi ha molts més desplaçaments, no? Llavors, aquestes necessitats continuen sent iguals i les donacions són necessàries.
2: Però en aquesta campanya també s'ha una crida per donar plasma. A Catalunya hi ha més de 3.000 persones que necessiten medicaments fets en plasma i més de 4.000 reben transfusions d'aquest component anualment. Però a Catalunya només es recullen el 39% de les necessitats i no som autosuficients.
3: Com que no som autosuficients, el repte està en arribar a zero. Només ara estem cobrint un 39%, doncs per arribar a cobrir el 100% dels tractaments, doncs ens queda un camí encara una mica llarg.
2: Per donar plasma es necessita més estona, uns 45 minuts, però la recuperació és més ràpida que la de la sang, perquè la major part del plasma és aigua i es pot donar cada 15 dies.
4: A Ràdio Vila-sacra, cerquem i ens preocupem de la notícia que ens cal saber.
5: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: La llanterna màgica amb Jordi Terrades.
0: Al cinema dijous a mitjanit.
2: Són la vostra festa.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: costabravacruisports.com, que ofereix informació actualitzada sobre els serveis portuaris i atractius turístics de Palamós i Roses. costabravacruisports.com, que involucra entitats com els Ports de la Generalitat, els Ajuntaments de Roses i Palamós, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i les Cambres de Comerç de Girona i Palamós. costabravacruisports.com.
1: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
2: Tria Ràdio Vila-sacra.
1: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
3: Avui, demà i sempre, ensenya la llengua.
4: El català, la llengua que s'ensenya. La llengua que és ensenya.
5: Volant globus, camins de vent.
6: Regala un vol en globus. T'enviarem el tiquet i ells podran triar el dia i el lloc a caminsdevent.com i el 675-100-200.
5: Caminsdevent.com i 675-100-200.
7: T'entretenim i et fem companyia al 107 de l'FM, la teva ràdio local.

0: hi ha l'interior. L'emissora que busques és dins teu.
1: El programa dels dilluns a mitjanit.
2: I parlant d'emocions...
3: 7. És divendres tarda. Ara toca l'hora, sense publicitat de la música dels últims anys. Així de fàcil.

0: És divendres tarda. Ara toca l'hora sense publicitat de la música dels últims anys. Així de fàcil.
1: Ràdio Vilasacra, som la teva veu per fer camí. Queda't amb nosaltres.
2: Dale tu cuerpo, le llevamos a ganar, que tu cuerpo para

0: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo Andodo Sau, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
2: Sí.
3: Bé.
4: És divendres. Doncs ara toca l'hora sense publicitat a Ràdio Vila-sacra. Així de fàcil.

0: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: chévere, qué chévere.
1: Senzilla, senzilla, independent, independent, sense ànim de lucre, sense ànim de lucre, cultural, cultural, musical, musical, diferent, diferent. Si vols sentir.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: Ràdio Vilasacra, la ràdio que alegra,
1: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals,
0: distrae,
2: és molt important fer-ne difusió
0: i enganxa.
3: És que però on s'ha vist? És que bueno,
4: i parlant d'emocions,
5: 39.
6: Anem a temes.
7: És divendres. Doncs ara toca l'hora sense publicitat a Ràdio Vilasacra. Així de fàcil.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
2: Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: És divendres! Doncs ara toca l'hora sense publicitat a Ràdio Vila-sacra. Així de fàcil.
1: Alguna cosa està canviant.
2: Hola.
1: Viu l'experiència de la ràdio del futur.
2: Ara.
1: Una manera nova de sentir la teva ràdio.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: És divendres. Doncs ara toca l'hora sense publicitat a Ràdio Vila-sacra. Així de fàcil.

0: Per un temps, vine a Toticap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Toticap i cap tot. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.
1: A veure si podem deixar-ho clar d'una vegada. No ens interessa lo viral. No. Ni l'eclipse. No. Ni la posa per fer la foto. Doncs no. Ni tatuar-nos un ocell al cul. No de no. Ni res que no tingui a veure amb ser feliç. Queda clar o encara costa? Som Ràdio Vila-sacra, senzillament.
2: Què?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Han detingut 5 persones integrants de dues organitzacions que es dedicaven al tràfic il·legal d'immigrants des de Ceuta fins a la península. Segons la policia espanyola, els detinguts utilitzaven petites embarcacions per fer aquests trasllats, posant en risc la vida dels migrants, que pagaven uns 9.000 euros cadascun pel viatge. Les 5 persones detingudes comptaven amb intermediaris que captaven els migrants, molts dels quals són els que van arribar nedant el passat mes de juliol. La policia també ha confirmat que en una de les travessies clandestines van interceptar de nit 7 persones que viatjaven a Montegades en una embarcació molt petita, en condicions molt poc segures i a la deriva a mig de l'estret de Gibraltar.
2: A Ràdio Vila-sacra, cerquem i ens preocupem de la notícia que ens cal saber.
3: La bona gent sap que té el límit de no arribar.

0: Original?
1: Sí.
0: Única?
1: Sí.
0: Creativa?
1: Sí.
0: Entenedora?
1: Sí.
0: Divertida?
1: I tant.
0: Intel·ligent?
1: Molt.
0: Innovadora?
2: La principal.
3: A més...
4: Sensacional.
3: Ei, a l'Alt Empordà.
1: Sí. Ah, quina sort.
5: Un espai de 5 estrelles.
6: El Guillem ja avui ens dirà bon dia amb aquella alegria que ens porta cada dia. Bon dia, Guillem Plujà, des de Garriguella.
7: Petonets, bon dia al dematí, pels que s'aixequen i se'n van a dormir.
6: Després d'haver fet pipí.
7: Sí.
8: I rentar-se les dents.
7: Ja sé, Josep, que t'has llevat, però ja has esmorzat.
8: Home, estic esperant a tu, perquè el primer que et vull dir, i no em diguis que no, eh? Pel molts anys, eh?
6: Si sé que li dius això, hagués portat un macarró.
7: Ah, que bo! Xavi, ves al tanto, que avui la cosa va de canto, eh?
6: Si m'ho dius tu d'aquesta manera... Jo en aquest moment em menjaré un tros de pera.
7: Molt bé. Ai, carai. Ai, carai, ja hi ha un pagès tornant a la professor. Això sí que aquest és el nostre senyor que un collons el porta emprès. Bueno, anem pel temps. Vinga, tenim, vinga, de màxima avui, vinga, 6,9. Vinga, i no plou. La mínima ha sigut 5,9 i tampoc no plou. Vinga, l'humitat, 43. I la tramuntana ha arribat a 53, una tramuntaneta d'aquella que fa posar mitja gana. Vinga, la pressió és alta avui, 1015,3. I demà pujarà més. Aquest cap de setmana serà un cap de setmana maco, sense núvols i per poder anar a passejar. Vinga, què?
6: M'ha agradat sentir el temps, tot i que no et diguis Vicenç.
7: Digue-li a en Josep que digui alguna cosa, si no d'aquí et fotrà tots a fora, eh?
6: Josep, has de parlar per poder continuar.
8: Jo, escoltant, aprendré molt més.
7: No rima això, Josep.
8: No, però és igual, ho dic igualment, tio.
7: Ai, senyor. Belles oracions avui farem, perquè avui us faré belles oracions, perquè tots sigueu més bons, i amb la primera, anem per la primera, que el rellotge ja comença a anar al darrere. Diu, pare nostre del petit, Déu l'ha fet i Déu l'ha dit. Diu, nostre senyor es va llevar, amb la mà dreta es va assenyar. Diu, amb la mà esquerra es va calçar, nou altar es va visitar. Diu, nou maries hi va trobar. Nou maries, què feu aquí? Bategem el fill de Déu. I quin nom li posareu? Diu, nom, sobrenom, salvador de tot el món. Corretja d'or durada, que li ha posada? La mare de Déu. I qui l'ha acordada? Sant Bartomeu.
6: Quina meravella, quina alegria, Guillem Plujà, aquesta poesia. Ara et convido a esmorzar.
7: Pues espavileu-se, que de seguida vinc, perquè avui la gana m'apreta i ara vinc.
6: I dorm un picolín.
7: I dorm un picolín.
6: Amb aquesta orientació, tothom es troba molt millor.
7: Efectivament. I tothom va molt calent.
6: Conduint en el seient.
7: Conduint en el seient. Xavi, hi haurà sorpresa aquest dematí?
6: Aquest dematí, tralarà, tralarí, la sorpresa la tenim ja aquí.
7: Molt bé. I en Josep... I en Josep... Ai... Aló?
6: En Josep, que està calladet, s'acaba de posar un barret.
7: Ah, està bé. Està bé. La revista m'ha agradat i la Maria de Vilatenim, molt guapa, ha quedat.
6: Ahir li van portar xino-xano de la Manu.
7: I jo la vaig donar a la seva germana, que li porto cada setmana.
6: I ja vam quedar amb la Maria, que el dilluns a la tarda no, però el dimarts és el seu dia.
7: Ah. I tu, Josep, què has fet? Has anat a pescar?
8: No, jo no he anat pas a pescar, jo a mi no em foteu entremig.
7: I demà què faràs?
8: Demà?
7: Avui també n'he enganxat, això és un pecat, eh?
6: Se m'acaba la improvisació i em sembla que buscaré el mocador.
7: Molt bé. Doncs, apa, a descansar, que dilluns s'hi ha de tornar.
6: Doncs que tinguis un bon cap de setmana... amb la mà a la palangana.
7: Molt bé, i amb un Dominus Labiscum i un Ecum Espirituto acabem aquesta setmana tal com fa el senyor rector.
6: El senyor rector sap fer-ho bé, que per això...
8: És el senyor rector.
6: Bategen el bé.
7: Ho hem intentat i no hem fet cap pecat.
6: Jo ja suposo que tinc la vostra autorització per fer un muntatge d'allò més bo.
7: Molt bo.
6: Vale.
7: Ens agradarà, segur.
6: Doncs
7: vinga.
6: Apa.
7: Ale,
8: acabo de passar-t'ho bé, eh?
7: A fer punyetes i fins a la part del passat.
6: Vale, que mengis mongetes.
7: Vale.
6: Adéu.
7: Adéu.
2: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo Andodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat amb la col·laboració d'Estrella d'Am.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història.
2: Senzillament.
3: Jau. Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
3: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: En el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Audio City, una nova generació d'audioguies per viatjar. Ja no només llegim, sinó que també ens agrada escoltar. Disfruta dels carrers i monuments de la ciutat mentre disfrutes de tots els detalls i curiositats que la teva audioguia personal et va explicant a la oïda. Audio City,

0: Propostes comercials, sensacionals.
1: Saps que mentre escoltes la ràdio pots investigar el càncer? Encara que mai hagis trepitjat un laboratori. Perquè col·laborant amb Cris contra el càncer impulses la investigació. Dona a criscancer.org i uneix-te a la generació que cura el càncer. La generació Cris.
2: Tanca els ulls.
3: Som en Jordi, en David i jo en Joan, hortolans i pagesos, i junts treballem per produir les verdures ecològiques i ecoslou de màxima qualitat i al millor preu.
4: A Orgànic Empordà produïm les verdures ecològiques per millorar la salut de les persones, per estar en harmonia amb la terra i per preservar el medi ambient. Bona terra i bon sol. Dos ingredients necessaris per un bon enciam, una bona tomata, sabors de l'Empordà. El gust, la textura, la qualitat, la presència són la nostra carta de presentació. Igualment, volem estar el més a prop vostre possible, des del mercat a les botigues, que els nostres distribuïdors serveixen, fins a casa nostra, als Masos d'en Coll, on les trobareu sempre fresques, de l'hort al plat. Bon profit.
0: Orgànic Empordà. Fruita i verdura de casa.
5: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
6: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
7: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
8: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
9: Estaba durmiendo tan tranquilo y va Toni Peret y me despierta.
10: This is the Max Mix.
11: 2013.
12: Bueno, ya era hora, ¿no?
13: ¿Escuchamos el tema o no?
14: Bueno, no era el de este, pero bueno.

0: Esto parece que se ha acabado, ¿no, Pérez? ¿Ya ha terminado el Madmix 2013, Tony?
1: Madmix 2013. Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
2: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
1: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
3: I parlant d'emocions...
4: 19.
5: Un viatge amb el temps.
6: El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco.

0: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
1: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
2: Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.
3: Amb el número 1, amanida de formatge. Amb el número 2, verdures amb bolets. Amb el número 3, arròs caldós. Amb el número 4, canelons. Amb el número 5, escudella.
4: Fora de joc claríssim. És clamorós el fora de joc.
5: Si quieres oír todo

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: Avui, demà i sempre, ensenya la llengua.
4: El català, la llengua que s'ensenya. La llengua que...

0: Pensant en les vacances? Més de 50 càmpings d'en Somni a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre t'esperen.
1: Amb 6 dels millors càmpings d'Europa, bungalows de luxe i parcel·les amb vistes al mar. Reserva-ho a campingstarragona.com.
0: Càmpings Tarragona, l'únic camping destination.
2: Pareu bé l'orella.
3: Som ofici, qualitat i territori. Llet de cabres catalanes són formatgers i ramaders compromesos amb el sector del cabrum català. Produïm una llet única, a un preu just, i en fem uns formatges espectaculars. Busca el segell de llet de cabres catalanes i gaudeix del millor formatge de cabra català.

0: 4. 4, 3, 2, 1.
1: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo en Todo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
2: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Informació, música, entreteniment.
3: I parlant d'emocions.
4: 37.
5: Vale. Hola, Joan.
6: Hola, Sílvia.
5: Què fas aquest cap de setmana?
6: Jo, Ràdio Vilasacra i que em deixin tranquil.
7: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vilasacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
8: Max Mix 7, a jugar! It's like...

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
2: Que vius i estimes la música en català?
3: Em vull mullar!
2: Tens casa teva a musicalitat.cat i discos.cat. Les botigues en línia amb tota la producció musical de casa nostra. Troba el CD o LP que més t'agradi i el tindràs a casa teva en només 2 clics. No deixis que s'aturi la música en català. Entra a musicalitat.cat i discos.cat.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: Comença el període de caça de mitja veta a Catalunya, que es prolongarà fins a mitjans de setembre. S'inicia les àrees de caça de Lleida, la Cerdanya i el Solsonès i permet capturar 6 espècies d'ocells, entre ells la guatlla o la garsa. Lleida, per Joan Álvarez.
6: La mitja veda permet caçar a les àrees de Lleida, la Cerdanya i el Solsonès tots els dijous, dissabtes, diumenges i festius fins al 10 de setembre. I a la resta de Catalunya els dies permesos són 4, el 23 i el 30 d'agost i el 6 i el 13 de setembre. Aquest període permet la caça de la guatlla, la garsa, el tudó, el colom roquer, la tórtora eurasiàtica i l'estornell vulgar. Es tracta d'espècies nidificants a Catalunya i en la majoria de casos migradores que assoleixen en aquest període la màxima abundància. Per aquest motiu, la seva caça només es permet en una època molt concreta de l'any. Entre les novetats d'aquesta mitja veda destaca que el nombre màxim de captures de guatlla es limita a 15 exemplars per caçador i dia, mentre que la temporada anterior el límit era de 20. Aquest període de mitja veda només es pot practicar a les àrees privades i locals de caça que ho tinguin aprovat en el pla tècnic de gestió cinegètica vigent, que són un miler. Les comarques de Lleida concentren en el nombre més elevat de captures, especialment de guatlla. Durant aquest període també s'intensificaran diferents municipis de les comarques de Lleida el control de les poblacions de conill, aprofitant la falta de vegetació que els fa més visibles.
7: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
8: Joder, ¿cómo se lo...

0: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
1: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
2: Saber que pots confiar en una altra persona et dona forces per moure el món.
3: Señor Trillo, siéntese.
4: ¿Qué ya?
3: Y respete a este presidente. Siéntese. Le ruego que se siente. Señora vicepresidenta, continúe.
5: ¿Ya has cregut?
4: Què hi ha? Has crescut molt. Què? Una vegada tu estaves cantant en un lloc que no era Liceu. En el Liceu no sé si hauries pogut fer això, no? I vas cantar...
3: Si esto continúa así, suspenderé la sesión.
4: No hi ha dret. Què?
6: Perdó. Amb tu, jo, qui sóc jo?
7: Jo no et puc contestar.
8: K25.
9: Marra miau. Marra miau.
10: Muchas gracias.
4: No, tú no. ¿Qué?
10: Tornem-hi.
4: Digues.
3: Señor Trillo, siéntese y respete a este presidente. Siéntese. Le ruego que se siente.
5: ¿Cómo está això d'Europa?
4: Si això hi és. I què? Sí, i què? Sí, i què?
11: I això se'n diu...
12: Sensacions K25.
11: A on?
4: A Can.
11: A Can Pistraus.
5: No! Can Pamela!
13: Paula de Beatles.
11: Punta de la fama.
5: La què?
12: Sensacions K25.
5: Ah, sí!
4: Que no és un poble.
11: Ah, no? I això se'n diu...
4: Es diu... Espera, bé, no em facis. Ah, sí!
5: Uf! It's all party.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Ràdio Vila-sacra, una altra forma de fer les coses.
2: Ens acompanyes?
3: Ja fa olor d'estiu, però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que així sí. Doncs ja està, terrassa llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
0: Vine i veuràs.
3: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: noves músiques.
1: Altres músiques.
0: Sensacions.
2: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
3: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
4: Sí.
0: Bé.
5: Estàs escoltant Ràdio Vilasacra, 107 FM.
6: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
7: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
8: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, amics i amigues, com esteu? Des de Ràdio Martorell i la xarxa Més us presentem els 25 minuts més frenètics a l'hora d'agafar idees pel cap de setmana. Perquè aquesta és la finalitat dels Sendes, un programa que recorre camins per anar a llocs sempre interessants. Els tres continguts del capítol 529 del programa són aquests que presentem ara mateix en el nostre sumari. La Sénia, a les Terres de l'Ebre, acull un antic camp d'aviació de la Guerra Civil. Un espai que va passar d'un bàndol a l'altre i que, a dia d'avui, es pot visitar. L'Anna Maria Miguel, de l'Ajuntament de la Sénia, ens portarà a través de les zones pel propi camp, la casa de comandaments, un refugi antiaeri i, per acabar-ho de rematar, un centre amb avions d'època. Tornarem cap al Penedès, com en el capítol de la setmana passada, per fer-hi cames. Avui, però, ens dirigim cap a l'oest, cap a Sant Martí Sarroca i Torrelles de Foix. El Xavi Tió ens proposa una ruta senderista circular que ens durà cap a les Dous de Torrelles. La Riera de Pontons, masies, vinyes i algun salt d'aigua amb sort ple són alguns dels altres ingredients que també hi trobarem. I els quaderns del viatger darrerament són molt d'illes. Deixem les Açores i l'Atlàntic per fer un salt cap a l'Índic, per submergir-nos, mai millor dit, a les Seychelles. El Tomàs García del blog Viajero Crónico comença avui a relatar-nos la seva estada en aquest arxipèlag que, com veureu, és molt més que platges paradisíaques. I fet, el temps passarà volant. El compartim? Veniu? Doncs va, que marxem. La Sénia és una vila situada a l'extrem sud del país i a l'extrem oest del Montsià. Just creuar el riu que porta el seu nom, ja som al País Valencià. Si avancem cap a l'interior, de seguida hi trobem els primers contraforts del massís del Port. I si des del poble mirem cap a llevant o cap a tramuntana, hi veurem plana i molts camps de fruiters. Hem parlat del concepte extrem, i sovint associem extrem a un lloc apartat, de difícil accessibilitat. Però extrem és un concepte, podríem dir, que molt relatiu, una percepció més pròpia de la geografia política, d'aquells mapes amb límits administratius marcats amb ratlletes discontínues. La geografia física no hi entén d'extrems, i sembla que tampoc la història, que va convertir en punt estratègic durant la Guerra Civil, aquesta localitat. La Sénia va tenir un camp d'aviació, primer republicà, després, franquista. Avui resta silent i s'ha convertit en punt divulgatiu i de memòria històrica. L'Anna Maria Miguel, responsable del Departament de Turisme de l'Ajuntament de la Sénia, recalca el paper estratègic de la població durant la Guerra Civil.
1: El camp d'aviació de la Sénia creiem que és un punt destacat durant el que va ser la Guerra Civil Espanyola. Des d'aquí, doncs, se van fraguar diverses estratègies militars de cara a lo que era la Guerra Civil. A més, la seva importància també radica en que el van ocupar els dos bàndols. En un primer moment, qui el va construir va ser el govern de la Segona República, i després, amb l'ocupació franquista d'aquest territori, doncs el va ocupar la Legió Condor Alemanya.
0: La visita guiada que es proposa és un dels recursos culturals estrella del territori i una manera de recuperar la memòria històrica. Portarà a dos espais, un al propi camp d'aviació, amb l'antiga casa de comandament i un refugi antiaeri, i l'altre, un centre d'aviació històrica amb avions d'època. Comencem pel primer, el camp d'aviació. A principis del 1937, ja en ple conflicte bèl·lic, l'exèrcit republicà va considerar que aquells terrenys eren òptims per fer-hi una instal·lació d'aquest tipus. Una decisió que, com explica l'Anna Maria, va ser força traumàtica per la població de la Sénia. Es van expropiar terres i es van talar 9.000 oliveres.
1: En aquell moment van veure que aquests terrenys complien perfectament amb les característiques que ells anaven buscant, i al març de l'any 1937 doncs ja van començar a construir, no? Sí que és veritat que en aquella època van talar unes 9.000 oliveres, perquè vos feu una idea de lo gran que era el camp d'aviació. La gent d'aquella època va intentar demanar danys a la Generalitat per lo que estava passant, però bueno, ja estàvem immersos en plena Guerra Civil Espanyola i bueno, l'Ajuntament d'aquí de la població ja no va poder fer res, no? Els propietaris van poder anar a buscar les seues pertenences dels terrenos, no? Però van ser expropiacions forçoses.
0: L'Anna Maria explica que en pocs mesos es va muntar allà un camp d'aviació en aquells terrenys de la zona coneguda com els Plans.
1: De cara al setembre de l'any 1937, el camp d'aviació ja estava pràcticament construït del tot i van començar a arribar els primers pilots, que eren els espanyols formats a la Unió Soviètica i soviètics que també van vindre. I durant una època van estar ells realitzant diferents accions. I cap al març de l'any 1938 és quan comença l'ofensiva des de l'Aragó cap al Mediterrani amb la intenció de dividir el territori republicà en dos, divide i venceràs, que diu el refrán, no? I podem dir que el dia 14 d'abril de l'any 1938 el camp d'aviació de la Sénia ja estava ocupat per la zona franquista i en pocs dies doncs, ja el va ocupar la Legió Condor alemana.
0: I és que Franco va obsequiar Hitler amb aquells terrenys que li podien ser molt útils de cara a un futur amb altres possibles conflictes bèl·lics amb nacions europees. Però per què ho eren, de terrenys tan estratègics?
1: Perquè aquí tenim un camp d'aviació, si estem lluny de tot arreu, estem lluny de les ciutats més grans com Barcelona i València, estem al mig, no? Estem lluny però estem al mig, no? Bueno, pràcticament ja t'he contestat, no? La ubicació estratègica d'estar al mig de tot això era el requisit principal per instal·lar aquí el camp d'aviació. Si fiquéssim un rombo al mapa i ubiquéssim la Sénia al mig d'aquest rombo, veríem que estem en una situació equidistant entre Barcelona i València, que en aquell moment eren ciutats republicanes, i entre Mallorca i Saragossa, que en aquell moment eren les ciutats sublevades.
0: Acabada la Guerra Civil, el camp d'aviació s'abandona ben ràpid. Poc a poc es retornen les terres als propietaris expropiats, però ja sense oliveres i enmig d'una duríssima postguerra, aquelles terres ermes s'hi planten ametllers de molt més ràpid creixement i resultats en forma de fruits que no pas les oliveres. Del camp d'aviació se'n conserva, com dèiem, una casa de comandament. De seguida hi entrarem, però abans la contemplem per fora. Era una casa que va ser molt avançada en l'època, ja que disposava de llum elèctrica i aigua corrent. Anna Maria Miguel ens ho explica.
1: Expliquem que nosaltres hem volgut conservar aquesta originalitat de la casa i encara conservem un d'estos emblemes. De quatre que en tenia, encara en conservem una. Llavors la gent pot veure aquest emblema original, pot veure que era una casa que estava molt avançada per l'època, era una casa que tenia llum elèctrica, era una casa que també disposava d'una cisterna i també tenien aigua. També podem veure que la casa estava camuflada. Quan van entrar aquí la Legió Còndor, una de les coses que van fer va ser blindar el camp d'aviació i va ser intentar conservar la casa, no? I el que van fer va ser camuflar-la al paisatge per si de cas venien a atacar les tropes republicanes, perquè sabien exactament la ubicació d'este camp d'aviació, evidentment, i sabien que vindrien a atacar-los. I van pintar la casa de colors blaus, verds i marrons per intentar-la camuflar el paisatge, i encara queda algun vestigi d'esta pintura.
0: Per dins, la casa de comandament conté un petit centre d'interpretació amb plafons informatius. I la visita continua al veí refugi antiaeri, de caire militar. A dins, el visitant comprova com s'ha intentat conservar l'espai tal i com era aleshores, una construcció només utilitzada quan hi havia atacs. Així tanquem la primera part de la visita, la primera hora. A la segona es retorna cap al poble i a escassament mig quilòmetre del nucli urbà hi ha el Centre d'Aviació Històrica. Un edifici amb diversos avions, dos del temps de la República, un d'època franquista i un de posterior, corresponent als anys 50 del segle passat.
1: Tenim la rèplica d'un Policarpovi 16, més conegut com a Mosca, que segons mos conten, a nivell de tota Espanya només n'hi ha dos, i un és este nostre. I després també tenim la rèplica d'un Tupolev, que és un avió també soviètic, que mos diuen que en tot el món potser n'hi hagi tres, dos ho sabem segur, potser n'hi hagi tres, i un és el nostre. A banda d'aquests dos avions, també estem recuperant les restes d'un Messerschmitt, que es va trobar l'any 2002, quan se va fer l'ampliació del Prat de Barcelona, la tercera pista d'enlairaments, i també tenim un Saeta, que és un avió a reacció dels anys 50, que, bueno, mos va cedir el Parc Aeronàutic de Catalunya.
0: El centre és un projecte coral entre l'Ajuntament de la Sénia, particulars i entitats com el Centre d'Aviació Històrica Associació. L'Anna Maria Miguel ho recalca, ja que l'esforç de moltes persones l'ha fet possible.
1: Tenim la gran sort de comptar aquí al poble amb gent que són cracs en este tema i que han tingut moltes ganes de tirar endavant tot este tema del camp d'aviació. Però sí, sí, actualment hi ha una associació que és la que més feina fa al respecte, que és el Centre d'Aviació Històrica Associació, que el seu president és José Ramón de Llauví, al qual li agraïm molt tota la labor que fa en la recuperació, sobretot dels temes aeronàutics. Dins d'esta associació doncs, hi ha altres persones com Heribert García, Antonio Vall de Pérez, sent vinculada a tots aquests temes de la Guerra Civil, que treballen moltíssim perquè tot això doncs, sigui una realitat.
0: La visita guiada al camp d'aviació, amb la casa de comandament i el refugi antiaeri i també al centre d'aviació històrica, té unes 2 hores de durada, un preu de 5 euros i precisa de reserva prèvia al correu turisme@lasenia.cat. Es fa tots els dissabtes i diumenges a les 11 del matí, tot i que en temporada alta se'n celebren altres torns a la tarda i fins i tot en algun dia extra. L'Anna Maria Miguel anima tothom a visitar-lo, un exercici necessari per reflexionar i per crear consciència que aquests episodis no tan llunyans de la nostra història no s'han de tornar a repetir.
2: Sendes.
0: Estem força penedesencs últimament en el nostre programa. Per què ho dic això? Doncs perquè avui la proposta senderista que ens fa el Xavi Tió... Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard.
0: És una proposta que ens du un altre cop entre vinyes.
3: Just, i avui precisament demostrarem que no cal anar gaire lluny per veure racons interessants.
0: Això per descomptat.
3: Ens quedem a la vora de casa per anar a fer una excursió que ens durà a una raconada bonica i desconeguda. Ens n'anem, com dèiem, cap al Penedès per fer un tomb amable, una proposta circular en sentit horari que, sortint des de Sant Martí Sarroca, ens passejarà per la Riera de Pontons i entre vinyes i finques agrícoles, passant per l'ermita de Sant Joan i diversos molins, ens durà a les Dous de Torrelles de Foix. I d'allà, després de veure el preciós salt d'aigua i les fonts, resseguirem la Riera de Pontons avall, visitarem diverses fonts, passarem per Torrelles de Foix i llavors, ja entre vinyes i masies, retornarem a Sant Martí Sarroca resseguint la Riera de les Anguiles.
0: Doncs per anar fins a aquest sector més elevat, podríem dir, de l'Alt Penedès, una mica més recòndit d'aquesta comarca, on hem de començar la ruta?
3: Doncs anem a començar a caminar al cementiri de Sant Martí Sarroca o bé a la propera àrea d'autocaravanes. Ens sortim per un camí que baixa cap al sud a traspassar la Riera de les Anguiles i després de passar un petit turonet va a buscar la Riera de Pontons. Girem cap a ponent, l'agafem aigües amunt i anem entrant progressivament en un engorjat entre parets de pedra verticals. És un paratge fred i humit, ple de molsa i falgueres. L'engorjat es va tancant, anem traspassant successives vegades la riera, a gual o amb l'ajut de taulons de fusta relliscosos, i contemplem la cara sud dels edificis que hi ha al damunt de la roca. És un gegantí queixal calcari que va quedar separat de la resta de la muntanya per l'erosió de la riera i que dona nom al barri de la Roca i també el poble pel castell de Sant Martí i l'església de Sant Martí que hi ha al capdamunt de tot. Una 60 de metres ben bé per damunt nostre, per on caminem nosaltres, per la riera. Entre vegetació frondosa, 1 quilòmetre després d'entrar-hi, sortim de l'engorjat pel costat de la masia de Can Carbó i canviem radicalment de panorama. Si fins aquí anàvem encaixonats entre parets, ara passem per un espai completament obert i planer que entre vinyes ens mena a la petita esglesiola de Sant Martí de Lladó, d'origen romànic però molt modificada. D'allà, pel pla de Sant Joan, anem a passar al costat d'uns edificis abandonats d'antigues granges d'animals, és la granja de Can Bola, i acabem d'arribar al barri de Can Cruset de la Carrera, als afores de Torrelles de Foix. El que fem és voregem aquest barri pel sud i arribem al Molí de Morgada. És un edifici petitó, a tocar de la riera. Traspassem després el rec que l'alimentava, deixem al costat la deixalleria municipal i, per entre grans plataners, arribem de nou a traspassar la Riera de Pontons a l'alçada del Molí de Bessons, aquest força més gran que l'anterior. Aquí ens comencem a enfilar suaument cap a Cal Regata, passem per Cal Maco i també per Cal Corral Nou, per entre finques agrícoles alternades amb trams de pineda i pel costat d'antigues feixes abandonades fem cap a Coma de Mar. És una gran finca plantada de ceps, ametllers i oliveres que ens deixa a tocar de les Dous. Un rètol a la pista ens les indica i acabem d'arribar per unes escales que ens baixen a la riera. Just abans d'arribar-hi, per això, un caminet amb 20 metres ens acosta al balcó de les Dous sobre un gorg encaixonat entre pedres, format pel salt de les Dous. És un salt d'aigua d'uns 5 metres que es despenja per la paret. I a tocar, les aigües de la riera formen un petit embassament al costat de l'àrea recreativa, on hi ha un berenador, hi ha un bar i tot un seguit de 35 dolls d'aigua que donen nom al lloc, situades en un mur enrajolat, tot entre grans arbres que gaudeixen de l'abundor d'aigua. Doncs bé, d'aquí de les Dous en sortim riera avall per un senderó marcat com a GR92.5 que al costat de l'aigua ens mena a la Font d'en Covens. Aquí traspassem la riera i continuem pel camí de les Dous fins a la Font Fresca. El que fem aquí és una petita anada i tornada per anar a veure la Font de l'Homeda, propera. Un cop visitada, desfem el camí, urbanitzat, reprenem el camí de les Dous i pel costat dels Horts entrem a Torrelles de Foix. Anem a passar pel centre per visitar l'ermiteta de la Mare de Déu del Roser i, sobretot, els abeuradors, que estan just al costat, uns abeuradors medievals amb diversos safarejos consecutius, tots situats sota porxos de fusta. Sortim de Torrelles pel carrer de Sant Quintí, anem a passar per davant del cementiri i pel camí de la Berna ens posem en una extensa plana de vinyes amb vistes al davant nostre del poble de Sant Martí Sarroca, amb el castell ben cimbellat al damunt. Anem baixant suaument, passem per diverses masies, ens posem al costat de la Riera de les Anguiles i pel costat de Ceps arribem a Sant Martí. No hi acabem d'entrar ben bé, sinó que traspassem la riera, ens posem en una zona d'horta i fruiters i més endavant la tornem a traspassar per entrar ara sí als carrers del poble i el que fem és pel carrer del Berguedà, ens sortim per davant de la masia de Can Pou Sastre, és una masia preciosa del segle XVII i de seguida arribem a l'àrea d'autocaravanes i al cementiri on hem deixat el cotxe.
0: I després d'aquesta passejada entre vinyes i per aquests paisatges tan plàcids i bonics de l'Alt Penedès, anem a fer la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
3: Estem parlant de 14,4 quilòmetres.
0: Desnivell.
3: 175 metres de desnivell positiu acumulat.
0: Temps.
3: Posem-hi unes 5 horetes contemplant totes les parades, sobretot per poder-nos entretenir a les Dous.
0: Ha de ser un racó força bucòlic. Grau de dificultat de l'1 al 5.
3: No hi posaria més d'un 1 i mig sobre 5 perquè és una passejada amable.
0: I quina referència si es trobarem a internet?
3: Doncs a Wikiloc trobareu aquesta proposta d'avui amb el nom Sant Martí Sarroca, Les Dous, Torrelles de Foix, Sant Martí Sarroca, d'aquest usuari que hem seguit darrerament que es diu Tot Natura, tot junt.
0: Tot Natura. I nosaltres tots junts que anirem també a fer aquesta ruta. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
3: Salut i República.
2: Sendes.
4: Hola, em dic Tomàs García del blog Viajero Crónico i vinc a parlar del meu viatge de dues setmanes a les Illes Seychelles, una destinació tan famosa com desconeguda.
0: Doncs un arxipèlag situat al nord de Madagascar, format per prop d'un centenar d'illes i tan sols 98.000 habitants. Un estat molt jove que va aconseguir la seva independència l'any 1976. Mahé, Praslin i Ladik són les illes principals, a les que arriba tothom. Les platges de color turquesa, les roques de granit que les encerclen i les palmeres són la gran tarja de presentació, però també un munt de paisatges selvàtics, verds i ufanosos que poden completar a la perfecció unes vacances. Ens hi posem. Primer capítol dedicat a les Seychelles, als quaderns del viatger.
4: Estan ubicades al mig de l'oceà Índic. Hi ha molta gent que li costa ubicar-les perquè estan com una mica apartades de tot. Pertanyen al continent africà, com a tal, estan relativament a prop de les illes de Madagascar, també de l'illa de Reunió o de Maurici, i en total estan formades per 115 illes i illots, de les quals hi ha 33 que només estan habitades. La resta són inhabitades, de moment. Són petits paradisos que encara només hi viuen algunes espècies de fauna i poc més. Per tant, en realitat és un país molt més desconegut del que pot semblar a priori, perquè molta gent sí que li diu Seychelles i diu, ostres, és un paradís, com les Maldives i això, però és veritat que no s'acaben d'ubicar ben bé perquè al final són un paradís, però que estan a l'Àfrica i no són gaire conegudes. Sobretot són tres illes, l'illa de Mahé, que és la principal, la més gran de tot l'arxipèlag, que és a la que arriben els vols internacionals. Després l'illa de Praslin, que també és la segona més gran en tamany, i una illa molt petita, que també és molt popular, que és la de Ladik, que seria com la tercera més famosa, és molt petita en aquest cas, i també aquesta sí que és espectacular. A més, des d'allà sí que es poden fer visites, sobretot des de Mahé i des de Praslin, es poden fer algunes visites a illes sense habitar, com poden ser Cousin, la illa de Sister, de Felicité o de Cocó, per exemple, que són illes molt, molt petites, no estan habitades. Vam començar el viatge arribant a la illa de Mahé i vam visitar la seva capital, Victòria. Victòria és una ciutat molt, molt petita i que al final pràcticament ningú visita perquè la gent arriba a l'aeroport, agafa el seu transfer i el porta segurament al seu hotel o directament a una altra illa. Per tant, van directes com a la zona de platges més populars i es centren en això. Llavors és una mica una capital molt obviada. A mi m'ha semblat molt interessant perquè combina arquitectura colonial amb detalls criollos d'allà de la zona, molt africans, i a més també cal destacar una mica la barreja cultural. En dos carrers tens, en molt pocs metres, una mesquita, tens un temple hindú també i fins i tot una església catòlica. És com una barreja molt, molt interessant. També tens el Museu d'Història Nacional o la Domus, que són possiblement els dos edificis més macos perquè es troben a construccions que són de l'època colonial de Seychelles. Sobretot la Domus, no? Per exemple, a mi m'ha semblat un edifici espectacular. Jo només per aquest edifici penso que val la pena visitar la capital, Victòria. És impressionant perquè ocupa un edifici enorme dels anys 30 que va estar habitat inicialment per missioners suïssos i es veu que està construït per roques de granit, molt típiques també de les Seychelles, que també és una imatge com molt icònica d'aquesta destinació. I fins i tot és curiós que arriba un aqueducte que nodria d'aigua a l'edifici i arriba fins allà, fins al mateix edifici. Vist des de fora és espectacular, des de dins no es pot visitar perquè en realitat ara mateix està habitat. Diria que eren tres monjos que estan habitant perquè és un edifici ara religiós i hi ha tres monjos habitant a tot l'edifici. Hi ha també una part d'oficines, però realment és un edifici enorme que per tres persones que estan vivint allà deuen tenir espai, des de luego. El primer que destacaria de Mahé seria segurament la Anse Major, que és una platja, per mi, de les més maques que vam veure. Intentaré no caure en el tòpic de platges perquè penso que justament el que em va atraure i el que vull sempre comunicar quan algú em pregunta això al blog o a qualsevol, o a amics fins i tot per les Seychelles, intento dir que és més que platges, però en aquest cas l'Anse Major és una platja, però s'arriba a través d'un trekking d'una hora, més o menys, en el qual voreges tota una zona de parc natural que vas per la costa, és espectacular, les vistes sempre de petites illes a l'horitzó, d'aigües turqueses. I quan arribes al final, després d'una hora caminant, que a més fa molta calor, arribes a una platja plena de palmeres, petita, molt petita, potser són 15-20 metres de sorra, arribes allà i banyar-te allà és com arribar realment al paradís, perquè a més estàs rodejada de vegetació. Una part important de la illa té un parc natural que abarca una part important de la mateixa. Allà surten diverses rutes de senderisme que pugen, per exemple, al pic més alt. Hi ha rutes molt naturals que permeten pujar a pics, alguns més alts que d'altres, i tenir vistes magnífiques. A part, és com una mica endinsar-te a la natura, a la vegetació, al mig. És tot molt verge, perquè està molt poc explorada. La gent no puja. Nosaltres vam fer un parell de rutes per allà i no hi havia absolutament ningú caminant. Era, bueno, a mi m'ha semblat una de les parts més maques, també, de l'illa de Mahé. La Bobalón, bàsicament, és una platja molt maca, però una platja és espectacular, aigua turquesa, fabulosa, em va semblar maquíssima, però sobretot sí que em va agradar molt la bahia de Ternay, aquesta sí, perquè també és una platja, però té un valor afegit, perquè és una platja que vam trobar a la qual primer no hi havia absolutament ningú, que això sí que em va sorprendre, perquè arribes després de caminar 15-20 minuts, que no és molt, però no hi havia absolutament ningú. És bastant curiosa perquè no només és maca, sinó que trobes que té com una història molt desconeguda i una mica sinistra. Aquí es va dur a terme el que anomenaven el Servicio Nacional de la Joventut, el Servei Nacional de Joventut, que va ser com un programa molt polèmic militar de les Illes Seychelles que es va dur a terme durant els anys 80 i 90. Preparaven els joves en matèries militars, però amb un ventall com molt ampli, des de com cuinar fins a com matar. Llavors, va ser com molt criticat per les Nacions Unides i al final van decidir tancar-ho. Encara es poden veure barraques tota la zona del camí que porta a la platja i em va semblar com una part de la història de les illes que és molt desconeguda i molt interessant. A més, també és un molt bon lloc per veure molt a prop els ratpenats de la fruita, que també us parlaré més endavant.

Doncs en parlarem en una altra ocasió, perquè no tenim temps per més. Ens hem d'acomiadar. Esperem que els continguts hagin estat del vostre interès. I si és així, recordeu que podeu escoltar-nos quan vulgueu al podcast de la xarxa Més i buscant el nostre programa. Salutacions de l'Andreu Ortega al control, el Xavier Tió a la redacció i qui us parla a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Gràcies per escoltar-nos. Ens retrobem la setmana vinent i aneu on aneu, que tingueu molt bona ruta.

0: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: Bona nit.
1: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanche, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: Radio Vila Sacra, l'emissora de l'Empordà.
1: Si realment estima Girona, apunta.

0: Flaviu Vilasacra.
1: El Consorci d'Aigües de la Costa Brava va néixer en ple auge del turisme com a iniciativa pionera de la Diputació i de 27 municipis costaners per oferir un servei mancomunat de l'aigua. Actualment gestiona recursos hidràulics de 47 municipis del litoral i prelitoral amb el sanejament i la reutilització de les aigües residuals i l'abastament d'aigua potable i en preserva la qualitat. Consorci d'Aigües Costa Brava Girona. Diputació de Girona, 200 anys amb els municipis.
2: Rebudes més de 5.000 trucades entre contestador i WhatsApp dels addictes a Ràdio Vilasacra.
3: És molt divertit, s'ho passen molt bé.
4: Escolta.
5: I aquí, pues, hace la memoria. Pues estoy sola y tengo 90 años. Me gusta, es que me gusta mucho.
6: Te donen una pau, te donen una tranquil·litat.
7: Jo crec que és molt important tindre'ls. Aquí ens han ensenyat moltes coses més, moltes teràpies, i ells han ajudat en tot.

tracta d'arribar lluny, ni disposar del millor. Es tracta de que algú s'interessi del que ofereixes, encara que sigui dissimulant i fent veure que no et segueix, que sol ser la majoria.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Estàs a punt de graduar-te a la universitat i no tens clar què faràs el curs que ve? Busques una especialització que et doni més oportunitats de futur? Doncs el teu màster és a la Universitat de Girona. Tens tota la informació al web udg.edu/màsters. Fes el teu màster oficial a la UDG. Impulsa la teva carrera professional. Preinscripció oberta.
3: Hi ha qui es paralitza davant del canvi. I qui sent un impuls imparable. Tu tries.
4: Ràdio Vila-sacra. Canvi que es nota.
5: Toc, toc. Què? Doncs això.
6: El municipi de les Preses, a la Garrotxa, acull el Festival Is Dance, dedicat als balls d'arrel tradicional. La seva 44a edició posa el focus en el País Basc, celebra el 50è aniversari de Marc Boleny i convida companyies internacionals de Cuba, Indonèsia o Sud-àfrica. Marc Torquín.
7: Els 50 anys del Cercle de Cultura Tradicional Marc Boleny, organitzador de l'Is Dance, marca aquesta edició que ho celebra amb una exposició, xerrades i l'estrena de l'espectacle Allò que som, que repassa la trajectòria de Marc Boleny. Roger Casalprim presideix aquesta entitat que reivindica el festival com un espai de trobada on la dansa d'arrel és viva.
8: Portar aquesta dansa tradicional que de vegades es mira amb una mirada de passat, nosaltres la volem explicar sempre amb aquesta mirada de futur.
7: Aquesta visió oberta de la dansa tradicional inspira artistes contemporanis que presenten propostes com Brida, d'Esther Guntín, premi del Ficolomer que vincula la dansa de cavallets amb la doma del cavall, Autoodi, de l'Esbor, Hora Baixa, de Radicela o Fars, de l'Esbar Ciutat Comtat. El País Basc és el territori convidat enguany amb les companyies Vilaca i Kemen Dansa Taldea, que ens descobrirà les singularitats del seu carnaval. També visitaran les Preses 5 companyies de Cuba, Indonèsia, Perú, Sèrbia i Sud-àfrica, que compartiran les seves tradicions a través d'espectacles i trobades amb el públic com les Nits és Dansa, un clàssic del festival que dirigeix Núria Feixes.
9: Aquestes nits participatives en què convidem el públic a ballar, que coneguin aquestes cultures tot ballant amb les companyies, i les danses del món, que és la part més exhibitiva, són els espectacles de les companyies sobre l'escenari, amb els vestits tradicionals.
7: La tradició final festa al Parc de Pedra Tosca tancarà diumenge aquest festival participatiu i arrelat al territori de la Garrotxa.
10: Ràdio Vila-sacra.
11: Ràdio Vila-sacra.
10: Ràdio Vila-sacra.
12: Ràdio Vila-sacra.
13: Tu pots ser part del canvi.
14: Dance, trans, techno, house, remember. A Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.

0: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
1: Ha quedat clar?
2: Atenció.
3: Ai, ai, ai.
4: Què dius ara?
1: Tu perdràs...

Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: penya Figueres o què?
1: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo en Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella d'Am.

0: Els caps de setmana passen coses bones.
1: Músiques del món. Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
2: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
1: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
2: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
1: T'esperem a Aquabrava, a Roses.

0: la nit.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Que bo!
4: Saps que ens pots escoltar el dial 107 de la teva ràdio en moltes zones de l'Alt Empordà? Saps que més també ho pots fer per internet a la pàgina radiovilasacra.cat? I saps que a la pàgina radiovilasacra.cat pots descarregar l'app de Vilasacra, on tens tota la informació d'interès del nostre poble i, a més, connexió directa a la nostra emissora en qualitat digital? Doncs, si ho saps, tu sí que saps. Felicitats per saber.
5: Gaudeix d'un dia diferent.
6: Ràdio Vilasacra.
7: Una experiència única molt a prop teu.

0: museu comença amb M, com mirada, meravella, memòria, model, moment, museus.
1: museus.cultura.gencat.cat

0: Preguntes sense resposta.
1: Algú em pot explicar si els dibuixos animats que ofereixen les diferents cadenes de televisió, on hi ha agressivitat, violència, llenguatge groller i poc respectuós, són adequats per al públic infantil i juvenil de la societat actual? Quin tipus de persones dirigeixen mitjans de comunicació on divulgar la vida poc grata de famosos, conèixer els detalls dels uns i els altres, amb els seus draps bruts i baixeses, i creure que són d'interès en hores de màxima audiència? Anem bé? És aquesta la societat que volem? Són preguntes a les quals jo no tinc resposta i si algú em fa el favor de fer-me arribar una resposta, li ho agrairé de tot cor.
0: Contestador 972511268 i WhatsApp 656197062.
2: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla o un pla millor.
3: Jo m'hi apunto.
4: RadioVilaSacra.cat.
5: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vilasacra. Ho entens?
6: Ai, ai.
7: I ara?

0: Doncs bé, en aquell moment sentia que necessitava respirar. I d'aquesta manera és com vaig conèixer aquesta terra. Així comença aquesta història d'amor. T'hi apuntes?
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Xarxa local de comunicació.
3: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu. I aquí el tens.
2: Xarxa local de comunicació.
3: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
2: Xarxa local de comunicació.
4: Empreses que funcionen.
2: Xarxa local.
5: Viu l'emoció del capvespre empordanès al Castell Gala Dalí de Púbol. Fins al 21 d'agost explora aquest espai únic que reivindica la figura de Gala. Visita les seves estances i jardins mentre el sol es pon i el castell pren un aire encara més màgic. Un lloc ple de simbolisme i bellesa on cada detall et desvella un aspecte de Gala Dalí. Reserva la teva visita guiada en grup reduït a salvador-dalí.org.
6: Bonito planxa volta i volta. Pim, pam. Seitons fregits en un pim, pam.
7: A Catalunya hi ha més de 50 espècies de peixos que es poden cuinar de manera molt fàcil i deliciosa.
8: Barat al forn amb verduretes.
9: Pim-pam!
7: Pim-pam peix. Variat i de qualitat cada dia al teu plat. Operació cofinançada pel Fons Europeu Marítim de Pesca i Aquicultura amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
10: Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona.
11: A l'espai el temps no passa en hores. Passen somriures. Passen il·lusions. En emocions. Passa entre... i... oh! Perquè a l'espai el temps passa en experiències. Espai Gironès, l'espai infinit.
12: Desperta. Desperta. Desperta't. Vine. Vine. Vine amb mi. No tinc pressa. Escolta. Escolta'm. Que no em sents. Allà, aquí, arreu. Ahir, ara, sempre.

0: Si busques finançament perquè els teus projectes deixin de ser projectes, tens tot el nostre crèdit. Si has pres la iniciativa de convertir l'insostenible en sostenible, tens tot el nostre crèdit. Si necessites un impuls per fer el salt digital, tens tot el nostre crèdit. Perquè a l'ICF trobaràs inversió, finançament, crèdit i tot el nostre crèdit per la teva empresa. ICF, la banca pública de promoció de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ganes de clàssics?
2: Tota la seva hora, la selecció mesurada al detall a Ràdio Vila-sacra.
3: Informació, música, entreteniment.

0: Fem salut.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut.
2: El programa de les matinades dels dissabtes a la una.
3: Fas un sopar amb nosaltres?
4: Sí!
3: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: Aquest estiu gaudeix del patrimoni cultural arreu de Catalunya, tant si estàs de vacances com de cap de setmana, o t'has quedat a casa. Tens més de 100 propostes. Festivals, visites guiades, lleure en família, gastronomia, rutes espectaculars... Entra a patrimoni.gencat.cat/estiu i tria. A l'estiu, passeja, escolta i tasta el patrimoni cultural de Catalunya.
1: Generalitat de Catalunya. Un somriure, una il·lusió.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Bon dia, ja saps qui sóc. Doncs mira, em preocupa molt, no sé com dir-ho, aquests governs i aquestes coses que, no, que els deixen... Bueno, que això ja no m'agrada gens, eh? No ho veig gaire clar. No era res més que això. Bon dia, adéu.
5: Rebudes més de 5.000 trucades entre contestador i WhatsApp dels addictes a Ràdio Vilasacra.
6: És molt divertit, us ho passem molt bé.
7: Escolta.
8: I aquí, pues, hacer la memoria. Pues estoy sola y tengo 90 años. Me gusta, es que me gusta mucho.
9: Te donen una pau, te donen una tranquil·litat.
10: Jo crec que és molt important tindre'ls. Aquí ens han ensenyat moltes coses més, moltes teràpies, i ells han ajudat en tot.
11: Pot ser part del canvi.

0: on eres tu el dia de l'eclipsi?
1: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
2: Jo també.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.

Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.

0: Noves músiques.
1: Altres músiques.
0: Sensacions.
2: No t'enganyis. No fa falta ser gran per ser ràpid. Per arribar a tots els racons. Per gaudir de la fibra més avançada. Per parlar des de l'Empordà amb tot el món. I per rebre el tracte que es mereix un client. Prisco Electrònica Network. Una petita empresa. Un gran servei.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: La nit.
2: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
3: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
4: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
5: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
6: Aquest passat curs escolar, moltes escoles van superar els 35 graus. La instal·lació de plaques solars als centres educatius busca, entre altres, fer front a aquesta realitat. Laura Hurtado.
7: D'aquí al 2028, gairebé 350 centres públics disposaran de plaques solars a les seves cobertes. Tot i que l'objectiu principal és la descarbonització, també es pretén combatre la calor a les aules. Marta Campos, directora de comercialització a l'empresa pública L'Energètica, encarregada de la instal·lació.
8: La climatització de les aules no és una competència de L'Energètica. No obstant, sí que estem en coordinació amb els organismes responsables i ja estan explorant possibles vies de treball conjunt. Ara bé, la campanya d'instal·lació massiva de plaques solars dels instituts permetrà que els centres puguin gaudir d'energia neta i de proximitat, la qual cosa també n'abaixarà la factura de la llum.
7: Poques setmanes abans de començar el curs, la situació climàtica a les aules preocupa la comunitat educativa. Aleix Vidal, de la plataforma Aules que Cremen.
9: Si els treballadors no poden treballar més de 27 graus, els nens tampoc haurien de poder estudiar aquestes temperatures. Al maig i al juny s'han superat tranquil·lament els 35-36 graus de forma generalitzada a la majoria d'escoles i instituts del país, i en molts casos s'han passat als 40.
7: Vidal defensa que calen mesures estructurals i assegura que el departament bloqueja la possibilitat d'instal·lar aire condicionat als centres.
10: A Ràdio Vila-sacra, cerquem i ens preocupem de la notícia que ens cal saber.
11: Ràdio Vila-sacra.
12: On les cançons lliguen amb la història.

0: Ràdio Vilasacra és la de casa.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Nosaltres som la Maria i l'Ariadna i la nostra recomanació és un llibre que ha canviat la manera de pensar de molts adolescents. Aquesta història és Boulevard, que té com a autora Flor Salvador.
1: Luke i Hasley no eren el prototip de parella perfecta. No obstant això, ells li van posar una definició a allò que van crear entre dos. Aquesta és una història de dos adolescents que creen el seu propi Boulevard, on s'ajunten per una banda un blau càlid i per una altra un blau elèctric, tenyint-se per complet d'un gris nostàlgic.
0: Com diu l'autora, ¿quién dijo que después de la tormenta sale el sol cuando puede haber un rayo?
1: No us mentiré. Jo, abans de llegir aquest llibre, no m'agradava gens la lectura, però un dia la Maria me'l va recomanar i des de llavors no he pogut parar de llegir més llibres.
0: Aquesta història a mi m'ha ensenyat que no necessites jutjar una persona sense conèixer-la, ja que pots ser la persona que et salvi la vida.
1: Doncs a mi m'ha ensenyat que no necessites una etiqueta per estimar una persona, i més si aquest resulta ser l'amor de la teva vida, i que la gent només canvia si de veritat la val la pena per la persona que ho fa.
2: Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
3: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
4: És l'hora del pati.
5: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
6: Enmig de tu i de mi, per Guillermina Mota.

0: Memòria de Josep Carner.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: S'acaba un altre dia i comença a viure en el nostre record. En el meu, en el vostre i en el de les més de 20.000 persones que avui han creuat les meves portes. En els records de qui garanteix cada dia que tot funcioni perquè la resta s'ho pugui passar d'allò més bé. O de qui es pensava que no podria pujar enlloc per la seva diversitat funcional i va acabar gaudint com el que més. Ai, com podríem oblidar això? Si aquí sempre passen coses increïbles a cada racó, i el que encara és més increïble és que tota l'energia que fem servir per crear aquests moments és totalment sostenible. Com aconseguir dibuixar el somriure més necessari, oferint experiències úniques a famílies amb infants que pateixen malalties greus. O aconseguir que el record que t'emportes sigui l'única empremta que quedarà per sempre. Un dia així esgota qualsevol. Què puc dir? Gràcies a tots els que m'habiten, a tots els que veniu i a les persones que sempre hi sou. Gràcies per donar el millor de vosaltres. Espero cuidar-vos tant com vosaltres em cuideu a mi. I ara arriba el meu moment preferit. Un altre dia per davant per seguir creant records infinits. Estic orgullós de ser un Bicorp i d'haver signat l'Agenda 2030 per garantir que el meu impacte repercutirà positivament en les persones i el planeta. PortAventura World. Made to be. Made to remember.
2: No t'ho perdis.
3: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
2: D'acord.
3: Quin és l'autèntic operador 100% català?
2: Vera.
3: I el més ben valorat pels usuaris?
2: Vera.
3: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
2: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
3: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
2: Vera.
3: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
4: L'Institut Català d'Investigació Química, l'ISIC, col·labora amb la indústria per millorar la qualitat de vida de les persones a través de la recerca de frontera. El centre és un referent internacional en química i en indústria i innovació. Transfereix tecnologies pròpies a les empreses relacionades amb la sostenibilitat, les energies renovables, la descarbonització, els nous materials i la salut, i crea un impacte positiu en la indústria i la societat. Descobreix-ne més al web isic.cat/industry.

0: Bona nit. Un viatge en el temps.
1: Si t'enganxa, ja t'ha enganxat, eh? No en surts d'aquí. És un món que no s'acaba, no? Hi ha molt de tema per trobar. No ho acabarem mai.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agraden les croquetes, aquest poema us encantarà, i és que parla de com són de bones, tant com un bon poema.
2: Hola, soc l'Aina Núñez Sabariego. El poema que he escollit es diu Croquetes, i ha escrit Miquel Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè les croquetes és el meu menjar preferit. Croquetes, sense mollen les dentetes, quan la mare fa croquetes, ben roses i cruixidores. No te'n menges, en devores. En qualsevol ocasió, si hi ha croquetes, millor.
1: Moltíssimes gràcies, Ainhoa. Gràcies per escollir aquest poema tan bo. I és que, com a tu, als embaladits també ens agrada molt menjar croquetes i llegir poesia. Fins al proper embaladits. Adeu.
2: Adeu, embaladits.

0: arribem, quan
1: és normal passar quan pregunten per cinquena vegada quan arribem. Però no que sofessin un accident perquè has passat de la ITB. La ITB salva vides, cuida el medi ambient i evita greus conseqüències.

0: només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: Sant Tornem-hi. Aquest final de mes de juny torna la calor infernal. Els models europeus indiquen que els termòmetres es tornaran a enfilar cap a 35-40 graus, temperatures completament anormals per l'època de l'any. Exactament el mateix que va passar el mes de maig. Llavors, Portbou va registrar una mínima de 28 graus, la més alta de la història en aquest municipi fronterer. El programa climàtic Copernicus va confirmar que el 2025 va ser el tercer any més càlid mai registrat. L'informe atribueix l'escalfament a l'acumulació de gasos d'efecte hivernacle i a temperatures oceàniques excepcionalment elevades. Algunes ciutats europees ja s'estan preparant per quan aquesta situació vagi més els pròxims anys. París ha fet un simulacre per avaluar la seva capacitat de resposta en cas d'arribar als 50 graus. Alguns estudis apunten que l'any 2050 la capital francesa pot tenir l'estiu temperatures semblants a les que té actualment Madrid i la capital espanyola com les del Marroc. En aquest sentit, el primer trimestre de l'any 2027, Barcelona també prepara un simulacre semblant. I una altra dada. Avui en dia es moren més persones per culpa de la calor que per la grip. Estem, doncs, davant d'una greu problemàtica que no podem obviar, per més que els terraplanistes ens diguin el contrari.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que ens descobreix aspectes desconeguts dels neandertals i posa en valor les seves contribucions a l'evolució humana.
1: Es tracta de l'obra El neandertal desnudo, de l'especialista mundial en aquests homínids, Ludovic Slimak. El llibre ens porta a fer un recorregut des del cercle polar àrtic fins a la Mediterrània a través de jaciments amb troballes neandertals, que ens descobriran uns jacers sorprenents amb una intel·ligència no prou reconeguda, segons l'autor. El llibre representa una visió diferent sobre els neandertals que qüestiona moltes de les coses que creiem saber sobre ells, sobre les raons de la seva extinció i la influència que van tenir en els humans moderns.
2: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic
3: per tu
4: i per tots.
3: Escolta'ns,
4: t'agradarà, amb molta il·lusió,
2: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.

0: Ones de Llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.

0: podríem ser crítics amb la calor i les dures condicions de la Diada de Sant Magí, però el tema mereix un debat més reposat i sobretot un clima favorable dins de les colles per buscar alternatives. Avançar la Diada, moure-la a la vigília... Un problema només és un problema si té solució, si no, per ara no és un problema. Benvinguts a La Figuereta, un programa de Castells de cap per avall. Mallol, fas prou bona cara per portar 4 hores i... No, gairebé 4 hores en directe.
1: Sí, bé, bé, resol com sempre. Com que comença el rodatge d'agost, ja m'hi estic preparant perquè té la pinta que s'aniran increixent.
0: I perquè aquí estàs una mica més fresqueta, també.
1: Sí, tot sigui dit que millorarà la temperatura. Hem baixat la temperatura corporal, que era molt alta.
0: Alba Esteve, ben tornada.
2: Moltes gràcies.
0: Aquesta setmana els castellers de Vilafranca s'han hagut d'acomiadar d'una peça, segurament d'aquelles peces claus que hi ha a la colla com si fossin un tresor, amb Manel Huguet, el Gatsby, que formava part de la tècnica actual, Alba. Guardem aquest moment del programa per recordar-lo també com esteu.
2: Sí, bueno, a veure, jo crec que encara una mica dissociats, vull dir, ha sigut un cop molt dur per la colla. Jo encara no m'ho crec gaire, però al final també te n'adones doncs, del valor que té la vida i jo crec que això, que cal tirar endavant i recordar-lo i que al final totes les aletes, no només d'aquest agost, de tot el que ve de temporada i per endavant segur que seran per ell.
0: Doncs pel Gatsby et recordarem...
1: Abraçada molt gran a tota la família dels castellers de Vilafranca, la seva en especial, perquè era una d'aquelles persones transversals, no només dels castellers de Vilafranca, sinó que totes les colles, no?, al final ens cremàvem amb ell i era molt fàcil parlar de castells amb el Manel.
0: Doncs per tot el que ens ha ensenyat el Gatsby, avui aquest programa comença parlant de la gran eufòria.

0: Comencem fa poques hores des de que comencem a gravar aquest programa fins que s'ha acabat la diada de Sant Magí, un Sant Magí on, déu-n'hi-do, hem viscut la primera clàssica de 8 dels xiquets del Serrallo, una actuació històrica de Sant Pere i Sant Pau, la revalidació dels castells de 9 per part dels xiquets de Tarragona, que els hi ha faltat aquest 3 de 9, però el 4 doncs, tenia molt bona actitud, i dos games extres de la jove de Tarragona.
1: Sí, sí, un gran Sant Magí. De fet, nosaltres ens havíem proposat fer el millor i el pitjor, vaig a narrar el millor de les colles i després em quedaré en el negatiu, que no té pràcticament res a veure amb les colles. El millor crec que són aquests objectius, no?, buscats i triats sense anar al límit, que això és una cosa que m'ha agradat molt, perquè el 5 de 8 de Sant Pere i Sant Pau era estrena, però ha semblat un 5 de 7 a nivell actitud.
0: Era un escàndol, era un escàndol.
1: Molt ben treballat, i tot i que les mides no eren perfectes, tenia coses, l'han executat a la perfecció, juntament amb un 4 de 9 amb l'agulla que fan ja, com feien el 3... Ai, 4 de 8 amb l'agulla, perdó, que fan com feien el 3 de 8, perfecte, molt, molt ben fet. Per tant, una actuació de 10, els xiquets del Serrallo, una autèntica festa. Ja no és el que han fet, sinó fins i tot com ho han fet. El 4 de 8 era una estampa. Lo del 2 de 7, fins i tot amb l'entrebanc de l'enxaneta, no s'ha mogut. Lo de l'èpica serrallenca ha passat a la història. I el 3 de 8 estan tancat per dalt, l'han gestionat realment molt bé. Per tant, se nota en la primera clàssica de la seva història, 38 anys per arribar aquí. Crec que és molt bonic la gent que ha tingut la paciència, no?
0: Sí.
1: D'estar ficant aquesta pedra per arribar a viure doncs, un dia històric com el d'avui. Una jove de Tarragona molt poderosa, perquè ha fet el 2 de 9 molt ben fet, però després el 5, primer 5 no ha pujat molt bé, però hem dit, escolta, baixem-ho, però hem seguit insistint amb aquest gran objectiu, i crec que han fet un molt bon 5 de 9 en folre. Potser el que li tinc més peros és el 3 de 9 en folre, que em sembla que encara necessita seguir-se polint si vol convertir-se en castell de 10.
0: I camises aixutes, perquè
1: bueno, clar. Sí, aquest és el gran pero i que crec que ha condicionat moltíssim. I els xiquets de Tarragona una mica sobre el previst, el seu castell estrelles aquest 7 de 8, el 4 de 9 en folre molt ben gestionat, el 3 per mi ha semblat que encara li faltava, però és una qüestió de 3 de 8.
0: Sí.
1: La sensació és que el 3 de 8 encara no està ben aposentat, encara té coses, perquè després l'han lluitat el 3 de 8 també.
0: A mi em va sorprendre que l'anunciessin,
1: sí.
0: No? Com, vull dir, crec que al final l'aposta segura dels xiquets era repetir la seva millor actuació enguany, i bueno, suposo que el bon assaig del 3 de 9 els hi va fer decantar la balança portar-lo, però crec que molt correctament han dit avall i ja hi tornarem.
1: I en negatiu és que és la calor, eh? Per mi és el gran protagonista de la diada, crec que ha coaccionat i ha complicat algun dels objectius del dia, és a dir, és com si haguessin jugat amb un rival molt dur i les colles han fet front sortint totes amb molt bona nota de plaça.
0: També és veritat que el d'aquests assajos especials hem vist com moltes colles anaven molt més enllà del que avui es plantejaven, no? O sigui, tenim una jove de Tarragona, 63 de 10 i 4 amb el Pilar. A Sant Pere i Sant Pau fent proves de 3 de 9 en folre. Fins i tot els xiquets amb el 7 de 9 en folre. Serrallo 2 de 8, no? Clar, crec que era correcte.
1: És el que dèiem, no? Que lo xulo d'avui és que han fet els seus màxims i saps que hi ha més coses al forn.
0: Sí.
1: No? Per tant, aquesta progressió pues dona moltes ganes de seguir veient les colles de Tarragona.
0: Alba, estiva, com viu un de Vilafranca? Cert espectacle.
2: Mira, t'he de dir que jo m'he agafat vacances, òbviament, per venir avui. Crec que és una diada molt xula. A mi m'agrada moltíssim venir sempre per Sant Magí. I bé, és com sumo tot el que deia l'Aina, que ha estat una diada estupenda. A veure, t'he de dir que el públic també ho hem passat una mica malament per la calor. De fet, tot el carreró, diguéssim, des de xiquets, estàvem tots a la part de l'ombra, el típic que a la part del sol no hi havia ningú, però l'hem gaudit moltíssim. És això, totes les colles sortint amb molt bona nota i amb ganes de més, la veritat.
0: L'Alba estava al carreró dels castellers que venen a veure la...
2: Sí, exacte.
0: Sí,
2: no estic acostumada a tenir aquest paper, però 100%. He de dir que m'agrada.
0: Bueno, està bé.
2: De tant en tant.
0: Anem trobant, últimament.
2: M'hi estic trobant.

0: Quedan tantes hores.
1: Cuidadit per lo que ve.
2: Ara veu, seran 3 hores i pico.
1: Jo crec que
2: aquest cap de setmana, Aina...
1: Saps, és que m'imagino el taüt aquell del Dràcula allí reposant, a mi tanqueu-me allí unes horetes, i ja m'aixeco per l'hora del callar i ja vaig empalmant, saps?
0: 6 de la tarda, plaça de la Vila, Castellers de Vilafranca, Colla Vella i Jove de Tarragona.
1: Vinga, anem a saco ja, perquè...
0: És que no.
1: Com que repetirem això 2 vegades ara, perquè...
0: Ho podeu fer tot junts, si voleu, perquè...
1: Sí?
0: Està bé, sí. Fem-ho tot junts. Sí.
1: Val.
0: Perquè a l'Arbós es tornen a trobar Castellers de Vilafranca, Colla Vella, Jove de Tarragona, Minyons de l'Arbós com a extra, però... Vale. Parlem de les dues diades alhora, si voleu.
1: De com repartiran els cromos.
0: Pues, correcte.
1: Ja dic que si no hi cap pels planos el 3 de 10 i si no es mobilitza la gent dels Castellers de Vilafranca, el 3 de 10 dels Castellers de Vilafranca crec que anirà a l'Arbós, i a partir d'aquí les altres cartes a jugar per mi tornen a ser el Castell amb el Pilar. Aposto altra vegada més pel 4 que pel 3. Crec que veurem fins i tot si no és un i un, o què decideixen. Aquí ja li demanarà l'Alba. Altra vegada 5 de 9 en folre, perquè crec que és una estructura que els hi serveix també per mirar el futur cap al més enllà, no? I a partir d'aquí soc més de preguntar a l'Alba si és dia de torres de 9, si pot aparèixer aquest 4 de 9 sense folre, que també s'especulava, o com estan les coses.
2: Clar, és que jo us he de dir que, clar, després de la Bisbal, només hem fet un assaig, ha estat una mica...
0: Emocionalment complicat.
2: Llavors, jo crec que encara s'ha de veure com van els assajos que queden per davant, sobretot per aquest 4 net que deies, eh? No, però és veritat. A veure, és que jo ara us ho estic dient a títol personal.
0: Sí.
2: A mi m'agradaria que hi haguessin 6 gamma extras entre dissabte i diumenge. Llavors, sobre la carta, i ja ho sabem, hi ha els 2 castells amb agulla, els 5 de 9, la torre de 9, el pilar de 8 i el 3 de 10. Llavors, el 9 de 8 també jo crec que és una altra de les cartes, perquè només n'hem fet una aquesta temporada. Llavors, entre aquestes cartes s'anirà jugant. És això, nosaltres sempre som molta més gent a l'Arbós, a nivell de proximitat i a nivell d'afició tenim moltes més persones que estan a l'Arbós, per tant, el 3 de 10 jo crec que anirà el diumenge. Si no, anem tard ja per fer la campanya, com a cap de comunicació. Jo els hi vaig dir, sisplau, si hem de fer el 3 de 10 al Catllà, aviseu-me amb temps. Perquè,
1: bueno,
2: clar,
1: escolta, jo però, vaig revisant un PDF.
2: Sí. Ja, per això, veia tots els moviments aquests estratègics que s'estaven fent i vaig dir, bueno, a veure. Però jo crec que aniran per aquí els tiros.
0: Val?
1: Doncs és fantàstic. Castellers de Vilafranca fet.
0: Anem a ordenar la Colla Vella, perquè després d'aquella caiguda de 5 de 9 en folre a la Bisbal, s'ha de...
1: Sí, és a dir, crec que hi ha un hàndicap, que és que si recuperen l'enxaneta del Pilar, 4 de 9 amb folre i agulla i Pilar de 8, són 2 castells pels qui apostaria, fins i tot els 2 dies. Tinc dubtes en l'altre. Crec que és el dia per refer-se. Per tant, s'hauria de tornar a fer el 5 de 9.
0: Sembla perquè si no l'encaixes en una cosa que no el saps fer.
1: Aquest...
2: canviar i trencar dir,
1: exacte,
2: el...
1: aquest xip mental, que crec que té més cosa d'una maledicció de la plaça, no? I la seva pròpia sensació, que no pas de la realitat del castell. I després jo no descartaria en el sentit de si volen competir que torni a aparèixer el 4 de 9 sense folre. Crec que és el seu castell, crec que és la seva carta.
2: Ja, ui, ja m'ho deien, el Catllà us anem a guanyar. Dic, bueno...
1: Llavors,
2: ens guanyareu a la
1: Rússia. Em semblaria la carta amb què poden guanyar. També crec que si hi ha aquest canvi ara de joc cap al 4 de 10, han de fer bastants 4 de 9 en folre també per rodar aquesta estructura. Per tant, hi afegiria aquest 4 de 9 en folre potser a l'Arbós, si no hi cap al Catllà, o per complementar les dues actuacions.
0: Perquè el 2 de 8 de la Vella és una cosa que sobrevolava per aquí, però no.
1: Jo crec que encara no.
0: Va. Jo el veig més a Santa Tecla, saps?
1: Bueno,
0: no ho sé. Bueno. A Jove de Tarragona, que venen d'un subidon espectacular, i hauran d'aterrar coses al Catllà i a l'Arbós.
1: Clar, venen de subidon, no sé si és actuació de repetir fins i tot tot el que hi han fet.
0: Sí.
1: Com a mínim, 2 de 9 segur, fins i tot et diria els 2 dies.
2: La torre ja de sortida, o sigui...
1: Sí. Però és dia d'estrena, també. Ho ha anunciat avui la Gina a l'acabar. 4 de 9 amb l'agulla. Per tant...
0: A més, el Catllà és una plaça tan bona per fer un vilà.
1: Sí.
0: És com...
1: Per tant, jo auguro que serà dia d'estrena. Apostaria en segona ronda, per tant, hem de veure què passa després, no? Si és per fer el 5 o a veure com decideixen.
0: Van a fer 3-us, no? Sí, al final també es van a fer 3-us. I a l'Arbós, què li hi veus a la jove?
1: Clar, jo no descartaria altra vegada la torre si mobilitzen a la gent, o Pilar d'Avui també, que em semblen dues estructures per treballar les manilles i que també serveixen, i sobretot aquesta lectura de 3 i 4 de 9, que són útils per les altres coses.
0: Minyons de l'Arbós?
1: Jo apunto Castell de Set. Sempre estan allí buscant-lo i treballant-lo, per tant, pendents de que puguin ensenyar.
0: Porra pluja?
1: Sí, porra pluja. S'hauria de fer, l'Arbós. A mi m'han dit que hi ha més números a l'Arbós que al Catllà.
0: Ah, sí?
1: Ara mateix. Apa. Que el Catllà ha millorat una mica i que és més de matinada la pluja, que el del diumenge pinta pitjor.
0: Ai, sempre patint, aquests dies. És que sí. No hi ha any que no patim.
2: Jo no vull haver d'entrar a l'església,
0: No, a l'església ja no hi
1: s'hi cap. Ja se sap que no s'hi cap. El mossèn ho va deixar clar fa 2 anys, que en aquella
0: església... Us en recordeu, allà tots en xuals.
1: Sí. Allà, les coses al lateral, va ser surrealista. Sí,
0: en fi. I també hi haurà Castells a Igualada, no ens n'oblidem d'això, perquè allà hi ha les joves que venen bastant encigalats després de guanyar la Bisbal.
1: Clar, és que jo estava plantejant una mica i dic, és que clar, potser diuen... 4 net perquè ens surt més fàcil que el 2 de 9
2: amb
1: folre i manilles, saps? Llavors...
2: I bueno, més fàcil que el 4 de 9 amb folre.
1: Clar, és que... no sé, si tenen tots els efectius ja no descartaria res.
0: Al final és un tema de si passes llista i arribes al final i no et falta ningú...
1: Pues
0: per què no?
1: Som-hi.
0: A més...
1: Bueno, jo havia apuntat això, 2 de 9, 4 de 9 sense folre, i a veure...
0: No crec que tampoc, massa més. Xiquets de Reus, el Joel ens ha comunicat 5 de 8, 3 de 8, 4 de 8 i, literalment, festa a punta pala. A mi m'agrada que les previsions de la tècnica ja incloguin
1: això.
0: Sí.
1: Bueno, jo crec que és l'al·licient per poder ser
2: clar,
1: gent.
2: I així seran més.
0: És 5 de 8 i festa a punta pala van junts.
1: Sí, sí.
0: No pots separar una cosa de l'altra. I, bueno, doncs no. Bé perquè arribes a plaça sabent a quina hora...
1: Com acabarà.
0: No, com acabarà, no ho sé.
1: Bueno, ja. I els moixis, que tenen el seu gran dia, on el 5 de 8 segur que hi és, estan treballant els dos castells de nou. Veurem si arriba un, dos o cap, si no tenen el 2 de 8 en folre també per substituir alguna d'aquestes peces.
0: Fantàstic. Doncs Catllà, Igualada, Arbós, 3 bones cites on veure bones coses. Seguim amb la nostra especialitat i per això fem aquest programa.

0: setmana remenat.
1: Ui, ui. Remenat. Del tot.
0: Anem a endreçar això perquè Dori 1, Dori 2 van sortir de festa amb la incorporació estel·lar d'Alba Esteve i ens van quedar moltes coses a comentar. Primera de tot, vam fer l'anunci de la gran cita i vam recollir les primeres reaccions en directe.
1: Sí, és a dir, el formulari està a punt de sortir del forn. Funciona?
0: Jo l'he provat ja.
1: És que estic com sorpresa de mi perquè he programat com si fos un informàtic de la NASA.
2: Un hacker de cop i volta.
1: Em sento, és a dir, a mi que em surti un e-mail i el color de resultat de la persona que ha fet el test em sembla una fantasia, cosa que he aconseguit.
0: Molt llavors, bé. No ho dubtàvem, eh?
1: Hi ha gent que té dubtes i pàlpitos i problemes que jo resolc aquí en un segon. No sigueu tímids. 2. No cal ser casteller, que hi ha gent que m'ho ha preguntat. 3. Hi ha una hora a la Palma que és igual si ets casteller, no? També t'ho dic. 3. No cal estar solter, també hi ha gent que m'ho ha preguntat. 4. La IA pot fallar, la AI menys, però tot i així, si teniu por de que la vostra parella, liu, rotllo, crash, no tingui el mateix color que vosaltres, no patiu. Dieu que ha estat un error, si no. Però feu-lo. Ja està. Això són els dubtes que tenien.
0: Perfecte.
1: La gent de peu de carrer.
0: Seguim construint.
1: Vinga.
0: Parelles. Sí, arriba el moment més esperat d'aquest programa, que és la crònica d'una nit a la plaça del Rei i al cos del Bou.
1: Els nostres bessonets han estat pur tirant amunt i avall. Us he de dir, reines, que no sé ni per on començar, perquè nosaltres post-sopar vam anunciar la nostra entrada a la festa per la plaça del Rei, una plaça abarrotada de gent, i després de trobar un comiat de solter i gent de la jove que preferia la rumba de vergüenza ajena que la seva pròpia festa, també a comentar.
0: Pollit aquí, que vaig en directe. Sí.
1: Va venir el primer gran hit de la nit, que venia donat una mica pel fet que jo, com a senyora gran que sóc d'aquest programa, no estava entre els close friends d'Insta d'alguns de la camisa ratllada. El que no esperava era trobar la resposta tan contundent que vaig trobar a la meva pregunta de en quina de les tres, que sou vosaltres, tenia interès, bàsicament, aquella persona, no?, per saber. No esperava gens la resposta.
0: Perquè pel que sigui, el Joel tampoc estava al club.
1: No, crec que no està als close friends, tampoc. És a dir, la cosa és que és absolutament certa el que em va dir, però la cosa és que sou les hot de la Figuereta, vale? Ho trobo normal, eh? Resol aquest apartat d'entrar als close friends per pena, no per la meva
0: condició de hot.
1: Exacte, per la meva condició de hot.
0: Per mi, Aina, ho ets, eh?
1: Gràcies. T'agraeixo aquest moment d'escalf. Vaig continuar amb el meu anàlisi sentimental dels xiquets, que té més línies de triangulació que ni el Barça de Guardiola, també et diré. I una pluja meravellosa va decidir humir els nostres pensaments i com l'aigua fer-nos tirar avall cap al cos del Bou. Amb estil ens vam refugiar entre les parets i un cop vam tornar a obrir les portes del local de la jove, el pertinent segurata, amb un vano controlant la situació, de que a casa seva, controlant la situació de casa seva, ens va deixar entrar a fer un pipi, molt amable, que és un dels llocs, que no sé si ho sabeu, on més gent que ha vestit la camisa lila ha fet l'amor. Això és estadística pura.
0: El lavabo, eh?
1: Sí, bueno, els vestidors crec que li diuen.
0: Li diuen.
1: I crec que competeix amb bastanta força amb el gimnàs.
0: Bueno,
1: però
0: està
1: allí, eh? Està allí l'estadística.
0: Tu li diem gimnàs, també.
1: Sí. A punts fets, i després de revisar un PDF sobre les mides de la plaça del Catllà, va arribar el moment de divisar la quantitat de colles i creuament que podíem veure al cos del Bou. Lleida venia amb força, la vella ni la caiguda i algun lisiat van fer de fallir allí està el cos del Bou. Els de la jove, que fan una cosa molt curiosa, que és que separen els nois a una banda del carreró i les noies al mig d'un altre carreró, em va semblar molt curiós. Jo crec que pot ser per dos factors. Un, els 10 metres del Joel, perquè hi pot haver algun ex, i llavors 10 metres de distància, o allò de les parelles obertes i que no vegin el que fan uns i altres. Bueno.
0: Sí, perquè les dues quan sortien del lavabo se separaven amb un petó i
2: cadascú a la seva.
1: Sí,
2: no em sembla malament, eh?
0: Bueno, doncs que ho indiquin. mujeres,
1: no, és com el lavabo, no? UBC, cap a la dreta i cap a l'esquerra.
0: El lavabo el tenen mixt, la festa no.
1: Hi havia algú amb pistola, ruixant a tots els enemics, servidora de jo, mirant de divisar si calia tirar alguna fletxa, rotllo Cupido. Vaig tenir més sensació de fer de farola que de Cupido, però bueno, també estava preparada per tot. L'aliança dels verds amb la jove clarament passa pel seu millor moment, tot i que, com deien, els castellers de Vilafranca són capaços d'obrir-se tot el territori. Tornem a pujar a divisar si seguia tot en ordre la passa del rei, omplia el got, i veiem alguns dels protagonistes del Culebrón de la temporada ja pendents d'altres afers.
0: Perquè el Culebrón no va amb ells ja.
1: Sí,
0: no,
1: ja, exacte. No. Molta gent buscant de passar pàgina, també t'ho dic.
0: Sí.
1: Hi havia molta gent a la plaça del rei buscant de passar pàgina. Bueno, baixada altra vegada a ritme de reggaeton, va començar a fer ballar moltes parelles visibles i algunes
0: també no tan visibles.
1: No tan visibles. I després diuen que la festa fins i tot va continuar al cau. Allà s'hi van seguir trobant aquesta barreja eclèctica de colles per esperar la sortida del sol, tot i que alguns no sé si la van acabar de la millor forma, o sí, perquè hi ha gent que va acabar a la furgo, gent a casa d'altri, i altres fins i tot a l'hospital.
0: En fi, que no entrarem en detalls.
1: No, és el resum una mica molt per sobre del que va donar la nostra sortida de festa.
0: I des de la nostra expertesa i el nostre anàlisi, perquè a nosaltres sembla que estiguem allà fent una cervesa i en realitat ho estem passant tot per un...
2: La llibreta del Xinxan.
0: Portava una llibreta del Xinxan.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: No portava boli, em va fallar això. Bueno, crec que hi va haver un empat tècnic,
1: val,
0: entre xiquets i la jove dissabte,
1: val,
0: però es va desempatar a favor de la jove diumenge perquè hi havia PDP Rofles, que són un fart de gent per posar cançons a l'Spotify,
1: sí,
0: que es van cascar una fideuà sobre l'escenari.
1: Home,
0: si des de zero, eh?
2: Ja han guanyat.
0: Des de zero.
1: Si donen xou d'aquest nivell, clar.
0: Jo aquí ja només li puc donar la victòria a la jove i ja la pròxima, doncs, que els xiquets escurrin, no sé, que amb un arròs negre o alguna
1: cosa. Un arròs. Perfecte.

0: Shakira.
1: I direu, per què aquest deixar anar de caderes de la Shakira ara?
2: Ara de cop i volta?
0: A mi sempre m'entra bé un cop de cadera de la Shakira, digues, però.
1: Doncs perquè ens hem obert a les xarxes socials i allà la gent es pensa que no ho veiem. Però nosaltres som sensibles a tot.
0: Sempre hi som.
1: I el que no veiem perquè som boomers ens ho passen amb un enllaç de WhatsApp.
0: Correcte.
1: Per tant, anem a repassar els 3 millors tuits o publicacions que s'han vist en les últimes hores.
0: Perfecte.
1: Comencem per una usuària que es diu Mary a Twitter, que va fer aquesta piulada, que deia: liar-se amb tres en una nit en una festa castellera és tripleta o clàssica?
0: Molt bona pregunta, eh? T'he de dir que de les millors que he vist darrerament, eh?
1: A mi m'agradaria saber quins fets han motivat això.
0: Bueno.
1: Però he fet una mena de debat intern i penso que clàssica seria si sols freqüentar aquelles tres persones i tripleta si ha estat simplement una consecució d'objectius que tu, bueno, t'anaves liant amunt i després n'apareixia un altre.
0: Aleatori.
1: No ho has volgut i de sobte tripleta.
2: T'has trobat.
1: Hi havia gent que li posava folre.
0: A mi folre em sona... Folre. Ja t'ho dic ara i aquí. Clàssica em sona repetir amb els de sempre, o un polvo d'aquests que ja saps que funciona, i tripleta em semblen tres diferents de otro rollo, saps?
1: Molt bé.
0: Per tant, no sé.
1: Després anem a parlar de R. Castells.
0: Uh-huh.
1: Perquè el tenim ben enamorat aquest noi. Pel que sigui. D'algú? D'una colla que fa el quatrenet descarregat a la Bisbal.
0: I a més fa coses d'aquestes que conviden a tirar la canya perquè és d'allò que tu envies un DM i ja li deixes clar.
1: I quedes tan ample. I llavors treus els datos i te'n vas.
0: I a veure què passa.
1: I aquests DMs posa: ets igual de bonic o bonica que el 4 de 9 sense folre. Oh. Per això us deia, eh?
0: Inspira't.
1: No
0: perquè jo sàpiga personal.
1: No perquè jo sàpiga res, jo m'he basat en les coses que ell publica.
0: Vale.
1: Parlar d'un dos o una torre i estar parlant del mateix castell. Aquesta me la veu haver d'explicar.
2: Sí, va dir, no l'he acabat d'entendre.
0: Agenda, vols dir que... Bueno, Vilafranca, Valls...
1: Sí?
0: Són idiomes diferents, però a vegades no.
1: Que la nostra nit duri tant com un 9 de 9 en forra amb una enxaneta.
0: Depèn, si l'enxaneta jo... és molt ràpida, eh?
1: Ja bueno, jo el 9 de 9 en forra amb una o tres enxanetes no ho vull sentir fins que algú ho faci. És un debat que tenim massa trillat, ja.
0: Vale.
1: I l'eclipsi em va deixar igual d'impressionat que quan baixes d'un castell. Oi,
0: és que això ja...
2: Aquest ja és...
0: És que el nivell de sucre és, vaja, per donar positiu en qualsevol control, eh?
1: Però que no sí, ho deixi sí.
2: Diabetis de cop.
1: Estem entretingudíssims.
2: No, endavant.
0: Nosaltres a favor de l'amor, sempre.
2: Endavant.
1: I acabem amb un referent del món casteller com la copa d'un pi, que és Pasqui de Sant Pere i Sant Pau, per qui no el conegui, que vagi un dia a l'assaig i el conegui, jo no us el presentaré.
0: No, sense voler el coneixeràs.
1: Ell quan descarrega un castell a plaça ja se'l veu feliç, és d'aquella gent que no es pot amagar l'eufòria.
0: No, és que li surt.
1: Li surt.
0: Supura felicitat. Sí.
1: Però després arriba a casa, obre el Twitter, segurament amb un Windows XP.
0: I a vegades s'atreveix a agafar el mòbil i a gravar-se.
1: I posa: segueixo dient, quin treball més guapo, ma mori.
0: Ma mori.
2: Ma mori.
0: Ma mori.
1: Punto. Res a afegir, Pasqui. Tots al vaixell de ma mori. Alba Esteve, esperem les teves ruïnes.
2: Doncs...
1: candeletes.
2: La cosa és això, que vam obrir amb les ruïnes d'Instagram, llavors aprofito per dir que tothom ens enviï coses, però està funcionant una mica poc perquè ens envieu titulars i necessitem més xitxa i més informació i aquests dies que hem freqüentat.
0: Sí,
2: exacte. Doneu-nos contingut.
0: A l'Alba.
2: Sí. És que posaré el meu telèfon directament sí. I a la següent.
0: No,
2: el posarem.
0: No recomano, tampoc, a veure. Ja tens la feina.
2: No, doncs això que últimament m'he desconcentrat de cop i volta. Últimament hem freqüentat bastant Tarragona. He de dir que els de Vilafranca diem que a partir de les dues tanquen les muralles, llavors no sabem què passa. I jo he hagut de treure el mòbil i anar xerrant amb la gent i que m'expliqui les seves ruïnes. I, de fet, parlava amb un oient del programa que ens explicava que la seva primera experiència com a crossa del folre va ser a un assaig. D'acord? Molt bé, fins aquí molt bé. Però ens deia, va ser una mica accidentada, perquè, clar, jo ja vaig pujar nerviosa, faltava la titular i vaig dir, jope, ara em toca fer de sparring, però bueno, ja que estem aquí, doncs...
1: Intensa agafa.
2: Som-hi. Torre de Vuitenfolre, i comentava això, no?, que estava allà com nerviosa perquè no sabia exactament com havia de posar els peus, etc. Que el castell anava bé fins que...
3: Que el castell en si anava bé. I jo estava com superconcentrada per fer-ho bé i de cop noto com una goteta. I dic, ai, no sé, vull dir, estàvem a dins de la nau, llavors, bueno, no sé, o sigui, goteres o... total, que després d'aquesta goteta, doncs va venir un xurro directe, i era un xurret calent. Llavors, bueno, clar, la gent del voltant també es va posar a riure i tal, i bueno, que resulta que la goteta i el xurret venia de la pobra cassoleta, que pobreta també es veu que estava nerviosa i se li va escapar una miqueta el pipi. I res, així va ser la meva primera torre de vuit de crossa a Folca.
2: Mai l'oblidarà, gran experiència.
1: Primer cop mai s'oblida, però clar. Però tots clar. Tenim un primer cop així, eh?
2: Però clar.
0: Sí. És que en dies de l'aigua de Sant Magí, tot això...
2: Jo penso que aquestes ruïnes últimament estan sent bastant fastigoses, perquè entre el vòmit de la setmana passada, el pipí d'aquesta...
1: Expliqueu-nos el dia que el pare del qui us estava oliant va aparèixer mentre...
2: Exacte.
0: O el dia que estàveu al local fent allò que no es pot damunt la xarxa i la xarxa va caure...
2: Exacte.
0: El que sí,
1: va aparèixer coses. El president.
0: No. I es va afegir a la festa.
1: Ai, sempre és millor el que imaginem que el que passa.
0: Vaja.
2: Bueno, te'n faries creus, eh? Jo crec.
0: Sí, jo crec...
2: Però que la gent no estigui vergonyosa.
0: Sí, que jo crec que n'hi ha moltes que no s'expliquen.
1: Pobra noia, eh? Jo espero que faci molts anys i ja ho hagi superat.
2: No, no en fa tants.
1: Ah.
2: No en fa tants. Però ara, és que la crossa però... encara, o sigui, segueix fent la crossa.
0: Ha deixat de ser d'esparring i és titular.
2: Com ara ja és més titular. Sí.
0: A favor.
2: Sí. Però també us he de dir que el vent, també, déu-n'hi-do, eh?
0: Ja.
2: Vull dir, no.
1: Mal dia.
2: Sí. Mal dia.
0: Mal dia.
2: Sort que no l'assaig, canvi de camises i avall.
1: Bé, anem a parlar d'altres temes que no s'han comentat prou.

0: sabem que les entrades del concurs tu t'havies d'inscriure a un sorteig amb una adreça, en principi fer amb la teva identitat, però tampoc ningú controlava que la identitat no fos la teva i fos la de la padrina de...
1: Que a veure,
0: la gent... posin un jersei a la residència.
1: La gent posada a trolejar ha fet coses. Doncs jo estava convençuda que això passaria, que hi hauria gent que intentaria coses. Bueno, mira, agafar el DNI de la teva mare ja entra en el cupo o... ara. Hi ha coses ja una mica més xungues. Però hi ha qui dins de lo xungo s'ho ha treballat, eh? Hi ha hagut aquí inventiva.
0: Enciclopèdia castellera.
1: Jo crec que hi ha un moment que tu comences a veure tondo, comences a veure esperidió, i dius, ai, em sonen d'algú aquests cognoms. I ara ja no es posen tant, saps? No em sona que el llegat estigui ara ja tan, tan en forma. Comences a revisar i dius, ostres, però sí que hi ha tota l'alineació del primer 4 de 9 sense forra amb uns DNIs tirant a inventats.
2: Però jo sé, que hi havia gent que havia preguntat al ChatGPT DNIs per poder entrar a les entrades del concurs i el ChatGPT no et podia dir DNIs, deia, no et puc dir aquesta informació perquè... Bueno, una resposta molt més desenvolupada, eh?
0: Inventa-te'l.
2: Ah, exacte.
1: Inventa números, ara, posa creatiu amb els noms, si vols et dono tota l'alineació del primer 4 de 9. Jo aquesta gent ja li regalava unes entrades.
2: Home, i tant, la gent que per la currada, ja.
1: Ha fet allò, el tongo així, barat o no, però la gent que s'ho ha treballat ha anat a buscar-se l'alineació, ha posat el nom...
2: Endavant.
1: Allà, amb dos cognoms i tot.
0: A més, això fa pinta que està fet en horari laboralíssim.
2: Segur, segur.
0: Alguna empresa ja ha perdut molts diners amb aquesta...
1: Bueno, escolta, us han pillat, però ha estat meravellós.
0: I nosaltres hi hem guanyat una alegria. Perquè més ho sabíem, però no sabíem fins a quin punt ens ho deixaven explicar.
1: Clar.
0: Però, bueno, algú va obrir la veda i vam dir...
1: Endavant, expliquem-ho.
0: I ara és el moment de recomanar-vos els plans d'aquests caps de setmana.

0: No, no, cuidado aquest dato, eh? Això ja no es porta, es que porta. T'agafin de la cadira així, et llancin la mà i et diguin, ballem.
1: Ja no es tampoc porta. No t'asseus amb una cadira. Bueno, s'ha perdut l'embalat de festa major.
0: Exacte. Mm.
1: Bueno, bueno. Total,
0: que hi ha
1: això, això ho dèiem perquè hi ha festa, ara us ho direm, no patiu. Però també és un cap de setmana per calmar-se una mica.
0: A veure, des de... Alice, després de... Em diu que el cap de setmana que hi ha més castells, festes majors, assajos de gamma extra, és un cap de setmana de calmar-se.
1: Sí.
0: Parles per tu.
1: Vaig a desenvolupar aquesta teoria en els pocs minuts que queden de programa.
0: D'acord.
1: I és que, si tu tens una diada amb les mateixes colles,
0: sí,
1: saps? Pots estalviar-te desplaçaments.
0: Ah! Adeu. És dia de sofà i
1: és dia d'omplir el cotxe i fer palomites.
0: Vale.
1: Però bueno, feu el que vulgueu, perquè de festa n'hi ha tot arreu. Dissabte a la nit no hem trobat res, casualitat o no, no hem trobat res. Diumenge, després de la diada de la festa major d'Igualada, hi ha una festa que sabem quan comença, però no quan acaba, i cadascú l'acaba quan vol.
0: I els xiquets de Reus ja han dit que és el seu al·licient per fer castells, bàsicament.
2: A Vilafranca hi ha concerts dissabte, hi ha penjades estelades, hi ha tota la prèvia festa major.
0: Ah,
2: i
0: dir,
2: si voleu venir, vinga, veniu.
1: A no ens han parlat mai d'aquest poble.
2: I divendres.
1: Divendres,
0: Red Summer Party. Sí, a la plaça del Noi-Noi. Doncs allà es posa un DJ, que a nosaltres ens va de perles perquè ens punxa tots els temazos i hits de l'estiu.
1: Podem aconseguir que posi bailar pegados.
2: Es pot gestionar.
0: Ho gestionem.
1: Ho intentem.
0: Sí.
1: Qui fa el que pot.
0: Ja està.
1: És igual. Bueno, aquesta secció en realitat no serveix massa més per comentar
0: la festa.
1: Per no acomiadar el programa així en sec.
0: Bueno, podem saber on sortim de festa i si ens voleu treure a ballar. Ja trobarem una cadira si ens voleu treure el bailar pegados que posaran el divendres.
1: Ai, no res, xiques. Descanseu tot el que pugueu.
0: Tu també.
1: I tot el que vulgueu. Això és important. I ens veiem la setmana que ve. Alba, ens veiem al Catllà. Aina, ens veiem a tot arreu. Gràcies a Núria Cartanyà i al Gabriel García, els controls tècnics. Adéu-siau.

0: comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.
1: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui fas...

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Buhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Maliceta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
3: Bona nit.
4: Programació més contemporània, més

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Mmm, que bo!
2: En alguns parlars del català, quan hi ha una vocal neutra, una E, entre una consonant random i una R, o entre una R i una consonant random, aquesta neutra sol desaparèixer. De però, passem a pro. De carabassa, passem a carbassa. De veremà, passem a vermà. D'embarassada, passem a embrassada. I això no només passa en casos aïllats, també passa quan s'ajunten certes paraules. Passem de per aquí a per aquí. De per allà a per allà. De per exemple a per exemple. De per això a per això. I una cosa cal dir del per això, que com s'assembla tant al però, fem servir per això com si fos un sinònim. No arribaré a dinar, intentaré venir després per això. Aquí per això és el mateix que però. No arribaré a dinar, intentaré venir després però. Quan traduïm aquests per això per por eso en castellà, ens deletem instantàniament com a catalanoparlants. No llegaré a comer, intentaré venir después por eso. I la gent se't queda com... Por eso qué?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Al Ripollès s'estan retirant d'urgència tones de fusta acumulada en 720 hectàrees de bosc públic arran de les fortes ventades de fa uns mesos. Hi ha un 20% dels arbres caiguts i el Departament d'Agricultura fa una operació per treure'ls el més ràpid possible en un context d'alt risc d'incendis. Girona, Maria Rovira.
2: S'actua d'urgència en 11 municipis afectats per les fortes ventades del febrer, el març i l'abril, davant el risc d'incendis, però també pel perill de plagues o de devaluació de la fusta. De fet, s'han hagut d'agilitzar els tràmits per vendre-la amb subhastes extraordinàries. Segons les primeres estimacions, es preveu que s'hauran d'en retirar unes 40.000 tones. Ens ho explicava Tània Giró, tècnica de boscos del Departament d'Agricultura al Ripollès.
3: Per què aquesta urgència? Doncs per diferents motius, no només el tema de prevenció d'incendis, perquè clar, és fusta morta a sobre el terreny, doncs, que es va eixugant, i això doncs és combustible sec, que és el més perillós. Però no només per això, sinó també perquè quan hi ha aquests tombaments, doncs proliferen uns petits escarbats dels arbres. Una vegada s'han alimentat de la fusta que ja hi ha mort, passen a la fusta verda en peu.
2: Als municipis de Pardines i Setcases, per exemple, les empreses adjudicatàries retiren la fusta a cost zero i se la queden com a contrapartida pels treballs. El fet d'actuar d'urgència complica, però, la retirada i la venda.
3: Llavors, clar, ha devaluat força el producte i ha augmentat molt els costos d'extracció perquè, això, uns arbres estan a sobre d'uns altres, un amb aquesta direcció, l'altre amb l'altre. Diguem-ne que el mateix aprofitament, havent-lo programat, té un valor molt superior. I al no haver-lo programat, ara tenir la fusta a terra, però d'aquesta manera, doncs ha devaluat moltíssim, moltíssim la fusta, que era dels ajuntaments, no? Que aquí els ajuntaments, ells hi compten molt amb els diners que cada any ingressen per fusta.
2: Per arribar a algunes zones afectades s'han hagut d'obrir vials i també caldrà reconfigurar els boscos, els llocs on s'han hagut d'enretirar tots els arbres. S'hauran de convertir, per exemple, algunes parcel·les en prats o donar-los altres usos.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.
6: Quina raó mou el teu món?
7: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
8: Home, sí.

0: Hotel Restaurant El Molí. Especialitats en cregols a la llauna, espatlla de xai al forn, peus de porc sense ossos, farcits de bolets. Carretera Ponts de Molins, Les Escaules, telèfon 972 52 92 71, Pont de Molins.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, un espai setmanal que et convida a tornar a casa. Aquí us parla Sergi Pérez, acompanyat, com sempre, pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Ramon, com estàs?
4: Hola, molt bé. Content de tornar-hi.
3: I avui, Monsieur le Maître, quin menú tenim?
4: Doncs mira, avui tenim, de primer entrevistem a l'Anna Serra Dolcet. Ens parlarà sobre l'educació respectuosa, ben o mal entesa. Després tindrem la secció GB avui sobre un veïnat molt especial. I la secció A fora passen coses amb l'Esther Martos.
3: Molt bé, doncs som-hi. Tenim a l'estudi avui amb nosaltres a l'Anna Serra Dolcet, que és psicopedagoga, acompanya en el desenvolupament de la consciència educativa, assessora equips professionals i també és terapeuta. Anna, benvinguda.
5: Moltes gràcies.
3: Com estàs?
5: Contenta de ser aquí.
3: Nosaltres també molt contents que estiguis amb nosaltres. Tu vols parlar avui sobre l'educació respectuosa? Sí. I veure si tenim ben entès aquest terme. De fet, jo diria que tots els educadors i educadores estarien d'acord en que l'educació ha de ser respectuosa, però no tinc tan clar que per educació respectuosa tothom entengui el mateix.
5: Aquí ve el problema, que ens hi confonem.
3: Per tant, la pregunta és òbvia. Què és per tu educació respectuosa?
5: Mira, també dintre de l'educació respectuosa, on tots veuríem que estem d'acord, és que tenim moltes ganes de comprendre la persona que tenim al davant. Abans venim, és com això, la llei del pèndol, que anem d'una banda a l'altra. Si abans estàvem al sud, ara ens en volem anar al nord. Abans, igual fa 50 anys, no?, o més, els pares tenien molt clar cap a on havien de conduir els fills i moltes vegades no posaven aquest espai d'escolta pel que sentien, pel que necessitaven. Llavors, ja lo que el viento se llevó, juro per Déu que al meu fill mai li passarà una cosa com aquesta, i ens anem a l'altra banda, que és donar-li allò que moltes vegades a nosaltres ens va faltar, que és aquesta escolta, aquesta atenció, aquest tenir-nos en compte. Però què passa? Que hi ha molta comprensió, molt voler respectar, però s'ha confós el respectar amb no voler que es frustrin. I aquí és on venim el problema. Perquè creiem que quan respectem, l'altre sempre estarà content, perquè li donem una cosa que vol, no? Llavors, quan veiem que està enfadat, doncs li posem, creiem, doble dosis de respecte, doble dosis de paraula, de convèncer, d'explicar, i és on ens perdem, en el món de la paraula. I aquí ens enganxem.
3: Déu-n'hi-do. Per tant, potser la paraula clau seria comprensió.
5: Comprensió sí, però es faltaran ingredients.
3: Sí, sí.
5: És a dir...
3: Ara anirem a altres ingredients.
5: Sí, sí, sí.
3: Per mi d'entrada, la pregunta que em ve és que a vegades pot ser que confonguem el respecte amb no saber posar límits, pot ser?
5: Clar. No en sabem posar perquè ens quedem com amb la primera part

0: decisions per por a no prendre la correcta i veure el reflex en el nostre fill o filla, sigui adolescent o infant, a veure doncs això, que no l'accepte.
1: De fet, a mi em dona la sensació de que això que acabes de dir ara és molt habitual entre educadors i educadores, com sempre ben intencionats i ben intencionades, que volen fer el millor pels seus fills, per les seves filles,
0: però
1: tenen aquesta por a equivocar-se, però jo diria que, no sé com ho veus, que això és impossible, és a dir, tots cometrem errors. Altra cosa és que ens fiquem la llosa a sobre de que ho hem fet malament, o també potser veure com una possibilitat d'aprenentatge i d'evolució plegats.
0: Però hi ha moltes famílies que diuen, famílies, i també hi haurà una part que voldré parlar dels docents, perquè això, com que són persones, ens passarà amb els adolescents i infants que tinguem a casa, però de vegades també amb els que tenim als centres educatius. Llavors, aquest amor, no, que sentim per les persones que acompanyem, ha passat de combinar-se amb ràbia, no, que el que sortiria és molta impaciència, molt nerviosisme, fes-ho ja, m'estic posant nerviós, l'exigència també sortiria d'aquest amor i ràbia, és un còctel. Ara el que hi ha molt és amor i por. És a dir, jo tinc molt amor per tu, vull acompanyar-te bé, però tinc molta por que pateixis. Llavors hi ha un excés i una desproporció de paciència. No t'ho vols menjar? Bueno, ja ho provarem d'aquesta manera. Bueno, ja ho provarem d'una altra. I anem provant, fins que entrem en un espai de caos i de desproporció per totes bandes.
1: I què hem de fer?
0: Mira, una és adonar-nos que tenim por a pifiar-la, por a no encertar-la. Per tant, hem d'assumir aquesta responsabilitat que tenim. L'altra és que estem en una era de tanta informació, tanta, hi ha tants llibres, tantes teories, tantes possibilitats, que el que anem és molt confosos. És a dir, hi ha pares, mares, mestres que veuen com moltes metodologies i no saben què fer. Llavors, aquí hauríem de fer un treball de, a part de buscar un reflex i un referent a fora, veure com tot això ho apliquem amb nosaltres. Per què? Perquè no és només buscar el què, la solució fàcil, sinó veure-la com l'aplico jo i trobar-li el sentit des de plantejar-me-la d'una manera profunda. I llavors el que també fer és, a part de validar l'emoció, que ara això està com molt, molt de moda, i està bé, validar l'emoció vol dir que et tinc en compte, que et veig i que li poso paraules. També dir-te que ara ens hem quedat molt amb posar paraules, sembla que posar paraules, identificar com ens sentim, això és educació emocional. I això seria com la A de tot un abecedari, és com molt, molt poc aquesta part, no? Però a part de validar, necessitem passar els fets i que hi hagi un aprenentatge sense càstig, perquè aquesta és l'altra. Abans el càstig acabava anant als fets. Si no fas una cosa, et quedes sense l'altra,
1: sí,
0: i punto pelota, no? Llavors, també el que hi havia abans en el càstig, i ara, és a veure si n'aprens. Si n'aprens, des de ho passes malament. I te'n arrepenteixes. Llavors, aquesta fórmula no ens serveix. No busquem ni arrepentiment ni que l'altre s'escarmenti. El que busquem és aprenentatge i que aprengui a responsabilitzar-se, però no des del mal rotllo. Ho hauríem de fer des del bon rotllo. Hi ha mestres, quan vaig a fer formacions, que diuen, quan el nen, l'adolescent, entre cometes, es porta malament, jo li he de fer mala cara. Per què? Perquè ha de veure que el que ha fet no està bé. I si veiés que no faig mala cara, entendria que ho pot tornar a fer.
1: Ho pot seguir repetuant.
0: Aquí hi ha alguna cosa que també...
1: Que no funciona.
0: No funciona. Perquè no hem de prendre a veient que els altres estan enfadats amb nosaltres. No hem de fer per un càstig, per algo que em perdo, perquè em retiren l'amor. Ho he de fer perquè hi ha algú que em continuï mirant bé i em mostra un camí de reparació i de restauració.
1: Totalment. A mi em ve al cap diverses coses. Parlaves abans d'accés d'informació, de moltes metodologies, però per poder educar amb consciència, una ha de tenir consciència i una ha d'estar bé amb si mateix. Llavors, jo sempre m'he plantejat si més important que seguir una metodologia o buscar aquella informació que realment ressoni en tu, no és més primordial el fet de primer de tot aprendre a estar bé, aprendre a conèixer-te, aprendre a estimar-te, i llavors és el que podràs vas donar d'alguna manera.

0: I els fills ens ajuden. Llavors, no és qüestió d'acumular coneixement, perquè moltes vegades entenem, no? Perquè ja els hi diem, els pares, els fills, o els mestres, els alumnes, però no ho has entès. I el fill o l'alumne et diria, entendre-ho sí, però del dicho al hecho, quan hi ha un trecho. Llavors, no és entendre-ho igual que els adults, ho hem de comprendre. I per passar la informació a la comprensió, ho hem de portar a la pràctica. Llavors, el que passa és que els adults entenem moltes coses, però no ho apliquem.
1: Totalment.
0: I llavors, què fan els alumnes i els fills? El mateix. Poden entendre, però no ho apliquen. Llavors, amb coses fàcils com no he fet els deures. Jo podem entendre tots que no ho podem deixar per última hora, però del dir al fer n'hi ha un altre. Si no hi ha un adult que aprèn, que acompanyi a gestionar diferent l'horari, si hi ha tres extraescolars, arribem a les 9 del vespre i comença a posar deures, si es passen 3 hores tancats a l'habitació i no hi ha una revisió, si no hi ha canvis en el dia a dia, ens trobarem els mateixos resultats.
1: I també coherència, no?, una miqueta, que moltes vegades demanem i exigim als més menuts de casa que facin coses que nosaltres tampoc fem.
0: També, com per exemple l'ordre. També. Però també de vegades hi ha l'adult que podria escriure llibres i realment estarien molt bé, perquè hi ha tot un decàleg de principis que queden tan ben explicats i tan coherents en la paraula, però llavors no se sap com aterrar tot això al dia a dia. I llavors és quan l'adult diu, jo ja li he dit, jo ja li he explicat, què més vols que faci? Aviam, forçar-lo, obligar-lo. I clar, si ens quedem amb que només tenim la targeta de l'explicació, ens quedem molt curts amb tot això. Ens falten com recursos per fer-ho viable, i aquí és on arriben les conseqüències. Que les conseqüències ara també se senten molt en la societat i podrien ser càstigs, perquè no és només el què. Si aquella conseqüència, ara diré un taco,
1: digues.
0: Surt amb mala llet, s'acaba de convertir en un càstig, encara que la forma diguis, però jo compleixo els requisits de conseqüència. És proporcionada i té a veure, està mesurada, és aplicable, sí, però quina era la teva actitud? Doncs que em té fins aquí dalt, doncs ja està. És una conseqüència farcida, no?, i amb l'actitud d'un càstig. Què farà l'adolescent o el nen? Enfadar-s'hi, rebel·lar-s'hi, rebotar-s'hi. I què provocarà en nosaltres? Continuar en aquest toma i daca de que tu et comportes malament i em fas perdre els nervis.
1: Totalment d'acord. Per tant, ens falten recursos.
0: Ens falten recursos.
1: Quins recursos ens falten?
0: Ui, aquests recursos, ara podríem dir receptes, però saps què? De vegades, si no van farcides d'una comprensió més àmplia, les anirem a aplicar i direm, no funcionen. Per què? Perquè he aplicat igual la conseqüència, però m'he posat tan nerviós, perquè això és el que tu deies, que cal mirar-nos a nosaltres mateixos, aquesta impaciència, aquest i per què no ho entès, ens calen tantes prèvies que si no ens hi posem, no les destriem, no les desgranem, no les fem nostres.
1: Per tant, els primers passos cap a integrar aquests recursos i no tant receptes, quins serien?
0: Llavors, aprendre a validar. Aquesta és una. Perquè moltes vegades volem que ens entenguin a nosaltres, però ja t'ho he dit 5 vegades. No ho pots entendre, que el que has de fer és baixar i començar a preparar el sopar? I validar vol dir que puc entendre que l'altre estava molt concentrat fent el que fes. Aquest és el principi de l'empatia. L'empatia és que jo em poso a la pell de l'altre. Però moltes vegades l'entenem l'empatia quan l'altre plore o no des de la ràbia. Jo crec que és un salt que cal que fem de validar l'altre quan l'altre està enfadat. Validem quan l'altre s'acaba de fer mal o ha patit. O sigui, quan el veiem patir, ens surt aquesta part entranyable de recollir-lo. Però quan està enfadat el volem més lluny, per això els s'etiqueten, no?, de persones tòxiques. Llavors, amb la ràbia no volem tenir-hi res a veure i ens costa molt. Llavors, empatitzar amb tot. no només amb el que és més fàcil, perquè si no empatitzo amb la ràbia, quan el nostre fill o alumne estigui enfadat, no sabrem què fer-hi. Mm-hmm. Ens quedarem sense taules.
1: A mi quan dius empatitzar, em ve el cap, per mi una creença errònia, que és pensar que ser empàtic amb tu és ficar-me al teu lloc des del meu punt de vista. Tu suposo que no estàs parlant d'això.
0: No.
1: Estàs parlant de deixar-me a mi a banda, intentar captar, sentir...
0: Aquí. Mm. Digues.
1: No, i per tant, poder validar que per mi és reconèixer a l'altre d'entrada i saber on està i per on es mou i fer-li veure que jo l'entenc, seria això?
0: Aquest és el primer.
1: D'acord.
0: Llavors, mira, una altra cosa que fa que els adults no vulguin validar és perquè diuen, si li valido la emoció, també li estic validant la conducta.
1: Uh-huh.
0: I la conducta és que li acabe de donar un cop de puny a l'altre, uh-huh, i clar, el validar sembla que es posi tot en el mateix sac. I veuríem que aquesta calaixera té dos armaris, té dos calaixos, uh-huh, diferenciats. Un és validar l'emoció, que és que estava enfadat, havia viscut alguna cosa injusta, i l'altre, que és el que no validarem, és el comportament, és a dir, no el reforçarem. Però perquè canviï el comportament sí que hem de poder entendre què és el que ha viscut, que l'ha portat, encara que nosaltres diríem, creus que calia? No cal que diguem això. Anem a veure, no?, que l'ha mogut a que hi hagi hagut aquest descontrol del cop de puny.
1: Pots ficar un exemple concret de com validar l'emoció, l'estat interior del nen, la nena, però no la conducta?
0: Per exemple, no es volen anar a dutxar i es posen a cridar i ens comencen a dir hi hauríem una casa que igual un nen petit li dona patades al fill,
1: uh-huh,
0: un adolescent que el cride i envia a la merda a l'adult, d'acord?
1: Sí.
0: Llavors, no validarem ni la patada ni validarem l'insult, només faltaria, però sí que validarem que no tingui ganes d'anar-se a dutxar. I que això sí que ho podem entendre.
1: Uh-huh.
0: És a dir, jo entenc que et fa molta mandra i que preferiries quedar-te assegut al sofà mirant la televisió o preferiries quedar-te assegut aquí jugant amb el que jugaves. Per tant, això és validar l'emoció. Això fa de pont. És com entrar en una piscina amb aigua freda. Buah! És com passar del 0 al 100 en 2 segons. Buah! Llavors, aquest validar l'emoció fa que hi hagi un pont. Quan una persona veu que l'entenen, hi ha una part seva, l'amígdala, que relaxa. Per què? Perquè si no entrem en lluita i el que reclamem és jo tinc dret a no voler-me dutxar.
1: Confrontació. D'aquesta manera gairebé no farà falta ni posar límits, perquè el límit ja es posarà sol, potser, quan l'altre relaxi i potser veurà més clar el que ha fet.
0: De vegades pot passar que es posi sol, mm, si estem dintre d'unes pautes de convivència saludables. Però quan no es posi sol és que hi ha pautes a casa o al centre que cal desxifrar, perquè ja hi ha moltes coses que estan fora d'estructura.
1: Mm-hmm. Estem gaire sobre el temps, però queden moltes coses per parlar d'aquest tema. Hauràs de tornar a venir algun altre dia,
0: Anna. I tant.
1: Alguna cosa més a afegir? El primer pas, deies, era aprendre a validar, empatitzar. Hi hauria un següent pas?
0: Clar, l'altre és que tot ha de baixar a la manifestació, tot ha d'acabar a una acció, perquè és des de l'acció que s'aprèn. És a dir, si no hi ha una acció conseqüent amb allò, no hi ha aprenentatge. Per exemple, si jo he llançat un got a terra des de la ràbia i l'adult enfadat diu aparta que ja ho faig jo i ho arreglo i ho recullo, aquí no hi ha hagut aprenentatge.
1: Uh-huh.
0: El que cal és, després, quan el suflé hagi baixat i l'adult aquí ha de fer un exercici d'autodomini bestial, és no recollir-ho, donar temps i deixar-li perquè l'altre ho reculli.
1: Uh-huh.
0: D'acord?
1: És la manera que s'adongui de la conseqüència, si no podrà haver una relació entre el fet i el que ha passat després.
0: Perquè si no aprèn que jo puc perdre els papers, però al final m'ho acabem fent, doncs ja està,
1: clar,
0: no passa res. Llavors, una altra, per exemple, he cridat molt, o sigui, m'he passat, no? He cridat, he insultat. El que cal, abans de fer qualsevol altra cosa, és aturar-nos. És a dir, no podem fer ni anar-me'n a l'habitació, a continuar fent deures, per exemple, o no me'n vaig a l'extraescolar, temps, saps el temps que fan els
1: de
0: bàsquet?
1: Temps mort de bàsquet, sí.
0: Sí, pues el mateix, temps mort, perquè cal que el sistema nerviós torni a trobar el seu punt òptim per continuar. Llavors, no és tant que pagui una pena, no?, per una negligència, sinó ajudar-lo a que, clar, hem de tenir llavors prèvies de que passem al sistema nerviós. Però l'hem d'ajudar a que pugui continuar des d'un lloc de salut. I per això haurem de parar. I si tenim un sistema nerviós simpàtic passat de voltes, aquí hem d'ajudar el parasimpàtic a que entri en acció.
1: Té una lògica tot el que expliques, Anna, i tenim feina.
0: Tenim feina.
1: Educadors i educadores.
0: Mira, i tenim feina no només a les cases, sinó també al departament, als centres educatius, perquè el que em trobo molt amb professors de secundària és que els hi falta temps. A part de alguns els hi faltaran eines, però alguns que tenen eines tenen els horaris tan plens, tan plens, tan plens, que no hi ha l'espai per la reparació, pel diàleg. Llavors, davant d'una incidència, de vegades hi ha instituts que tenen una fitxa com de reflexió, que moltes vegades es torna al centre sense la fitxa, és a dir, no hi ha l'espai d'adonar-nos d'una altra, de trobar opcions, no?, i de fer un recorregut, però no tampoc s'arriba a l'acció ni a la reparació. Llavors ens quedem com orfes d'aprenentatge, amb molt bones intencions. I ens falten recursos a tots, famílies i docents.
1: Doncs en eso estamos.
0: Vinga, vinga, molt bé, molt bé.
1: Moltíssimes
0: endavant.
1: Gràcies, Anna, per estar aquí.
0: Un plaer.
1: Avui us proposo un petit joc d'imaginació molt senzill i molt ràpid. Us convido a imaginar que teniu una casa, és la vostra casa, és el vostre espai, i al voltant d'aquesta casa hi ha dos o tres altres cases. Aquests seran els vostres veïns. I ara us demano que, sense pensar gaire, el primer que us vingui al cap, us respongueu. Qui us agradaria tenir de veïns? Poden ser persones vives, persones que ja no hi són, personatges històrics, artistes, escriptors, familiars, amics, mestres, qui sigui. No hi ha límits. Només el primer que us aparegui. I un cop ja teniu aquest petit veïnat ideal, us llanço una segona pregunta. Per què voldríeu viure al costat d'aquestes persones? Què és el que més us agrada d'elles? Què en valoreu? Què admireu? I ara ve la part interessant, perquè pot semblar que aquesta qüestió va sobre ells, però en realitat parla totalment de vosaltres. Tot allò que admirem en els altres, la seva força, la seva calma, la seva creativitat, la seva saviesa, la seva manera de ser al món, tot això no ho podríem reconèixer de cap de les maneres si no ens ressonés d'alguna manera a dins. L'admiració és sempre un mirall. És un reflex d'alguna qualitat que, encara que sigui en forma de llavor, ja és viva en nosaltres. Així que quan descrivim aquest veïnat ideal, quan triem qui volem tenir a prop, en el fons ens estem descrivint a nosaltres mateixos. Una part de nosaltres que potser volem cultivar, una part que potser volem despertar, o una part que sempre ja hi és i que potser encara no som capaços de reconèixer del tot. El veïnat que imaginem és, en realitat, un mapa del nostre interior.

0: I arriba a la secció de l'Ester Martos amb un títol suggerent. A fora, passen coses. Ester, benvinguda, què tal?
1: Hola, què tal? Com estem?
0: Doncs contents de tenir-te aquí una altra vegada amb nosaltres.
1: Doncs vinga.
0: I avui què ens explicaràs?
1: Mira, la darrera secció va ser una cançó. Avui ens basarem en una anècdota real. És un fet que ha passat de debò i que, amb el permís de la Susana, que és la protagonista d'aquesta història, és com farem la secció. Vale? Per tant, ens basem en una història real.
0: Ok.
1: Doncs vinga. És una història, doncs, això que va passar aproximadament fa un mes, i la Susana és una persona, doncs, que treballa amb mi. És una persona també que ocupa un lloc que està en contacte sempre amb moltes persones, està a la recepció, i llavors ella està amb constant atenció al personal de tot tipus i a les persones físiques també, però també pel telèfon, missatgeria, plataforma, i a vegades simultàniament, és a dir, telèfon, persones allà que s'estan esperant. Llavors podria dir, no, que és una gran professional perquè sap tractar molt bé les situacions, sap mantenir la calma, és una persona acollidora, planera, i alhora també sap marcar el límit, no? Si podríem així com definir-la d'una forma com col·loquial, podríem dir que és una bona receptora de marrons, perquè sap la gent quan arriba, no arribes. Si arribes enfadat, no arribes de la millor manera, o quan arribes preocupat, no arribes de la millor manera, i ella fa com aquesta primera recepció, de la primera descarregada. Llavors ella ja recepciona i ja diu això cap aquí i això cap allà. Però és una persona que aguanta bé la pressió, vale? Que això és una cosa que volia destacar, no? Per l'anècdota que ve ara, sí? Doncs també la Susana, el seu lloc de treball és a baix, a planta baixa, i llavors, doncs, jo estic a dalt en un despatx. Llavors, doncs, un dia, no, ja tenim el context, de la Susana com a persona que sap gestionar bé, doncs, situacions que a vegades són complexes. Doncs jo estava al despatx.
0: Es pot dir, en una escola, no?
1: Sí, en una escola, sí, treballem en una escola, per tant, diversitat de molta gent que entra i que surt, vull dir, no solament pensem en famílies, també de tot, hi ha des d'operaris, també proveïdors, alumnes, els professors que també tenim, i els mestres que també tenim molta taleta, és a dir, que està acostumada a gestionar molt tipus de persones. Doncs ja un dia estava dalt treballant al despatx i va arribar la Susana amb una desesperació que és gens habitual amb ella, eh? Jo estava treballant i arriba ella amb el telèfon a la mà i anava buscant un nostre company que es diu Prat, de cognom, i anava dient, on és en Prat? On és en Prat? Desesperadíssima, no? Clar, nosaltres allò, Susana, què passa? Què passa? Llavors, ella s'acosta cap a nosaltres dient-nos, mira la meva filla, mira la meva filla, amb el telèfon a la mà com per ensenyar-nos una imatge. Clar, jo vaig pensar, bueno, em trobaré aquí un accident domèstic, potser, jo què sé, s'ha fet mal, s'ha tallat amb un ganivet, qualsevol cosa, perquè tu veies a la Susana molt, sí, una cosa que realment la feia patir molt. Però clar, quan ens va ensenyar la imatge que veiem a la foto, el que vaig veure és que es deia un homeless, és a dir, una persona sense sostre, que estava assegut, així com somrient de cara, amb alguna dent que li faltava, una manta aquí sobre tapada, aquí darrere, saps, aquí sobre les espatlles, i una tassa com d'infusió, no?, a les mans. I clar, és que jo encara no enteníem res, i ella deia, mireu qui ha deixat entrar la meva filla a casa meva, la meva filla, que té 25 anys, la meva filla ha deixat entrar aquest tio a casa meva, aquest tio està assegut al sofà de casa meva, li ha dit que era amic, però com pot ser que tio està a casa meva assegut al meu sofà? Bueno, desesperació total, eh? Clar, va arribar al Prat, doncs, bueno, doncs va, anem cap a casa, doncs, no?, pensant tota una estratègia per on entraríem, per la porta del graig, com fer fora el homeless, tot plegat. Clar, nosaltres ens vam quedar al despatx, bueno, preocupades tampoc és la paraula, però expectants, no?, perquè, bueno, era com una cosa molt estranya, no? Doncs, bueno, amb aquesta història, al cap d'una estona, arriba, no?, a l'escola un altre cop, en Jordi Prat i la Susana arriben, i resulta que tot havia estat una broma. Resulta que els seus fills, que tenen 25 i 23 anys, havien fet una foto al menjador de casa seva i amb intel·ligència artificial hi havien posat un homeless allà assegut tranquil·lament, d'acord, saps, allò rient, així com si estigués al sofà de casa seva. clar, tot va ser com una broma. Clar, nosaltres, evidentment, aquí sí ens vam posar a riure nosaltres, perquè, clar, a veure, la situació era, clar, ja havíem rigut abans quan havíem vist el homeless amb la cara somrient, perquè dèiem, aquest tio està molt feliç. Però, clar, llavors, a més, clar, havia estat tot una broma, que els seus fills havien decidit que li farien a sa mare aquesta broma, que li envidien la foto, pensant que la mare s'ho agafaria com a broma, com a tal, no? I, clar, la mare quasi bé li agafa un cobriment de cor, vale? Per tant, un cobriment segur, eh? Però bueno, ens ho vam agafar a riure, la Issa li ha donat, li vaig demanar permís a la Susana per portar aquesta anècdota aquí a la ràdio, i doncs aquí, així, perquè a què anem? Doncs a veure, que moltes vegades, no? Potser ara també nosaltres no ens hi podem identificar potser amb aquesta història, perquè aquesta anècdota o aquest estímul no ens ha passat concretament, però potser sí que ens podem identificar amb la reacció de la Susana, que va tenir una reacció boja de patiment brutal, de dir, bueno, com que no en tenia, com que curtocircuava perquè li estava passant. És a dir, que jo potser també puc empatitzar potser amb que alguna vegada he tingut algun tipus de resposta així, com molt mecànica, i deu d'una petita cosa n'he fet una muntanya, no? També veure, a vegades també, com en funció, responem en funció de l'àmbit, perquè imaginem que anem passejant per Barcelona, que fem aquest exemple del homeless, anem passejant per Barcelona i per una vorera trobem una persona que, bueno, doncs una persona sense sostre. Jo el veig allà i potser la meva resposta en aquell moment, no, davant de l'estímul, és que no hi hagi rebuig, podria ser, fins i tot que senti com certa compassió, d'acord? Però clar, imaginem-se que aquella mateixa persona me l'imagino al sofà de casa meva. Potser la resposta seria completament diferent. És a dir, que en funció de l'àmbit, les meves respostes poden anar en una línia o poden anar en una altra, i això també marca com certa incoherència, perquè en realitat davant d'un estímul hauria de respondre, doncs, més o menys, no? Davant d'un estímul d'una persona concreta podria respondre de la mateixa manera. En canvi, jo em puc mostrar incoherent amb les meves respostes, no fent servir les mateixes lògiques mentals. D'acord? Llavors, això en aquest cas, no, és fantàstic, no? Perquè quan veig aquestes incoherències, el que puc veure sobretot, no, és que és com un tresor, no? Perquè mira què diu això de mi. És a dir, per què aquesta cosa quan l'aplico al Sergi no em fa res i quan em va directament a mi, d'acord? Per què? D'acord, una miqueta aquesta incoherència que diu de mi. I llavors també, no, si volguéssim pensar, vale, això és per rizar el rizo, per fer una mica així més de salseo, perquè en realitat aquí no, segurament la resposta no és aquesta, però fixa't que també la Susana, no, en moment de crisi absolut el que fa és que busca l'ajuda d'en Jordi Prat i no busca l'ajuda de totes les persones amb les que es va trobant durant tot el camí que va buscant desesperadament en Jordi Prat. Segurament és perquè amb en Jordi són amics, es coneixen de fa temps.
2: Confiança.
1: Hi ha confiança, però també podríem pensar que davant d'una situació concreta busca també, no, o pensa, no, que potser una energia masculina pot ser, doncs, més contundent o més força. Podria ser això, també?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Però no entrarem en aquests judicis de valor, no? Només era portar això, no? Portar una anècdota que no té cap mena de transcendència, d'acord? Perquè no va ser res greu, i només veure això, no? Com davant d'alguns estímuls responem de forma superautomàtica i tant bé com que irracional, per dir-ho d'alguna manera, no? I moltes vegades, tot i que nosaltres, doncs, fem treball i en realitat ja portem molt temps autoobservant-nos i estem en aquest camí de creixement interior, però en realitat a vegades hi ha respostes que jo penso que no tindré mai i pim-pam va i se m'esdevé. És a dir, apareixen. Mm. Apareixen respostes mecàniques, automàtiques, i que això, que parlen de mi. Llavors també està molt bé, no, que en aquests casos, en comptes de maltractar-me, no? De dir, ostres, com pot ser que ho hagi tornat a fer, no? Al contrari, no? És, va, doncs vinga, som-hi. És un regal fantàstic per veure que moltes vegades hi han creences que tenim molt arrelades i que són aquestes creences que ens fan patir. I quan podem mirar aquests punts secs, no? És quan realment comença la transformació, no? Perquè jo aquí he portat una anècdota molt, bueno, com si diguéssim, molt tonta, no? Que té final feliç, però en realitat, bueno, doncs és això, no? Podríem mirar com a vegades, no, davant d'un estímul, curtocircuem i no pensem amb claredat, no? I una miqueta doncs seria això, no? Veure, no, que la realitat sempre la veiem tal com som, no tal com és a vegades, sinó que tal com som nosaltres.
0: Molt bé, Esther. A mi m'han vingut al cap dues coses mentre parlaves. La primera és que un bon símptoma per mi de que una persona està en el camí del creixement i de mirar cap endintre és quan ja no es pregunta tant com és que els altres han fet això, sinó el que tu apuntaves, no? Com, per exemple, veure aquesta incoherència, però veure-la i preguntar-te cap a tu, cap endins, què està dient de mi això? No tant preguntar-te com és que m'han fet això, com és que la vida ha passat això, sinó, sobretot, com és que jo he reaccionat d'aquesta manera davant de les coses. I la segona, inevitablement, m'ha vingut al cap una frase del Montaigne, perquè al final la teva companya, la Susana, es va preocupar d'una cosa que no havia passat, que és aquella frase que diu que la meva vida ha estat plena de grans desgràcies, la majoria de les quals mai han passat.
1: Mai, exactament, no? Exactament.
2: Doncs molt bé.
1: Per nosaltres va ser, la veritat, molt divertit. Nosaltres ens hem fet un tip de riure gràcies a això, també, eh? Ella, pobreta, ho va passar fatal, de debò, eh? Fatal, no? Llavors també alerta a vegades amb les bromes, però clar, les bromes pretenen fer riure.
0: Exacte, és la idea. En qualsevol cas, matèria d'autoconeixement per la Susana i per tots vosaltres.
1: Bueno, sí, sí, bàsicament a mi em va anar molt bé, no?, per mi. És a dir, que, saps?, tant més enllà del que la Susana va ser, bueno, un esdeveniment que vaig dir, oi, mira que xulo, que interessant, no? I així també això és guai perquè deixes de judicar els altres i penses una miqueta en la teva realitat, no? I a vegades com tens també reaccions d'aquest tipus. Per tant, quasi bé empatitzes més i comprens més. Més que judiques, comprens. Perquè et comprens a tu també gràcies als altres.
0: Uau. Doncs Esther, meravellós. Moltíssimes gràcies.
1: A tu, per convidar-me.
0: Sempre va ser forta.
1: Va, fins ara, que vagi bé.
3: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies Ramon, gràcies Anna, gràcies Esther i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. Ah, i no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins

Què fa tothom? Ho fa tothom. A Radio Vila Sacra, experiments i sensacions, ole i ole, toma i toma, escolta bé com sona. Què fa tothom? Ho fa tothom.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: bla bla bla, bla bla bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
1: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.

0: ara, propostes comercials, sensacionals.
1: Malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom, hi estem fent front. Si no plou a les capçaleres dels rius, els embassaments no s'omplen. Per això, estem posant en marxa sistemes d'estalvi i generació d'aigua que no depenguin de la pluja. No deixem escapar ni una gota. Cada gest que fem, cada aixeta que tanquem, compta. Veure el got mig ple o mig buit depèn de nosaltres. Gràcies per estalviar aigua. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
3: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solo Moto Clasificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solo Moto i troba la teva moto ideal.
4: Hola, Joan.
5: Hola, Sílvia.
4: Què fas aquest cap de setmana?
5: Jo, Ràdio Vilasacra i que em deixin tranquil.
6: Permeti'm la documentació.
7: Hola, Laia.
6: Ostres, Mireia.
7: Ja ets mossa d'esquadra?
6: Sí, ja fa més de 2 anys. I tu?
7: Jo continuo preparant-me online.
6: Et vaig dir que anessis a Òrbita Gironina. Tenen 25 anys d'experiència i et preparen per totes les proves.
8: Informa-te'n al 972-207-216 o a orbitagironina.cat. Si vols ser mosso o mossa d'esquadra amb Òrbita Gironina, tu pots.

0: Tot el que t'espera a espaigironès.com.
1: I parlant d'emocions...
2: 88.
3: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
4: Oh, és meva.
5: No, no, és meva.
4: Meva.
5: No, és meva.
6: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
7: La calaixera més musical.
8: Uau, deixa!

0: entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
3: Jordi, desperta.
4: Què passa?
3: Estàs parlant amb somnis?
4: M'has tallat el rotllo.